Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat.

0: to talk about.
1: Escolta, Zicat.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: I tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les paraules. Hi ha silencis que fan més valent.
1: Escoltes i cas.

Escolta, Zicat. At least it is true. A man has no control.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: Escoltes ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir aquesta tarda després que la taula sectorial entre les dues parts acabés ahir sense acord. Els representants dels docents no van acceptar les condicions plantejades i el govern els va demanar una contraproposta per escrit. Els sindicats avancen que demanaran un augment del 8% del salari ja al curs que ve, que serien uns 200 euros mensuals més. De cara al 2028 i al 2029 volen que l'augment s'acosti al 30%. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
2: Presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades, que hi hagi un augment salarial que sigui lineal, que vol dir que reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores.
1: El secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez, destacava, malgrat tot, el to de la reunió.
3: S'ha de reconèixer que hi ha hagut un bon to per part de totes les organitzacions sindicals que han participat en aquesta trobada, en aquesta reunió, i que, per tant, nosaltres estem satisfets, en aquest cas, doncs, perquè s'està avançant.
1: Comissions Obreres i la UGT, mentrestant, han tornat a defensar l'acord que van signar amb el govern. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
4: El govern espanyol assumeix els compromisos que l'executiu de Salvador Illa ha signat amb Esquerra a canvi dels pressupostos. Després de la reunió bilateral també han anunciat la incorporació de més Mossos per arribar als 25.000 al 2030. Mentrestant, la Generalitat intensifica les negociacions amb els comuns, que són l'últim escull per als pressupostos. El govern confia aconseguir l'acord aviat i aquest divendres entrar els comptes al Parlament.
1: El govern espanyol reivindica la innocència de l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero i diu que no hi ha proves sòlides contra ell. El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de corrupció i no descarta una moció de censura, però necessita que els socis de govern moguin fitxa.
4: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, tornarà a declarar davant la jutgessa que investiga la mort del seu pare per rebatre els indicis que els Mossos han trobat contra ell. L'objectiu, segons fonts a la defensa, és desmuntar el mòbil econòmic del crim. L'equip jurídic d'Andic afirma que bona part dels missatges que els Mossos fan servir per exposar una mala relació entre ell i el seu pare són de fa molts anys i estan trets a context.
1: L'actriu Aina Clotet ha rebut el Premi Revelació a la millor interpretació a la Setmana de la Crítica de Canes. Ha aconseguit el guardó en Viva, la seva primera pel·lícula com a directora, de la qual també n'és protagonista. Per la seva banda, Pedro Almodóvar ha defensat Amarga Navidad, que competeix per la Palma d'Or. La subhasta de les dues fàbriques que l'empresa Serra Soldadura té a la Zona Franca de Barcelona queda deserta i deixa en l'aire el futur de les 180 persones que hi treballen.
4: Els sindicats asseguren que, malgrat això, hi ha una desena d'empreses interessades en les plantes i demanen que s'intenti tancar un acord amb alguna abans que acabin les negociacions a l'ERO el dia 29. Sebastián Zamora, delegat sindical de la CGT.
5: Estem segurs, per això aquesta setmana que queda ens sembla molt, molt, molt important per trobar viabilitat, per donar més temps a les empreses que estiguessin interessades perquè s'ho pensin i posin els seus projectes sobre la taula i dugui a terme la viabilitat de Serra.
4: Els treballadors es manifestaran avui davant de la seu de la seva matriu, el grup Aernova, al País Basc. Serra Soldadura afronta un concurs de creditors que posa en risc mig miler de llocs de treball perquè afecta tant els empleats propis com els de les empreses proveïdores que en depenen.
1: Esports, la davantera del Barça, Caroline Graham, ja s'ha entrenat amb l'equip i podria entrar a la convocatòria per jugar dissabte la final de la Lliga de Campions contra l'Olympique de Lió. En canvi, la defensa Irene Paredes continua sent dubte.
4: El central del Barça, Pau Cubarsí, ha assegurat en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que els dos títols de Lliga consecutius són simptomàtics de la bona feina que s'està fent. L'equip ha fet aquesta nit un sopar per celebrar el títol de Lliga i la Supercopa i acomiada també el davanter Robert Lewandowski.
1: I en futbol internacional, l'Aston Villa s'ha proclamat campió de la Lliga Europa. L'equip anglès s'ha imposat a la final per 3-0 al Friburg, alemany. El tècnic basc Unai Emery suma ja 5 títols en aquesta competició en 3 equips diferents.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 21 de maig. Si acabeu de sortir de llit, alerta. Heu de tenir en compte que arriben dies amb ambient d'estiu. De fet, aquest dijous les temperatures faran un passet més cap amunt, amb termòmetres que s'enfilaran fins als 30 graus a l'interior del país i als 33 o més a Ponent. El dia serà assolellat, amb alguns núvols a la tarda al Pirineu, i pot ser que cap al Ripollès n'aparegui algun d'amenaçador. La calor s'intensificarà fins divendres. Perdó, més divendres. Que farà molta calor. Marta Viana, molt bon dia.
1: Bon dia, matiners. Avui a Montgat, al Maresme, veurem sortir el sol a les 6 i 27 del matí, i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 42 minuts.
0: Marta Viana, que sembla que hagi tornat avui a primària, perquè ha arribat amb un suc, que és una beguda catalana molt coneguda.
1: Un suc, no, llet, amb, llet amb... cacau.
0: Molt bé.
1: No, perquè normalment me'l prenc amb cotxe, però avui he vingut amb taxi. M'ha fet vergonya prendre-me el taxi.
0: Ah, mira, has vingut amb taxi?
1: Sí.
0: I això?
1: T'ho explico tot? Els oients ho volen saber. No, m'he quedat a dormir a casa d'una amiga.
0: Vas a dormir tard o no?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: I a més em va costar dormir. Llavors, tot malament.
0: Tot molt bé, tot molt bé, tot molt bé. A veure com ha dormit l'Ara García, bon dia.
1: Bon dia, matiner.
0: Ui, ella, quina energia.
1: Jo he dormit molt bé.
0: Fots una cara de son.
1: Ja, no, la veritat és que estic morta. M'ha costat tant avui sortir del llit.
0: Està molt bé aquest missatge que enviem als matiners.
1: És
0: perquè es comencin a despertar.
1: És molt complicat.
0: I què, què m'expliques?
1: No, mira, que avui, recordem una cita.
0: Molt bé, vinga.
1: Del cantant i actor Pol Anka, que diu: sempre he cregut que si no continues movent-te et tiraran terra a sobre.
0: Ah, i els que ens seguiu cada matí sabreu que ens encanta viatjar en el temps, i és que la història, i la història musical, ens ha deixat grans cançons, i la d'avui, la d'aquest dijous, ens porta directament al 21 de maig del 1957. Què va passar aquell dia? Doncs que va néixer aquesta cançó.

0: de la qual estava secretament enamorat. I el cert és que tot quadra si tenim en compte que Anca era un adolescent i la lletra diu: estic a la fila plorant per tu, ets la noia que adoro, t'estimaré per sempre i cada cop més. La història va connectar molt amb els joves de l'època, que es veien reflectits en les emocions que transmetia la cançó, i el ritme alegre i romàntic feia que fos fàcil de recordar i cantar. Penúltim despertador de la setmana, Pol Anca sonant amb Diana, una hora de ràdio per engegar el dia amb optimisme i els oients més matiners de la ràdio. No hi pot haver millor combinació per donar-li cor del dijous.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Molt bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí i 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Vaig el Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Avui portem una tonteria a l'equip d'aquest programa.
2: Ja està bé, home, que és dijous, els matiners ho agrairan.
0: I tant.
2: La gent està a la carretera, tal. Doncs una miqueta de tonteria, una miqueta d'alegria.
0: Sí, també agrairan.
2: De xerinola.
0: També agrairan saber què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs alegria, xerinola i tota l'última hora i l'informació també, sigui del to que sigui. Avui parlarem amb la consellera d'Economia, Alícia Romero, el dia abans, la vigília, que s'aprovin definitivament els pressupostos. Bé, definitivament no, perquè han de passar pel Parlament, però que sí que s'aprovin
0: ja a la cantonada.
2: El govern, ara ja els tenim acordats. També parlarem dels supermercats 24 hores a Barcelona i aquesta moratòria perquè no obrin més en el proper any. Parlarem amb el director de Barcelona Comerç i enviarem la Lara a comprar.
0: Molt bé, veus, Lara.
2: I també una notícia que va avançar la Lara i que ahir es va confirmar en un informe, que és que pujaran els preus de les fruites i verdures. En parlarem amb el Santiago Niño Becerra perquè ens expliqui a quant pagarem el meló aquest estiu, per exemple, per parlar d'una fruita.
0: Que ja barat no és, perquè, escolta'm, trossos de cidre i voleu, a vegades vaig al supermercat i costa com un iPhone, tu.
2: I a 3:15 parlarem amb la fundadora de les Kellys per parlar d'aquest col·lectiu i una mica de les problemàtiques. Fa una mica més de 10 anys que van fundar-se com a col·lectiu i per explicar-nos una mica les seves reivindicacions. Després, a les 10:10, com parlen els joves? Què en penses, però?
0: 6-7, tio.
2: 6-7 jo crec que ja...
0: Ja no?
2: Que
0: ara més ja, els, ara que no, ja ho he pres?
2: És més els nens que els joves.
0: Ah, com
2: ja
0: parlen?
2: Bueno, ens
0: bro,
2: explicarà la Irene Carreras, que és professora i creadora de contingut,
0: Grinch,
2: i també en parlarem amb la Olga Clapés, amb tota la clica dels matins, que ahir ho vaig dir a l'antena, li va fer molta gràcia a la Lara. Després la taverna,
0: ja que
2: parlarem de vins...
0: Ah?
2: I els germans Torres a les 11. Per tant, un mig matí molt gastronòmic abans de l'arribar a l'humor, i a les 12 i ja gairebé divendres.
0: Doncs vinga, a partir de les 6 del matí, com sempre, amb Ricard Ostré. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Àlex Bosch, bon dia.
3: Bon dia, matiners.
0: Com portes tu això del llenguatge dels adolescents?
3: Doncs estic fent un màster amb això. Jo tinc adolescents a casa, per tant.
0: Alguna paraula que sona habitualment a casa?
3: Molt, perquè diuen molt en plan.
0: En plan, eh?
3: En plan.
0: Ara és en plan.
3: Sí.
0: Però això és una mica... Recuperen alguns argots dels 90, eh?
3: I vaig intentar preguntar el que era el 6-7. No van ser capaços d'explicar-m'ho, però per ells té sentit.
0: Sí, sí. És que està integrat en el llenguatge, però no et saben dir ben bé per què.
3: No ho saben.
0: Ara...
3: No saben tampoc què vol dir, però ho diuen.
0: Sí, oi, és el que hi ha. El que també volem saber aquestes hores del matí és què ha passat el món mentre dormia, Àlex.
3: Doncs mira, aquesta matinada ens ha cridat l'atenció aquesta notícia que ens arriba des del Brasil.
0: A veure.
3: Condemnen un hospital privat brasiler a indemnitzar dues famílies per haver intercanviat els seus nadons.
4: A veure. Oi.
3: Això va passar l'any 2021. Els dos nadons van néixer amb pocs minuts de diferència un 15 d'octubre a l'Hospital de l'Estat de Goiás, en aquest hospital. Un auxiliar d'infermeria es va embolicar i va intercanviar els nadons. Tres anys després, un dels pares va començar a sospitar perquè el seu fill veia que no s'assemblava molt a ell. Es va separar de la dona. I durant el procés de separació va dir: aquest noi que no s'assembla gaire a mi, vull una prova d'ADN.
0: Hosti, quin merder, perdona. Ja tens embolicada la història aquí, eh?
3: El resultat va determinar...
0: Que no era el pare.
3: Que ell no era el pare, però que la mare tampoc no era la mare.
0: T'imagines?
3: No, és que va passar així. I no només això, sinó que quan ho van saber, van compartir aquests resultats amb l'altra parella implicada. Per què? Perquè durant el part es van conèixer i es van fer amics. Es van sotmetre a proves d'ADN i van descobrir tot el que havia passat realment. Els nens, amb 4 anys, van haver d'anar amb les seves famílies respectives.

0: Déu-n'hi-do la història, eh?
1: És molt bona.
0: Sí, senyor.
1: És molt bona. La resolució de la jutge deixa clar que l'error, tot i que fos això un error, va alterar profundament la trajectòria de les dues famílies involucrades i els va provocar conseqüències emocionals d'extrema gravetat. La jutge obliga l'hospital a indemnitzar cadascuna amb 170.000 euros.
0: Em sembla poc.
2: A mi també.
0: Em sembla poquíssim.
1: Vaya. Suposo que el Brasil, 170.000 euros,
0: s'estira
1: una mica més que...
0: També. Però escolta, amb 4 anys, poc, amb fills intercanviats, menys mal que es van conèixer...
1: Divorci
0: pel mig, ja tenim sèrie de Netflix per la temporada que ve. Gràcies, Àlex. Fins ara. I avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor després d'aquesta història.
2: És que estic...
0: A veure com ho remuntem. Andreu Merino, bon dia.
3: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per la iniciativa de la cooperativa social i tecnològica Clusive, que ha creat una aplicació web per simplificar els tràmits que han de fer les persones estrangeres que vulguin optar a regularitzar la seva situació de residència i treball. El primer pas és comprovar que es compleixen els requisits i a partir d'aquí es crea un codi únic que permet accedir a tota la documentació necessària i detectar quina falta. Tot plegat per reduir les dificultats burocràtiques.
0: Hem arribat a un quart de sis del matí fent el primer programa en català a la ràdio a Catalunya, que això ho diem poc, i també volem saber, ui, bé, de què parlarem poc o de què parlarem molt d'aquí, potser, poc temps.
2: Clar, clar, és que aquí estarà la qüestió. Es veu que estan estudiant ressuscitar un mamut extingit fa 4.000 anys.
0: Ens anem a la merda, Ara ressuscitarem els mamuts i després que el Tiranosaurus...
2: Que divertit seria.
0: A veure, explica'm això.
2: Es veu que hi ha una companyia nord-americana que es diu Colossal, que un dels seus reptes, tu diràs, és la gestació d'un fetus artificial perquè neixi, doncs, un mamut. I prou, ja està, ja endavant. De moment, el que han fet és ja desenvolupar una plataforma d'incubació fora d'una closca biològica, és a dir, han creat de moment un nou artificial, d'on han nascut ja 26 pollets. 26 pollets que estan sants i estalvis, estan estupendíssims.
4: Però un mamut no és mamífer.
2: Sí, però hauran de crear el fetus. Ah? Però abans de crear tot això...
4: Un mamut, un pollet, un ou, ja no entenc res.
2: Abans de crear això, han fet els ous aquests, aquesta closca artificial, de moment els hi ha sortit bé, i el següent pas és ressuscitar el moa gegant, que es veu que és una au no voladora que va desaparèixer fa 600 anys a Nova Zelanda, que també és una au en extinció, i per tant haurem de fer doncs, un super ou artificial gegant abans de fer el fetus per recuperar el mamut.
0: Bé, molt fort, Marta, amb la nostra biòloga.
2: És molt
0: experta,
2: bèstia, quina por.
0: Ja veuràs com acabarem. Vinga,
2: però es veu que hi han creat, vaig llegir-ho ahir també, hi han creat fetus de corders.
4: Ah, sí.
2: Clar, això ja està, això ho tenim aquí, nois?
4: Amb una impressora 3D.
0: Vinga, va, pensem que anem malament de temps. Quina notícia tenim per engegar al matí? Va, una bona notícia.
2: Que s'han fet revisions oftalmològiques a 150 infants que estan en situació de vulnerabilitat. Es tracta del projecte Invulnerables amb Visió de l'Hospital Clínic de Barcelona i de la Fundació La Caixa. A més, després de les revisions, una òptica ha facilitat ulleres a tots els menors que en necessitaven. La iniciativa es va posar en marxa el 2018 i té com a objectiu vetllar per la salut visual dels infants. Des d'aleshores s'han celebrat jornades de revisió oftalmològiques en centres de referència a Catalunya, on s'han dut a terme prop de 1.000 avaluacions i entre un 40% dels menors avaluats necessiten correcció òptica.
0: I alerta perquè arriba Ot Serra, com sempre, amb un motiu per saltar del llit. A veure què ens explica avui. Ot Serra, molt bon dia.
5: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és confiar en la literatura d'autor en català. Això fa l'editorial Argestes, que acaba de néixer per aportar el seu granet de sorra. Xavier Sarraïman és el seu director.
6: Que nosaltres hem seguit l'exemple de moltes petites editorials que estan fent una feina magnífica. Raigbert, Periscopi, Angle, Funàmbul... Me'n descuidaré molts, eh? Aquests ho estan fent, el que passa que, òbviament, cadascú té les seves possibilitats i els seus límits, i si nosaltres amb la nostra modèstia doncs podem aportar fer 4 o 6, la idea és començar fent 6 llibres l'any.
5: Les dues primeres obres que el projecte editorial publicarà són la reedició de Ventada de Morts, de Josep Albanell, i El llegat d'Atzara, una obra inèdita de Vicenç Villatoro.
0: Vinga, va, Catalunya, ànims, que hem arribat al penúltim dia de la setmana, en aquest dijous 21 de maig. Esteu escoltant Els Matiners. Us estem acompanyant, com sempre, en aquest primer tram del dia i volem saber com batega el cor aquest matí.
2: Doncs batega amb Arnau París, del Cuines de TV3. El cuiner, que fa poc ha sigut pare de bessons, ha parlat en una entrevista a l'SX3 sobre paternitat i, sobretot, de com li està afectant no dormir.
7: La falta de son, per mi, és el tema o la complicació per excel·lència. La por que tinc jo és que aquest cansament després em passi factura quan vingui a gravar. No, perquè al final, segons la feina que tinguis, el cansament t'afectarà més o menys, però si jo vinc molt, molt, molt cansat, se nota la cara, se nota amb el to, i afecta de forma directa a la teva feina. Llavors, bueno, estem veient com gestionar tot això.
0: És que, escolta, a més, tenir bessonada, que la gent que té bessonada és mort durant els 5 primers anys de la teva vida, perquè els hi canvia la cara, és que sembla... És horrorós, ha de ser horrorós.
2: És que és tot multiplicat per dos, en fi. Justament també ha parlat de la maternitat Loles León en una entrevista a Divinity.
8: En la primera persona más importante que sacrifiqué fue mi hijo. Mi hijo salía del colegio, la portera de mi casa le daba el dinero y la merienda, lo metía en un taxi y lo mandaba al teatro, que era donde yo estaba trabajando. Y yo sé, porque él me lo ha dicho, que echaba de menos una madre más hogareña, más en casa. No pudo ser. Yo tenía que realizar mi sueño y él tenía que permitírmelo.
0: Estava pensant ara quantes persones, quants oients que ens estan escoltant, que han sigut pares o mares, han hagut de sacrificar molt temps de la seva vida treballant i no poder atendre, en aquest cas, a les criatures. Segur que moltíssims dels que ara mateix ens esteu acompanyant. I alerta, perquè el cor ja no batega entre Rosa López i Iñaki García. Hola, també quina mala llet de cançó.
2: Matia,
0: no està
2: de Celebration,
0: la Rosa. No està de Celebration, Marta.
9: Quan ho deixa una mica de dol i endavant.
2: No, Marta.
9: Pavil, ets tan freda.
0: Sí, és que sembla que no tinguis cor.
9: No, has de posar aquesta cançó per animar-vos un dijous i animar tots els oients.
2: No tocava.
0: No tocava, Marta.
2: Puja, puja. La passió i brilla
9: la luz en tu interior.
0: A veure, farem una cosa. Ara ens esperarem a la tornada, ho quadrarem bé.
9: Sí.
0: Perquè Catalunya avui és el penúltim dia de la setmana. D'aquí tres i no res, deixarà de sonar el despertador. I nosaltres ho celebrem així. La pobra Rosa allà, amb el cor trencat a casa seva.
9: Plorant, bueno, ja fa un temps.
0: A veure,
9: ja,
0: què ha passat? Expliquem-ho.
9: A veure, han estat parella durant els últims 6 anys i ara han decidit, doncs, tallar la seva relació. Segons ha informat la revista Semana, tots dos van prendre la decisió ja fa un parell de mesos. Per tant, ja et fent una mica el dol, han decidit emprendre les seves vides per separat. I això sí, sembla una de les parelles més estables del panorama actual. I fins i tot, escolteu això que deia la Rosa, que s'havia plantejat ser mare, deia això.
10: Qué bonito despertarte y ver que sigues queriendo pasar toda tu vida con esa persona. Lo de casarte, pues bueno, pues vale, ojalá que sí. Y tener niños, pues ojalá que sí.
11: O sea, que sí, no descartas.
10: Ojalá, no, no lo descarto. Voy un poco tarde. Estoy ahí haciendo un poco malabares porque cada vez cuesta más, pero no lo descarto.
0: Ai, pobra. Marta Tela, entre Europe's Dream Celebration i recordar aquest tall, t'has lluït avui, eh?
9: No, esto
0: és el cor fred d'aquest programa.
9: Ara jo tornaria a tirar a Europe's
0: Dream Celebration. Escolta, et dic una cosa, Rosa, la Rosa que va venir a Col·lapse és una tia fantàstica, és meravellosa, que... simpàtica...
9: És un amor.
0: Bona tia.
9: Tornarà a trobar l'amor, si
0: segur
9: estic
0: sí.
9: segura.
0: Li desitgem des d'aquí perquè el cert és que és un artista que es mereix només coses bones. I mentrestant, quin son seixa la ràdio?
2: Al matí de Catalunya Ràdio, la presidenta del jurat dels Premis Ràdio Associació de Catalunya, els Premis RAC, Neus Bonet, ens va explicar els reptes que té aquesta societat de cara al futur.
12: Arribar a nous públics, fer que la ràdio en català s'escolti encara més, és a dir, incorporar gent jove a l'escolta de ràdio, i després hem començat a posar una mica d'ordre en el que ja veníem tenint, que era molta... Aquest any, per exemple, destaquem... hem creat la categoria de podcast, però l'hem creat perquè feia 3 anys que rebíem moltes propostes fetes en podcast, no?
0: Amb només 7 minuts arribem a 6:15.

0: I que estem escoltant ara mateix, i què passava tal dia com avui?
1: Doncs mira, un 21 de maig del 1988, Prince aconseguia el número 1 a les llistes del Regne Unit amb l'àlbum Love Sexy, un àlbum que es va fer només 6 setmanes, va aconseguir aquestes bones xifres i va ser una resposta al seu anterior disc, The Black Album, i la portada doncs, va generar moltíssima polèmica en aquell moment, sobretot el llançament, perquè es veia Prince totalment despullat, recolzat en unes orquídies gegants blanques amb les cames creuades estratègicament, doncs, perquè no se li veiés res de res. Això sí, moltes botigues es veu que es van negar a vendre el disc precisament per aquesta portada, i d'altres van dir que sí, que el vendrien, però amb la condició que tot l'àlbum estigués, perdoneu, embolicat de color de negre. La fotografia és obra de Jean-Baptiste Mondino, que per cert és autor de vídeos de Madonna, Sting o David Bowie.
0: Tu que ets una dona freda, què et va semblar la portada de...
2: S'ofega. És el karma.
0: Déu meu senyor, quin dia que portem avui. Marta, estàs bé?
2: És que clar, vosaltres aneu tirant pollites i jo em quedaré
0: nosaltres
2: aquí, em quedaré aquí ofegant. Què preguntaves?
0: No, res. Si estàs bé de la veu.
2: De què parlàvem?
0: L'altre. De veritat, per favor, centreu-vos, que estem en directe. Vinga, a veure. Anem a veure si els astres m'arreglen avui a la Lara i a la Marta, que les tinc desbocadíssimes. A veure, qui ens ho explica avui? En Sergi Tou. Sergi, molt bon dia, estimat.
3: Bon dia, matiners. Avui Venus entra a cranc i fins al 13 de juny la manera d'estimar es torna més tendra, més emocional i més protectora. Buscarem vincles que ens donin seguretat, converses amb caliu i persones amb qui sentir-nos a casa. Venus a cranc ens recorda que estimar no és només desitjar, també és cuidar, escoltar i sostenir. Aquests dies el cor demana menys cuirassa i més veritat emocional.
0: Doncs vinga, menys cuirassa i menys tos, també.
2: Sí, no, és el que hi ha.
0: Vinga, va, alerta, que avui també volem saber qui bufarà espelmes. Lara.
2: Bueno. És que el d'avui em costa.
0: Va, anem-hi, avui felicitem,
2: Avui felicitem, Toma. Però escolta, fes-me unes palmes, va. El cantant d'aquest home, Antonio Carmona, que fa 61 anys i de cantant a cantant, toca felicitar també a Maite Martín, que entre el flamenc i els boleros arriba també els 61 anys. I acabem felicitant a Jair Domínguez, que avui bufarà 46 espelmes. Esteu a un pas del cap de setmana, per tant, per molts anys, i que ho celebreu com cal.
4: Els matiners. Els primers que despertem Catalunya.
5: Cada matí, Catalunya Ràdio.
0: Mare de Déu santíssima, Marta. Vés a prendre alguna cosa, per dir que totes les coses estem sentint. Tu sí. Miqui Núñez, té nou èxit.

0: no et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio continuarem pendents de la negociació del govern per aprovar els pressupostos. A partir de les 11, entrevistarem els germans Torres, que han publicat un nou llibre de receptes. A la tarda, Francesc Garriga farà la prèvia dels concerts de Bad Bunny de demà i de dissabte a Barcelona. I també prendrà el cafè amb Sònia Gelmà abans de la final de la Champions femenina. A punt de fer 19 anys, avui al Catalunya Nit entrevistarà el jugador del Barça, Marc Bernal. I coincidint amb l'estrena de Rabalejar, Àlex Gorina s'inspirarà en el Raval de Barcelona en la seva particular sessió golfa.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat. Quan tu obres un ull, nosaltres ja els tenim tots oberts fa estona. Perquè som els matiners.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dijous 21 de maig. En Alfonso, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Com cada matí, amb l'Anna toca repassar els titulars d'aquest dijous. El govern espanyol i la Generalitat han pactat ampliar la plantilla dels Mossos fins als 25.000 agents.
3: S'ha acordat a la reunió bilateral en què l'Estat també s'ha compromès a tirar endavant els acords del president Illa amb Esquerra per als pressupostos i ha donat llum verda a la línia de tren orbital, al Consorci d'Inversions i al canvi de majories al Consorci de la Zona Franca. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, diu que ara l'executiu intensifica les negociacions amb els comuns, que són l'últim escull per als pressupostos.
4: El nostre objectiu és accelerar aquestes converses durant les properes hores per assegurar que Catalunya tingui un pressupost.
2: A diferència del govern i Esquerra, l'oposició ha criticat el resultat de la comissió bilateral.
3: Sí, per Junts per Catalunya es tracta d'un acte de propaganda. Salvador Vergés, portaveu parlamentari de la formació.
5: Un gran acte de propaganda socialista. S'ha convertit en una fàbrica de fotografies i titulars, però sobretot en una fàbrica d'incompliments.
3: El govern de Salvador Illa manté la voluntat d'entrar als comptes al Parlament demà divendres.
2: I en paral·lel a les negociacions amb els comuns sobre els pressupostos, l'executiu també busca un acord amb els docents.
3: El Departament d'Educació es tornarà a reunir avui, aquesta tarda, amb els sindicats, després que la taula sectorial d'ahir acabés sense acord. Mentre el govern valora el to de la trobada, els sindicats majoritaris rebutgen l'última proposta de l'executiu i reclamen d'entrada un augment de 200 euros mensuals a partir del curs que ve. Yolanda Segura, la portaveu d'USTEC.
6: Presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades, que hi hagi un augment salarial que sigui lineal, que vol dir que reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores.
2: El govern espanyol fa costat a José Luis Rodríguez Zapatero.
3: Durant la sessió de control d'ahir, Pedro Sánchez va reivindicar la innocència de l'expresident socialista, mentre que el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, l'acusa de corrupció, no descarta una moció de censura i ha demanat als socis de Sánchez que deixin caure el govern.
7: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
8: Los socios tienen que mover ficha. Los mismos socios que sacaron del gobierno del Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno.
2: Indignació mundial pel tracte degradant d'Israel els 400 membres de la flotilla de Gaza retinguts en un port israelià.
3: Els Estats Units, Alemanya, Itàlia, França i Espanya denuncien el vídeo vexatori que ha publicat el ministre ultra Ben Gavir, en què increpa els activistes pro-palestins mentre estan agenollats i emmanillats. El ministre José Manuel Álvarez exigeix una disculpa.
9: Ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es un inhumano. Exijo disculpas públicas a Israel.
2: I mentrestant, Donald Trump assegura en una entrevista que les negociacions per un acord amb l'Iran són a les últimes fases.
3: De fet, l'Iran ha confirmat que ja té sobre la taula l'última proposta de pau que els ha fet arribar a la Casa Blanca i que l'està estudiant. Els mercats tenen la sensació que aquest cop va de debò. Ahir Wall Street va tancar amb guanys i aquesta matinada els números verds també es disparen als mercats asiàtics. També és significatiu que el preu del petroli va a la baixa. El barril de Brent, el de referència a Europa, costa ara $5 menys que ahir aquesta aquesta mateixa hora.
2: I bona notícia, una molt bona notícia, l'actriu Aina Clotet ha rebut el Premi Revelació a la millor interpretació la Setmana de la Crítica de Cannes.
3: Ha aconseguit el guardó en Viva, la seva primera pel·lícula, com a directora de la qual també és protagonista.
10: Estan sent uns dies molt intensos, molt bonics, plens d'emocions. És molt fort ja haver arribat a Cannes, ja em semblava un somni, i jo ja em sentia més que premiada, i llavors avui haver rebut aquest premi ja em sembla com una cosa estratosfèrica, realment. T'ajuda moltíssim, t'obre molt les portes, ens està ajudant a que la pel·lícula s'estigui veient en molts països i que la puguem estrenar a molts llocs.
2: Moltes, moltes.

0: Absolutament prohibit fumar a la plaça Roja de Moscou. L'ordre és del Comitè Executiu de l'Ajuntament de Moscou. La decisió municipal és per raó del caràcter sagrat. Sagrat, eh? Poca broma. És per raó del caràcter sagrat del mausoleu de Lenin i de la tomba al soldat desconegut.
1: Recordant alguns clàssics d'aquesta casa i aquestes hores del matí, quan pràcticament falten 15 minuts per les 6 del matí, a l'Argentina falten 15 minuts per la 1 de la matinada, i allà, com sempre, en aquest cas a l'Argentina, hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
2: Bona nit, matiners. L'Argentina és un país immens i gran part de la població treballa al camp. Per honrar la vida rural i les seves costums, se celebra aquest cap de setmana la Fiesta Provincial del Peón Rural, al poble de Corrientes. Són tres dies d'actes i esdeveniments que destaquen la identitat i la cultura de la zona. Hi ha, per exemple, concurs de ball, desfilades de vestiments de gauchos, que són els habitants de la zona, i proves de muntatge de cavalls assalvatjats.
3: Los aplausos, y bien fuerte. Escuela de danza infantil municipal de la localidad de Concepción.
2: Coincideix també amb la commemoració d'un seguit d'aixecaments populars que el 1810 van plantar la llavor de l'actual estat argentí. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de l'Argentina pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: I de l'Argentina a l'estudi de Catalunya Ràdio per saber què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio.
4: Major doncs mira, seguim pendent dels pressupostos que probablement s'aprovaran demà, però ens ho confirmarà la consellera d'Economia Alicia Romero, aquí la tindrem una mica més tard, a 9:15. Després parlarem també dels comerços 24 hores i d'aquesta moratòria de l'Ajuntament de Barcelona amb el director de Barcelona Comerç, i advertirem, ja ho vam fer, però ha sortit un informe que confirma una informació que va treure l'Ara García fa pocs dies, que pujaran els preus de la fruita i la verdura, i tindrem el Santiago Niño Becerra per comentar-ho. Després parlarem de les condicions de les Kellys amb la fundadora d'aquest col·lectiu que defensa especialment les cambreres que treballen en hotels, però també una mica tota la feina domèstica. I després parlarem de com parlen els joves.
1: Pepa Sabró.
4: Tema interessant. Amb la taverna parlarem de vins i tindrem els germans Torres per tenir una mica de vi, una mica de menjar i tot per arribar fins a les 12 amb el millor humor i el concurs pendent. Última oportunitat per poder concursar divendres i endur-te 200 euros, que ja saps que mai venen malament.
1: Sempre està bé. Sempre està bé.
4: I ja veuràs amb el que t'explicaré ara encara més.
1: Doncs ja ho sabem, quan arribem a aquest punt del matí, us proposem jugar amb la Dada Mayol. A veure, Mayol, sorprèn-nos. La Marta ja està sospirant i no has ni començat.
4: 200 euros que t'anirien bé per pagar la declaració de la renda que has fet avui.
1: No me parlis.
4: I, per tant, dada sobre Hisenda.
5: Aquesta cançó, dius culo.
4: Sí, i dius cara.
5: M'encanta,
4: i diu cara. I el joc era com més cara perquè has de pagar, saps?
1: A veure, sorprèn-me amb la meravellosa declaració.
4: La pregunta és si a Hisenda la seva pròpia declaració li surt a pagar o no. És a dir, quants diners ingressa Hisenda amb la declaració de la renda, quants diners paga Hisenda amb la declaració de la renda o el diferencial. Us dono tres opcions.
1: Mayol, però si està a punt d'explotar el cap, ja m'he perdut.
5: No sé, no sé res.
4: En milers de milions d'euros. Va, quants diners ingressa Hisenda de declaracions de la renda? En milers de milions d'euros, ja.
1: Milers de...
5: 15.000.
1: Jo diria... Jo anava a dir 25.000.
5: Sí, jo també anava a dir 25.000.
4: Doncs esteu molt encertats perquè Hisenda té previst ingressar 24.628 milions d'euros. I a la gent que li surt a tornar, que són éssers misteriosos que no coneixem, quants diners ha de pagar Hisenda?
1: Jo diria que 8.000 menys.
5: 8.000 milions?
1: No, és molt, no. Va, carinyets, arrenquem.
4: Ràpid.
5: 6.000 milions.
4: 6.000, 6.000.
5: Menys, no?
1: Va.
5: Sí, pot ser menys.
4: Aneu fatal. 13.271 milions. Per tant, a Hisenda li surt favorable a totes les declaracions, 11.357 milions d'euros. Us recordo que la declaració de la renda l'únic que fa és corregir perquè pagueu ara els impostos que no heu pagat durant l'any.
1: És a dir, igual.
4: Feu els euros durant aquests 12 mesos.
1: Jo no vull ser que pago.
4: A qui també li surt a pagar, perquè Caralies no està sol.
1: És que cada any em passa el mateix.
5: Jo també, eh?

0: Paguem, nois.
1: Cada any. Bueno, el que heu de fer és pujar el diferencial.
2: No, sí, sempre
1: ho
2: és així. I arriba un moment
1: bueno,
2: que...
1: Això és que et va bé, Gralies.
2: Sí.
1: Normalment, si et surt a pagar, és que les coses et van bé.
2: Perquè ja tinc la batida, tant, que ja no puc més, ja no puc més. D'aquí uns moments repassem alguns dels moments que ens ha deixat la televisió. Lara, tinc bones notícies per tu. No marxis, serà d'aquí uns moments.
3: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
4: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
5: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
4: Per aprofundir en tota mena de temes.
6: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquell lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
4: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
7: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
3: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
8: L'Albert va començar a apostar als 18 anys.
9: Vull guanyar diners ja? Com puc fer diners ja?
8: Fins que va desenvolupar una addicció al trading i a les criptomonedes.
9: Moltes nits sense dormir, perquè al final estàs pendent i què passarà? Hi haurà pujat, estaré guanyant. I al final passes gairebé tot el dia enganxat a un mòbil.
8: L'Albert vol mantenir l'anonimat, té una situació delicada.
9: I busques la forma de tenir un préstec nou, que el pot deixar diners, i si tot arribes a agafar el que no és teu.
8: A les xarxes, les promeses de beneficis ràpids atrauen molts joves i adolescents.
10: Contra més temps faci a les xarxes, més contingut et sortirà com fomentant aquests actes, no?
4: Solidaris.
3: Amb Mercè Folch.
8: Els riscos de les inversions en línia.
3: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Els matiners som un programa per emmarcar.
11: Bon dia, matineres.
2: Com estàs, Xavi?
11: A tope.
2: A veure.
11: Avui celebrant l'aniversari.
2: És el teu... Home, per favor, l'aniversari
11: avui.
2: Xavi, quants anys fas?
11: 60.
2: Un altre aplaudiment, Xavi. Has tingut ja alguna primera felicitació del matí o no?
11: Sí, de la meva dona. L'he vist aquest matí amb el WhatsApp, que passava la mitjanit, ja m'envia ja els emoticones, bueno, d'això ja felicitant el meu grup de la família i...
2: No me la mereixo.
3: Ja que t'has de llevar,
11: sí.
3: Fes-ho amb els matiners.
2: Vinga, va, que en pràcticament 8 minuts arribem a les 6 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio, acompanyant-vos com cada dia de dilluns a divendres. Lara, ha arribat el moment.
0: A veure.
2: Catalunya ho estava esperant i tenim una sorpresa televisiva.
12: Després d'una temporada plena d'amor, complicitat i moltes connexions, arriba el teu moment. Seràs capaç de trobar la teva parella ideal? Apunta't a la gran cita.
2: Epa! Lara?
0: És que jo crec que si jo no tingués parella, m'apuntava.
2: Segona temporada de la gran cita.
0: Jo
2: ja
0: estic,
2: ja està, que el gravin ja i que la metin ja. Ja t'ho dic ara, perquè aquí en el programa som fans. Per cert, si voleu participar a la gran cita, entreu a 3cat, hi ha un link on us hi podreu inscriure i participar en aquest... anava a dir concurs. En aquest reality de
0: TV3. Fantasia.
2: Exactament. Per tant, ja ho sabeu, si us connecteu a la plataforma 3cat, allà trobareu aquest enllaç per presentar-vos al càsting. Sou de dir moltes mentides, vosaltres?
0: Sí, sí.
2: Ah, molt bé, mira les elles, sense pèl de la llengua.
0: Tot. Sí. És un tema sí, que no. Hem parlat sovint, Lara i jo.
2: Em deixeu molt més tranquil, eh?
0: Sí, tu també.
2: No gaire. A mi m'enganxa sempre quan dic alguna mentida.
0: No, jo no, som tan bones.
2: Maia Tela, quines companyes més guais. Doncs som Eva, han sortit al carrer per preguntar-ho i això és el que els hi han contestat.
13: No. A mi m'ha dit una mentida i no seran mai més amiga meva.
14: Quina és la mentida més grossa que tu has dit mai?
13: Jo no la puc dir.
15: La segona, tia.
14: La segona més grossa.
13: Berta, inspira'm, comença tu.
16: Hòstia, és que jo he dit moltes mentides, sobretot quan acabo de conèixer algú. Oi, tu què et dediques? Hòstia, doncs mira, no, els meus pares són empresaris i quan parlen de diners, quants diners tens a la compte? I jo, m'encanta fer-me-la superric.
17: Jo crec que la típica de l'amiga del poble. Vaig ser amb una amiga del poble.
14: Va arribar una multa a casa, la vaig voler amagar. Llavors em va arribar com un altre paper, jo pensant-me que era que havia d'anar al jutjat o una cosa així, i es va fer molt gran la pilota.
15: Rotllo.
14: Va arribar un punt que em vaig despertar enmig de la nit, tota bullint, com que no podia aguantar més la mentida.
13: Va durar setmanes o mesos, la bola.
14: Malalta de mentir.
18: Jo te'n diré una de quan era petit, que va provocar ell. Em va tirar una pedra al cap un dia.
14: Ai, sí, sí.
19: Sí, la cicatriu.
18: Vaig arribar a casa i dic que he caigut del columpio i vaig guardar el secret anys, eh?
14: Que maco, això també és ser un gran amic.
20: Menteixo molt malament. La meva parella se'n riu molt perquè sempre que li vull fer un regal sorpresa li acabo xivant sense voler perquè
14: mig
20: pilla i no puc mentir. Li dic, és veritat, vale, t'he fet això.
21: És que dissimulo tan malament que jo i les mentides no les practiquem gaire, eh?
22: Creu, ja m'he ficat vermell ara mateix.
19: Veus? Ets la millor.
2: M'encanta la mentida de soc ric, el que dic és que acabaran enganxats, que tio, perquè faig la mentida que tinc molts diners.
0: M'agrada molt aquesta.
2: T'acabaran enganxant amb aquesta.
0: Però si deu passar genial.
2: Sí. La Marta Vian està estressadíssima i emocionadíssima per al concert de Bad Bunny a Barcelona, i precisament, no sé si vosaltres heu pagat molts diners per anar a veure els vostres artistes favorits.
0: La Shakira.
2: Quan heu pagat, per exemple, per una entrada, al màxim? Més o menys.
0: Jo sé n'hi ha algú. Jo 150 o així.
2: Doncs mireu el que està disposada a pagar la gent per veure el seu artista favorit.
20: Bad Bunny i uns 150 o així.
0: Vas a concert?
20: Sí.
0: I has pagat?
20: Una mica menys, però sí.
0: Ah, molt bé.
20: La vaig ja, l'és tot. 80, 90 euros... Els he pagat. Molt guai.
0: Si Roy Niesta reviviera, pagaria molta pasta. 500, 600 euros, segur.
15: Bad Bunny i pagaria... Van estar en un molt bon lloc. 400, 350...
20: Vas a concert.
15: No vaig aconseguir entrada.
20: Si de cop et trobessis 700 euros, ho pagaries?
15: 700 no. 400 màxim, i si fos una persona de fiar.
0: Quants diners pagaries per teu artista preferit?
15: La meva artista preferida és la Olivia Rodrigo, i jo pagaria 500 euros, a lo millor, per veure-la.
19: Jo, el meu artista preferit és De La Fuente.
21: No sé, 200.
19: Poder a primera fila 300, però sí, com a molt.
22: El meu és Mike Towers, 200 euros, a front stage, davant, que em firmés o algo.
2: Algú m'explica per què la gent jove diu Bad Bunny?
0: No sé.
21: Bad Bunny?
0: Pot ser.
2: No ho entenc. No s'entén, perquè jo és que escolto molt dir això, Bad Bunny.
0: Sí. Bé. Ara m'han entrat tots els dubtes.
2: Veus? 9-3-2-0-7-4-7-4. Com sempre, a aquestes hores volem parlar amb els matiners que ja esteu desperts i teniu ganes de parlar amb tots nosaltres, com per exemple la Lourdes. Lourdes, molt bon dia.
23: Hola, bon dia, matiners.
2: Ui, quina veu més desperta que fas, Lourdes.
23: Sí, et toca anar a treballar i llavors doncs, ens hem d'aixecar amb energia, i la energia que vosaltres transmeteu és súper.
2: Molt bé, un aplaudiment per la Lourdes. Molt bé, Lourdes. Escolta, que ja tens a la Marta Vian emocionada, perquè la Marta ja, com veu algú de Lleida, ja s'emociona.
0: Bueno, jo no sé... D'on ets, Lourdes?
23: Jo soc d'un poble de la Noguera que es diu Àger.
0: Àger, home, i tant.
2: Home, però si Àger...
0: Home, però si té un càmping xulíssim.
2: Si té el càmping gaire xulíssim, i té, té també aquell nom per veure les estrelles, no? No té un...
23: Molt bé, però és Àger sense R final, eh?
0: Àger.
23: Diu Àger, però correcte, sense R final.
2: Vaig anar jo un dia Àger a presentar... Veus, ja ho he dit. Vaig anar un dia Àger a presentar un cicle de cinema, i vaig estar dient Àger tota la nit, i quan vaig baixar de l'escenari em volien tallar el coll, eh?
23: Ai.
2: Escolta'm, però on treballes tu, Lourdes?
23: Jo treballo en una escola concertada aquí a Lleida, i començo a un quart de vuit. I llavors doncs, m'aixeco una estona abans per esmorzar, fer parar una mica el dinar i marxar a obrir portes per començar a entrar, perquè volen començar a entrar els nens.
2: Això de treballar amb nens ha de tenir també el seu què, eh? Perquè si tens un dilluns que et trobes una mica malament amb tots els crits que foten els nens, has d'acabar amb el cap com un timbal.
23: No existeix això. No val. No entra el joc. El tenir un dilluns malament no entra el joc. Has de tenir sempre un dilluns bo.
2: I escolta'm, fins a quina hora treballes, Lourdes?
23: Fins a 2:45.
2: Ah, i adéu, eh? I acabem aquí.
23: Sí, tant. Hem de tarda lliure.
2: Molt bé. Escolta, et veig molt desperta, que a mi això m'encanta, els oients desperts a aquestes hores del matí. Soc fan.
23: Gràcies a vosaltres, eh?
2: tant de bo puguem fer durant molt temps. Lourdes, també una abraçada ben forta.
23: Moltes gràcies.
2: Adéu. Sona aquesta sintonia, això vol dir que tenim a l'Oriol... Ai, a l'Oriol, a l'Eloi Cortomí per aquí.
1: Bon dia.
0: Avui estem despistats.
1: Tot allò, què? Tot anirà bé avui.
2: Tot anirà bé. I tu què tal, com estàs?
1: Prou bé, sí.
2: Has dormit bé, has descansat?
1: Sí, crec que sí que he descansat bé, sí.
2: Veus?
1: Sí, ara porto uns dies que hi ha un gat, el meu gat a casa, que està molt pesat, molt.
2: Què li passa?
1: Doncs no ho sé, que es fa vell i llavors està com... que reclama coses, reclama carinyo.
0: Té uns problemes amb la fauna sempre, l'Eloi? És veritat. És que... Ens unes mogudes,
1: Estic pensant que potser hi ha massa fauna a casa, ja. No ho sé.
2: A veure, i per què no anem retirant animals, mica en mica, Eloi?
1: La manera de retirar-los ja saps quina és, eh?
2: Quina?
0: A la cassola.
1: Home, doncs a la cassola i les cabres, doncs no ho sé. Però no, de moment els intentarem mantenir tots.
2: Perdoneu, puc preguntar, i què fem amb el gat?
0: Clar.
1: No, el gat l'estimem molt, i tal com és l'acceptarem.
0: Com es diu el gat?
5: Es diu Boi.
6: Boi.
5: Boi. Boi. Boi. Ens el vam trobar a Sant Boi de Llobregat.
6: Ah!
5: Perquè rieu, no fa gràcia.
2: M'encanta.
5: És original.
2: M'encanta, m'encanta.
6: És boníssim.
2: Bé, les deixo marxar, Eloi, perquè avui estan que té la Lara García i la Marta.
5: Sí, ara seran elles.
2: Sí, sí, sí, tant que sí. Gràcies, noies. A veure, ja surten de l'estudi i tal. Vinga. Ara, Eloi, quin temps ens espera per avui?
5: Mira, avui feia molt temps que no deia això, però avui farà sol a tot arreu, sense excepció, amb temperatures altes, arribarem més de 30 graus al Pla Lleida, més de 27-28 graus a la resta de comarques de l'interior i uns 25 graus a la costa. Així que avui és senzill, quatre nuvolets al sud de Catalunya al matí i quatre nuvolades al Pirineu, però sense pluja, i això es mantindrà així uns quants dies.
2: Molt bé.
5: Divendres, dissabte i diumenge, algun ruixet de tarda al Pirineu i prou. I la temperatura segueix pujant.
2: Doncs escolta'm, a mi em fas feliç amb aquesta notícia. Entenc que hi haurà molts clients que diran ara la calor, ara ja hi tornem a ser.
5: Ara ens queixarem.
2: No plou, no plou mai a gust de tothom.
5: Ah, ho gaudirem mentre duri, ho gaudirem i ja està. I després ja...
2: Ja veurem.
5: Farem el que hagi de passar.
2: Gràcies, Eloi, una abraçada.
5: Vinga, família,
2: fins demà. Doncs vinga, d'aquí 10 segons engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, que ja el tinc aquí. Bon dia, Ricard.
7: Bon dia, què tal?
2: Nosaltres hi tornem demà, matiners, que vagi molt bé el dijous.
9: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ai! Els experts amb Roger Saró.
2: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
1: Sergi Vives.
3: Aprofitaré l'actuació que se celebra.
1: Laia Vidal.
4: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
1: Sergi Ruiz.
5: M'agrada la rumba.
1: Laura Grau.
6: Ni descanses ni està ben pagat.
1: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: És l'hora del conte. Anem a Instagram amb un perfil que ja pel nom ha molat bastant. Ni Mona ni Lisa.
2: El coneixies, aquest, Roger?
1: No.
2: Doncs t'encantarà.
1: Veig que fa divulgació, sí.
2: Fa divulgació sobre el món de l'art.
1: Art pictòrica.
2: Art pictòrica, sí, sobretot art pictòrica. És la Judit Méndez Moreno. Té 15.000 seguidors, i és una gran divulgadora del món de l'art. Em sembla interessantíssim. Avui m'ha costat escollir-vos uns posts per posar, perquè realment, almenys clar, és que és un tema que jo no domino gens i, per tant, qualsevol divulgació em sembla un gran aprenentatge. I, per exemple, ara l'últim post que ha fet explicatiu és al voltant d'aquesta polèmica de Venècia que heu sentit aquests dies amb el tema de la Bienal. Mira, sentiu com ho explicava.
1: A veure.
3: Hola, amigues. Aquest vídeo va pràcticament sense edició, però us vull explicar i crec que us he d'explicar la crisi que ha sacsejat el món de l'art contemporani. Probablement haureu vist titulars o haureu llegit notícies entorn al que ha passat a la Bienal de Venècia del 2025. Però vaig explicar-ho pas a pas per qui no tingui gaire clar què és i què ha passat. La Bienal de Venècia podríem dir que és una espècie de Jocs Olímpics de l'art. Es celebra cada 2 anys des del 1895. És un dels esdeveniments més prestigiosos dins el món de l'art.
2: Doncs veieu, ella, tot és molt divulgatiu, ella t'explica les coses des de zero per gent que no domina, però és que ja, per exemple, m'he escoltat un altre post superinteressant que parla de la literalitat i parla de com les pintures antigament doncs, eren molt literals perquè el que volien doncs, era ensenyar, per exemple, quan hi havia doncs, un retrat d'un noble, les volia doncs, ensenyar l'ostentació de la seva riquesa, etc. I era literal. I que avui en dia trobem la literalitat, per exemple, a la publicitat, perquè quan es vol ensenyar un producte, doncs es fa molt literal. O també a les xarxes socials. I llavors ella acaba dient que per això és tan necessari l'art contemporani que escapa d'aquesta literalitat perquè tota la imatge, tot allò visual que tenim al voltant és tan literal que necessitem l'art contemporani per anar a buscar coses que ens facin més fer preguntes, que ens facin pensar, no? Perquè una publicitat no ens fa pensar, o a les imatges que veiem a les xarxes, doncs tampoc, no? Per exemple, això és un post que té.
1: Llavors, és a dir, quan Cosme de Medici li deia a algú, pinta'm, i li pintaven un pinta'm ben ostentós, i el retratava, era això.
2: Clar, era, no buscava res més que això.
1: I la població havia de dir, oh, mireu, el patró.
2: Bueno, tenia una funció social molt important, bueno, i elimina el Medici com quina pasta que té.
4: És que, a més, no hi havia fotografia, per tant...
2: Clar, feia aquesta funció, no?, exacte, completament. Però, per exemple, també ens fa molts posts que naturalment remeten a la mitologia, que és un tema que sé que t'encanta. Roger, mira, sentim aquest.
1: Sí.
3: Amigues, tothom celebra la vinguda de la primavera, però sabies que aquesta estació va néixer a partir d'un segrest i d'una mare desesperada? La vinguda de la primavera a la mitologia grecorromana és molt més que una estació de l'any. I jo t'ho ensenyo a partir de la pintura europea, així que queda't que t'ho explico. La història comença quan Hades, o Plutó, el déu de l'inframont,
1: rapta Persèfona a la seva mare Demèter.
2: Ens fan recordatoris d'aquests i les ho vincula amb pintures famoses, etc. I, per exemple, a mi m'agrada quan fa tops de coses. Té un top de red flags de museus. Diu, com pot ser que als museus no hi hagin bancs, llocs per seure, quan el que hem de fer és seure i contemplar les obres i poder tenir convers al voltant de les obres que estem admirant i que ens facin estar així com drets, incòmodes, al revés, és un lloc per quedar-nos.
4: No, hi ha museus que diuen, vagi passant a l'altra sala, ja està.
2: Clar,
4: molta,
2: però
4: molta
2: no, però ella reivindica doncs, que no sigui així. També es queixa dels museus que et fan com tot és un gran circuit per arribar a la botiga, no? Clar. I diu, com pot ser...
1: Bueno, això tots,
2: Bueno, sí, d'això, i red flags dels museus.
1: Coneixes el poeta català Roger Peláez?
2: Sí.
1: Té un vers que diu, feu el que feu, no entreu a la botiga del museu.
2: Ah, veus? Sí, doncs mira, estaria d'acord aquí amb la Nimona ni Lisa.
4: A PortAventura, també, després de l'atracció, et fan entrar a la botiga. Et fan entrar a la botiga.
2: I al final també diu, per exemple, una red flag dels museus quan no hi ha el punt de vista de gènere, no? Aquesta mirada o dels artistes racialitzats o que no hi ha una explicació del colonialisme vinculada doncs, quan un artista doncs, prové d'aquest entorn.
1: Només cal comptar les persones despullades. Ara que no surti ningú dient el David de Michelangelo està despullat. Sí, però compta-les. Compta en un museu, en una pinacoteca. Només cal fer penis contra tetes. Ja veureu que hi ha molts més homes vestits.
4: Mira, un cop més m'ha remès el Simpson en aquell moment en què li volien posar pantalons, te'n recordes?
1: Ah, sí, que porten una reproducció del David a Springfield. Sí, mola. I també la Venus de Xutxa, que està despullada.
2: Doncs va, seguiu-la. Ni Mona ni Lisa. És la Judit Méndez Moreno.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684-565.
1: Laia, queda't aquí, en remeis a contrapicades.
5: Un mosquit de l'ametlla m'ha picat a l'orella.
1: L'has triada, tu, aquesta?
2: Sí.
1: La formació musical és...
2: La formació és la Damaris Gelabert.
1: La Damaris Gelabert. Avui que parlem amb vosaltres de remeis, ens podeu compartir els vostres, però també d'anècdotes de picades d'insectes o d'animals verinosos. Tenim els oients també, a banda de respondre, comenten el top que ens acaba de regalar el Sergi, el top de pel·lícules amb insectes. Ens diu l'Albert, gran pel·lícula Starship Troopers, gran al·legat contra el militarisme i els autoritarismes. En Gustau diu, el Silenci i els Anyells també havia molta importància una papallona. La recordo del pòster? Ara no pensis que jo me'n recordo. Ai, no. He dit el Senyor dels Anells. El Silenci i els Anyells.
4: Això,
1: sí, amb l'Anthony Hopkins, però no recordo la importància d'aquella mena d'arna o papallona nocturna.
4: Sí, perquè estava dins un cadàver, crec que era.
1: Val, ostres, ja la vaig veure fa molts anys.
2: I com es diu aquella pel·lícula? Que no, això, allò de l'efecte papallona, es diu, no? Allò de que si canvies una cosa en un racó del món...
1: Tot... En aquest cas era metafòric, l'insecte.
2: Sí, no? Només era metafòric, oi?
1: No crec que sortís una papallona batint les ales a Hong Kong i la següent escena plogués a Nova York.
2: I també hi ha de 100.000...
1: 100.000 espècies d'abelles.
2: Això, espècies d'abelles, sí, és molt xula.
4: Aquesta cançó que ens has posat de M'ha picat un mosquit de la Damaris, saps que és un dels vídeos en català més vistos de la història de YouTube?
2: Com els de tots els de la Damaris.
4: 400 milions de visualitzacions.
2: Clar, és que aquest...
4: És una borrada.
2: Sí, sí, sí.
1: En Seasons acaba d'enviar un àudio cantant Polls de Xiula.
2: Ah, sí, va,
1: posem-la. No, no, no l'he gravat encara.
2: Ah, no, ja, d'ell cantant no cal, però vull dir que la cançó és molt xula.
1: Sí, sí, i tal, el posarem d'aquí una estona.
2: Polls!
1: Ara toca remeis contra picades.
2: És que m'està tratant el cervell, la Damaris. Potser l'hem canviat.
1: L'has posat tu.
2: No sabia que estaries mitja hora abans parlant del tema, amb la cançó.
1: Són remeis de veritat o són d'aquelles coses tradicionals supersticioses?
2: Home, no ho sabem, això. Si ho sapiguéssim, no serien, no es dirien tradicionals ni remeis, no? És una incògnita. Hi ha gent que li funciona, gent que no. No sabem mai exactament si és del cert o no, però sigui com sigui, jo soc molt partidària de provar-les, perquè de mal no te'n farà, saps? Perquè, a veure, no sé fins a quin punt això està demostrant el seu funcionament, però sí que la sensació que fem alguna cosa doncs ja és interessant. A veure, en qualsevol tipus de picada, el millor, sobretot, és no gratar. Això sí que és una acció
1: màrbica, sí,
2: això. Bueno,
1: sí.
2: És important recordar-ho.
1: I deixar que el temps passi sol.
2: Exacte, o sigui, deixar que passi l'estona, la picor se'n va sola, però
4: Laia,
2: podem fer alguna cosa.
4: Laia, tu no et grates?
2: Depèn, intento no gratar-me, no tant com voldria.
4: Roger, tu no et grates?
1: Intento no fer-ho. Però
4: sí,
1: no,
4: això, sí.
1: Això em ve a la ment. A quin personatge del Simpson li agrada que el piquin els mosquits perquè són divertides de gratar les picades?
4: Qui ho feia?
1: El primer que ho digui, els oients,
4: si no me'n recordo.
1: Premi honorífic.
2: Va, doncs vinga, anem per les picades de mosquit, perquè diuen que per prevenir, per exemple, podem posar alfàbrega o citronela, això, i els típiques,
4: sí,
2: vas
4: sí,
2: a buscar, vas a una floristeria i aporten el cartellet aquell del mosquit tachat perquè es ven com a xurros, per això no sé tampoc quina és l'efectivitat,
4: les
2: però...
4: Les filles les submergien en una banyera de citronela abans d'anar al camp. I després la sortien i anaven.
2: Sí, home, és que clar, aviam, una mica sí que hauria de funcionar, perquè diuen que és aquella olor que defuig els mosquits, per tant, en principi sí que hauria de funcionar.
4: En
2: totes maneres, el remei absolut pels mosquits jo crec que encara no s'ha inventat, perquè qui l'inventi es farà d'or, perquè tothom està com a la recerca.
1: Mira, en Salva qüestiona el teu top, Sergi, i diu, ara que parlàveu de pel·lis d'insectes, les aranyes no són insectes, són aràcnids.
2: Perdó. Vinga, doncs anem per les ortigues, que tampoc són insectes, posa't a dir, però les seves picades són ben molestes i per tant les he volgut incloure també doncs, en aquesta llista. Si voleu, podeu optar pel remei que vaig aplicar jo l'altre dia, és aquest, el del fang, i ja n'ha parlat algun oient també, i és que sembla que el fang sí que està provat que gràcies a la seva acció refrescant, antiinflamatòria i la seva capacitat per absorbir toxines i calmar, doncs sí que funciona, perquè és veritat que en el fons és una, com una cosa humida que t'absorbiria, no?, en el fons el verí que porta l'ortiga.
1: Premi honorífic per en Xavier, que ens diu que és el Flanders, el personatge que li agrada. Gerard Escat, segon, no sé,
2: és veritat. Anem per les abelles, que avui en parlem molt, les picades d'abelles. Doncs va bé l'amoníac, el pipí, Si no teniu aquell llapis d'amoníac, doncs el pipí doncs és la mateixa funció.
4: El pipí propi ha de ser o ha de ser de pipí d'altri?
2: Això és igual, perquè porta amoníac el pipí, la cosa és aquesta. Si no, l'aloe vera també funciona, tot i que jo soc més partidària de posar l'aloe vera allò que us deia abans, quan no hi ha ferida, només quan hi ha inflamació o pell encetada, perquè al final l'aloe és regenerador, cicatritzador de la pell.
1: Sergi, l'aloe és la llei orgànica d'ensenyança.
4: Sí, ho és.
1: Sí, continuem.
2: Sempre va bé tenir una mica d'aloe, perquè retalles una mica la fulla i et fa aquella bava que va, escolta, per les cremades. Tot això, això sí que està comprovat.
4: Nosaltres tallàvem fulles d'aquestes i les posàvem al congelador.
2: Ostres, val.
1: Per fer polos.
2: Però per què
4: el
2: congelador?
4: No. Després, quan passava una cosa
2: aquesta... I per què no la treus quan te'n fas el mal?
4: Justament? No, perquè no era nostra.
2: Ah, val, d'acord.
4: Com
2: amagatzemat.
4: Ah, exacte. Crec que era la meva sogra que en tenia en un jardí i aleshores deia, teniu, poseu-la, retalleu-la i...
2: I mira que creix d'arreu, l'aloe, vull dir, la pots posar on vulguis perquè creix d'arreu.
1: És la típica persona que quan trencava un vidre el fumava i el guardava per conèixer un eclipsi d'aquí 15 anys.
4: És que s'ha d'aprofitar tot en aquesta vida.
1: Hi ha un eclipsi d'aquí no gaire, no?
2: Sí, a mitja agost.
1: Un tema de ciència farem d'aquí uns dies.
4: El 12, el 12. 12 d'agost.
2: Doncs mireu, l'últim insecte, que no sé tampoc si és insecte o no, però la paparra, que últimament n'hi ha moltes, i sí que és veritat que s'ha d'anar molt amb compte en com s'extreu l'animal, eh? No és tant que piqui com que s'ha de treure l'animal. No podem deixar que passi,
4: I
2: això.
4: I crec que s'ha de treure pel cap, diria, oi?
2: Bueno, s'ha de treure amb unes pinces i sobretot intentar que les potes no quedin a dins de la pell. Això és molt important perquè si no és quan podria fer infecció. Però us he de dir que jo he anat a vegades, fins i tot jo no, però algun parent meu va anar al cap a treure una paparra i li van dir, ui, aquí no traiem paparres, no en sabem gaire. És millor anar a una farmàcia d'un lloc de muntanya, que hi estan habituats, que gent que en sàpiga. Vull dir, al final l'únic que necessites és que algú sàpiga com es treuen.
1: Es farà l'Himalaya en lloc del cap del
2: barri. No, però vull dir que sabran més amb una farmàcia de Berga que amb un cap de Gràcia.
4: També és veritat que les paparres normalment s'agafen més aviat al bosc que a la costa, per tant ja estaràs en el lloc.
2: Sí, per això et dic. Sí, quan ets al lloc on... Sí, exacte, busca el lloc on... Havien dit també de fer una mica de posar-hi oli perquè llisqués més. Jo això tampoc no. He llegit també que no acaba de ser una bona idea.
1: Hem fet mosquits, ortigues, abelles i paparra, gràcies, Laia.
2: Sense massa rigor també ho hem fet, també t'ho dic. Però bueno, una mica...
1: Ha deixat clar que és una mica sabidoria popular.
2: Ah, això mateix, saviesa popular.
1: Exacte, perdona, podeu compartir-ho també amb nosaltres. En Sisu diu que caca de vaca sempre és un bon remei per qualsevol cosa.
2: Hòstia, què vols dir?
4: Acaba de venir la comunicadora de l'any. La creadora.
6: Hola, què tal? Bon dia, fins quan penseu fer durar el títol honorífic aquest?
4: Estem a la setmana, d'Orfero.
6: Estic incòmode, jo ja.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Pay me what you want me. Don't act like you forgot. This better have my money.
1: Em pregunto jo si ha passat alguna cosa amb la Rihanna o és només per entrar en situació.
6: No, la Rihanna ja fa uns dies que vam dir que està ocupada estant embarassada de bessons.
2: Sí.
6: Però aquesta cançó ha aparegut en una publicació de... Doña Shakira, Mebarak i Ripoll, perquè suposo que us ha arribat que s'ha estalviat una petita part de la seva multa multimilionària.
4: Una petita part, bueno, són ben bé 60 milions d'euros, eh?
6: Sí, però que a mi em fa molta gràcia, perquè ara la tia està aquí publicant, com, bueno, ella, reina del pop, guanyant a Hisenda, que li han perdonat, bueno, li han perdonat, entén, me li han tornat aquests 60 milions i tal, i no sé què. Però que això només és una part de tota la causa que se li va...
2: Sembla que no hagi fet res, no vols dir?
6: Que tota la resta ho va admetre, eh? Va admetre que havia defraudat a Hisenda, va pagar la pasta que havia de pagar...
4: Que era molta més, a més a més.
6: Era molta més perquè són no sé si són com 4 anys o així d'haver fet com la
4: viu-viu.
6: La viu-viu amb el tema de la residència fiscal i tot això, i només s'ha estalviat un dels anys. Des del 2011 al 2014 ha recuperat la multa del 2011. El 2012 al 2014 ella reconeix que ho va fer malament i que la va liar. Per tant, no sé per què la tia va fotent el xou amb aquesta mena de performance digital amb aquesta cançó de la Rihanna, però bueno, aquí la tenim. Ella contenta d'haver guanyat aquests petits galons. És que de veritat, és que la vida dels milionaris, penses, jo com voleu que empatitzi amb aquesta persona?
2: Ja, costa, eh?
6: Els meus problemes són tan diferents dels seus, en fi.
4: Una mica diferents sí que són.
6: Ja et dic, mentrestant, a casa seva Rihanna embarassada dels seus bessons, la Zendaya també embarassada, i també, novetat, la Hailey Bieber, una altra vegada embarassada. La dona de Justin Bieber, ja tenen un criu i ara en tindran un altre.
2: Aquest sí que navego més.
4: Estava molt perdut ara amb el tema familiar.
6: Bueno, jo estic començant a deprimir-me una mica, perquè tot el panorama d'estrelles pop de la meva adolescència, el Justin Bieber, Zendaya, la Miley Cyrus, la Rihanna, la... Bueno, tot Cristo, ja tothom pares, tothom embarassat per vuitena vegada.
2: Aquests actors i actrius que especialment ara penso en la Zendaya, que sempre han fet papers o últimament, o ja és
6: adolescent,
2: pràcticament més jove del que són... No, que en canvi passen els anys i creiem que volen ser mares, però segueixes veient-les en alguns llocs i a sobre...
6: No, i a més, com que tenen pasta, ho poden ser molt aviat.
2: Això també és veritat.
6: Vull dir que comparativament també és trampós.
4: És com els futbolistes, que de volta veus nanos de 20 anys amb crius, saps?
2: Sí. Però quan ho vas dir, vaig mirar i em sembla que la Zendaya justament tenia 30 anys, és ben bé com tu, no?
6: No, sí, és que la Zendaya és gran, però fa papers d'adolescent perquè té com aquesta genètica super menudeta, però vaja, que sí, que també estaria bé que posessin actrius de les edats reals a fer papers de personatges d'adolescents, perquè fa patir. En tot cas, a part d'embarassos i ja relacions consolidades i la Shakira contenta perquè... Bueno, perdrà una mica menys de pasta que no necessita. La primavera està fent ja els seus efectes. Estan sortint a la llum noves relacions, nous enamoraments, gent enganxada, hemorrejant-se per diversos indrets del món.
2: Expliquis.
6: La notícia de la setmana, una mica, per mi, i jo crec que per molta gent, és que Jacob Elordi...
2: Oh. home, ens interessa.
6: El nostre
2: tot el que fa, sí.
6: Basco australià de capçalera.
2: Totalment.
6: Protagonista de Cumbres Borrascoses, de Saltburn i d'Eufòria. No,
1: Eufòria, si esteu al dia, li va molt bé com a emprenedor, com a emprenedor immobiliari. Sí.
6: Jo és que no he mirat la tercera temporada perquè m'han dit tothom que és molt dolenta.
1: En tot cas. Divertidíssima.
2: Què passa, en Jacob?
6: Acaba d'entrar de cap al clan Kardashian.
2: No!
6: Sí, elles són com una mena de taranyina.
2: No!
6: Que no queda ningú. No queda gallina amb cap, aquí. Sí,
2: no!
6: I a més ho fa...
1: Amb quina?
6: Enrotllant-se amb la Kendall Jenner, que és... l'ex de Bad Bunny.
1: Ai, quasi.
2: Ah, la Venga.
6: No, ara és el cunyat del Chalamet.
1: Com es diu la dona de Chalamet? És la...
6: Sí, mateix, Chalamet està amb la Kylie Jenner.
1: Sí.
6: Que és la germana de la Kendall Jenner.
1: Que està amb el Nathan Elordi.
6: Que està amb el Jacob Elordi. Però és que és l'ex, o sigui, l'últim nòvio que se li coneix. A Kendall Jenner és Bad Bunny.
4: Vale, diem que Catalunya és un país petit i tothom s'ha enrotllat tothom.
6: No,
4: però...
6: Hollywood és un rotllo, també.
4: Anava a dir...
6: Que no es pot aguantar.
2: Ostres, ara no m'ha agradat aquesta notícia. Laura, m'esperava una cosa millor.
6: No, a mi tampoc, no et fot. Ja m'agradaria que estigués amb mi, el Jacob Elordi. Però mira, s'ha quedat amb la Kendall Jenner.
4: O amb una basca, no?
2: Exacte, m'agradaria que tornés. I mira, vaig veure un post l'altre dia, s'ha explotat molt també això, però recuperant les seves arrels. I jo què sé, diu la mínima cosa i ja li fan un post.
6: No, i es va viralitzar molt un vídeo seu a una gala, no sé, de per aquí a prop, que s'estava fent un llatge amb l'Anna de Armes. I era com, ai, com que la sortia amb l'Anna de Armes. No, però ara en sèrio, què té? S'ha lligat a Bad Bunny, s'ha lligat a Jacob Elordi.
1: Anem a veure-la.
2: Jo la trobo més blanca que un full de paper, aquesta nena, vull dir que no m'agrada gens.
6: No sé, estic a favor, com a mínim, que no sigui la típica estrella de Hollywood esquelètica d'aquestes que fot patir, que últimament estan totes primíssimes.
1: És atractiva.
2: Però ell que té aquest físic així com a morenot i tal, què fa amb aquesta tia que sembla un fantasma?
6: Perquè sembla un fantasma. Ara no farem body shaming d'aquesta pobra noia, tampoc.
1: Estàs fent body shaming molt malament,
6: perquè és una tia rica, pija, que no porta res a la societat.
2: Això ja ho donem en partit.
6: No té cap tipus de talent, fan un reality show, aquestes.
2: Home, que viuen de ser famoses, aquestes.
4: Com a dona és tan guapa com Jacob Elordi és guapo com a home, vull dir.
2: Ja està bé. Acabo de fer una creu a Jacob Elordi que ja no sé, no sento.
6: Hi ha molta comparació perquè és veritat que es diu que passa la típica cosa que a vegades generen les parelles heterosexuals, que es mimetitzen molt. O sigui, que sí que és veritat que hi ha com una mena d'energia que comparteixen, que Jacob Elordi la té masculí i ella la té femení, i diuen, és que són la mateixa persona.
1: Sí, una mica sí.
6: Amb gèneres diferents.
1: És això. Laura, ara seriosament, ja que has dit que m'encantaria estar amb el Jacob Elordi, t'enrotllaries amb ell abans que amb en Bad Bunny?
6: No.
2: Jo sí, per si algú li importa.
6: Bueno, o sigui, físicament sí, de tarannà, no. O sigui, em cau millor el Bad Bunny.
1: Vale, crec
6: que aporta més al món Bad Bunny.
2: Però també, mira, també diu molt poc a favor del Bad Bunny que estigués també amb una Kardashian. Vull dir que al final tots...
6: Ja et dic, algú té aquesta noia. No és la mateixa Kardashian, no és una Kardashian. És la Kendall Jenner.
1: Mira, en Ferran, l'oient, afegeix que la Kendall Jenner també havia estat amb en Harry Styles i diu, i amb alguns jugadors de la NBA. Però
2: aquesta gent que només busca famosos també té problema.
6: Bueno, perquè Dios los cría, ellos se junten. Al final, l'endogàmia és molt natural. Jo crec que al final és gent que comparteix el teu estil de vida i la teva manera de veure el món.
4: Ella no vol, però està envoltada d'això. Què vols fer-hi?
2: Bueno, doncs podries ser una que preses i sortir d'aquest món.
6: Sí, també podries.
2: Clar.
6: Bé, qui també té nova nòvia?
2: A veure,
6: la pillària,
2: sí, aquesta és millor,
6: també.
1: A veure.
6: La Villa Mai. Bueno, no és tan batllal, ara no s'acaba d'entendre el que acabo de dir perquè hi ha hagut aquí un problema de timing.
1: Què ha passat?
6: Amb la música. Jo primer volia dir que a la Lamine Yamal també l'han enganxat fent plans ja amb una nòvia nova, aquest influencer que es diu Inés García.
2: Sí. Però duran 15 dies aquest, les nòvies.
6: Bueno, això ho veurem d'aquí 15 dies.
1: Ah, i la Nicki Nicole ja està?
6: Ai, ja fa temps que està la Nicki Nicole.
4: Sí, però això fa molt, eh?
1: Es van separar?
6: No van arribar a ser ni res, no?
2: A veure, torna'ns a dir qui és la nòvia d'ara.
6: Inés García, la busqueu a internet, és influencer, però influencer canònica clàssica, de fer fotos amb biquini a la platja, tampoc no porta res.
2: També una gran perla.
6: Però a veure, què esperàveu, no?
2: Aquí ja no esperava gaire res.
6: No, a mi em fa molta gràcia aquesta cosa que teniu els culers de pensar que qualsevol estrella emergent que teniu és un ésser de llum i que ho farà
2: tot. No, al revés. Jo tinc molt poques esperances posades als futbolistes.
1: La Inés García, estic mirant el seu Insta, que com a bona influencer els últims dies ha anat a la Fèria d'Abril de Sevilla, com ha fet totes les influències.
6: És això, és així. Vull dir, no té res més especial aquesta noia. Jo només espero que no fotin cap merder i que no ens desviïn la
2: mina. I que es tractin bé i ja està.
6: Qui més està enamorada? Ara sí.
4: Aquesta que sentim.
6: Enganxada, morrejant-se amb un noi guapíssim a l'aeroport de Barcelona. Molt contenta la indústria dels safarets perquè tenim unes imatges molt explícites de
2: morreig
6: i que després d'haver dit 80 vegades i poder haver posat de moda aquest tema de que s'havia caducat el tema del morreig i que la gent ja no es feia petons pel carrer ni res, Batllal ha vingut per donar-nos una alegria i dir, mira, nois, jo us dono aquesta imatge al bell mig de l'aeroport, jo aquí fent uns petons amb llengua increïbles amb un noi molt guapo que crec que no se sap gaire qui és.
2: Que això també està bé, que no sabia qui és, i em sembla un a favor.
4: Laia, si no existissin els aeroports, no haguéssim tingut aquesta notícia.
2: Mira, ara avui t'he de dir, més un Batguiel, menys un Jacob Elordi. Mira què et dic.
4: Fixa't.
2: Ara, mira, Batguiel, per davant. Mira,
6: i això no m'esperava avui, eh?
4: No me l'esperava, no.
6: Jo molt contenta per ella, perquè sé que ho estava passant malament i que això li pot donar una alegria. Ara, Batguiel. Qui també potser ho passa malament aquesta setmana, però no ho sé, perquè ens estan fent un vídeo per relatar-nos tota la seva peripècia romàntica, que és que dues de les jugadores que s'enfrontaran aquest dissabte a la final de la Champions femenina, com ja sabeu, estan molt enamorades i són d'equips rivals.
2: Ostres. Això no ho sabia jo.
6: No, Laia, sí que ho sabies, perquè són la Marri i la Ingrid Engen.
2: No ho sabia.
6: Però sí, aquestes ties van començar a estar juntes quan estava al Barça, Laia.
2: Sí, però jo no ho sé, l'havia sentimental dels jugadors del...
4: No,
2: mare de
4: Déu, Laia. Jo que estaven juntes sí que s'havia fet molt famós. El que no sabia és que la Engen està a l'interior.
6: Clar, llavors, ella ha fet una cosa inèdita al món futbolístic, jo penso, que és fer un vídeo a les seves xarxes socials com si fossin bloggers explicant què els hi passa.
7: Abrir un vídeo, estar preparades, i ara què, com va ser, igual està bé fer un vídeo per la gent.
8: First of all, happy, yeah, that we are both reaching a final.
7: Sí, bendito problema, ¿no? Sería la pregunta. Que cuando empezó la temporada, como que todo parecía quizás extraño, ¿no? Tanto para Barça como para Leo. No quiero acaparar la cámara.
8: No, please. It's just me leaving Barça and now playing for Leon. It was also to fight for this title. And I think also from the beginning of the season, you know that it's in
6: Oslo. No, sí, jo estic flipant que dues futbolistes decideixin fer un contingut com aquest. O sigui, hi ha una part que no m'acaba de funcionar perquè penso, ai, no us llanceu ara tampoc aquest món com de la premsa rosa i de voler fer més protagonisme del que és, d'una relació romàntica.
2: Pots tirar-ho per la part esportiva, no? Pots dir, ells estan fent això com dient, mira, doncs com normalitzem que ens podem enfrontar i en canvi que és només...
6: No, i normalitzem les relacions homosexuals entre futbolistes, cosa que el món del masculí gastem anys llum de que passi.
4: Com està tractant la premsa esportiva aquest frec a frec?
6: Com la premsa rosa.
4: Diario AS, una història d'amor en pausa per 90 minuts. ABC, mujer contra mujer. Te amo, pero no voy a tener piedad contigo. Mujer contra mujer.
6: Sí, a mi el que em genera conflicte és que si tu fas aquest vídeo saps que tindràs aquests titulars.
4: Sí, sí.
2: Ja, però alhora també li explotarà el cervell a molta gent, que això és molt interessant.
6: Sí, això és molt interessant. Per veure aquest safareig, mirar la final de la Champions femenina, quan potser no l'haguessis mirat de cap altra manera, em sembla bé.
1: No us sona fons d'inversió, Leon Engen?
4: Sí, una mica.
2: Mira, no, però sí que és veritat que, hòstia, em sembla superbonic i de veritat trobo que hauríem pogut fer la clocada d'ull a Heated Rivalry que va d'això, la sèrie aquesta de l'hoquei.
6: Potser no l'han vist, estan molt ocupades.
4: Bueno.
2: Per què no? Però si va d'esport i de relacions homosexuals, jo crec que...
6: Jo ara tinc ganes de veure si ens donen alguna imatge el dissabte així...
2: Ai, seria superbonic.
6: Memorable.
4: Va, acabem amb l'oreja de Van Gogh.
6: Va, home, que hem de parlar d'aquest gran drama.

0: passa amb l'oreja? A veure.
1: A veure, com ja sabeu, la setmana passada vam tenir totes aquelles imatges perpèntiques de la Maya Montero desafinant com una cabra al gran retorn de l'oreja de Van Gogh als escenaris.
2: Sí, ja feia patir tot.
0: Feia patir moltíssim.
1: Clar, aquí no havíem sentit dir res sobre aquest tema, perquè potser tampoc li toca ni volia. Aquesta setmana ha estat Leire Martínez.
2: Home, no, és que si n'hi ha de fer sang allà...
1: Bueno, però aquesta noia ja està molt acostumada a que la premsa la traqui per qualsevol lloc on vagi i li pregunti coses de l'oreja de Van Gogh, que a més a més la tia ja no té cap tipus de pudor en explicar-ho, perquè ja diu, bueno, mira, nois, això ha anat així, jo vaig fer el que vaig poder i a mi em van fer el llit. Què voleu que faci, no? D'una manera molt honesta, molt transparent i molt respectuosa, fins i tot amb els seus excompanys. Doncs ho ha tornat a demostrar Leire Martínez, que és una tia increïble i que té uns gestos que no tindria per què tenir, perquè el Rei Galán, que és un influencer d'aquests d'internet, que va d'opinar de tot sempre, però és veritat que a vegades té una reflexió bona, va fer una publicació reflexionant sobre ara per què havíem d'anar a criticar la Maya per haver desafinat, quan també és una mica misogínia i tal. I després d'aquesta reflexió, la Leire Martínez, des del seu compte oficial, Leire_oficial, ha comentat aquesta publicació amb tres cors. És a dir, donant suport a la Maya, que és la seva gran amiga.
0: Leire, molt bé, Leire.
1: O sigui, que és una persona que hauria d'odiar, probablement.
0: Novament, Tim Leire.
2: Un altre gir, aquí. Ningú s'ho esperava, això.
0: O no estaven tan barallades com volien pensar.
1: No, jo crec que elles ni es parlen ni res, i que la Maya sap perfectament que li ha fet una putada, però ella, amb esportivitat, diu, t'has volgut quedar a la part del pastís.
0: Jo crec que estaria estil.
1: Quan et vagi malament, et donaré suport.
0: Bravo.
1: Hòstia,
2: sí, sí, això es queda molt bé, sí.
0: Bravo per la Leire.
3: Així sona els experts.
2: Infants que es troben com més irritables aquests dies o s'enfaden amb més facilitat després d'aquesta muntanya de regals que el sol sepulta aquests dies.
0: Algun pare diria, a sobre! Sí. Clar, perquè si jo li crido a un nen, t'han portat molts regals dels Reis!
4: Sí. Juga!
0: Sí.
4: És com imperatiu, eh? Sí. Ara fas el favor de jugar.
2: Clar,
0: juga!
4: Jugat, ben jugat.
0: Juga!
5: Vale.
3: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Així sona els experts.
1: El negoci que genera el lloguer a casa nostra suposa ni més ni menys que un 3,5% del PIB català.
2: ¿Se viene una altra bombolla?
1: No, tenemos una altra bombolla.
2: No, bon dia! Ja hi és, ja hi és.
1: Bon dia!
2: Hola, tenim una bombolla.
1: Soc la bombolla!
2: Hola, bombolla!
0: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: nou espai categòric de la Laura Grau. Oients, ja podeu començar a arrenglerar-vos i a definir-vos. Avui la categoria és Soc així, depenent de com relaciono amb el sol.
1: Home, més que res, perquè ara ja ve. Arriba l'estiu, sí, nois. Sí, sí, us agradi o no us agradi?
2: Ah, em pensava que portaves aquest tema perquè ahir a l'Hormiguero va entrevistar l'imbècil del Marcos Llorente. És aquest jugador de l'Atlètic de Madrid que va dient que no ens hem de posar crema solar.
1: Mare de Déu.
2: No sé si l'has sentit.
1: No, per què el van entrevistar? Per què el van entrevistar?
2: És que és això, i va tornar a repetir en prime time que no cal posar-te crema solar, eh?
0: Per?
2: Doncs per què
1: perquè
2: no? Perquè
1: estafa,
2: el cos,
1: no?
2: Tu et pots posar a les hores de més sol, sí, que tu ja t'habitues.
3: Ja, també t'ho diré, selecció natural una mica. Vull dir que no se'n posi sobretot.
2: Nega els càncers de pell i aquestes coses, aquest imbècil.
0: Laura, vull
1: dir... No era per això, però vaja.
0: Spoiler, inclouràs la típica persona que diu ai, mai em poso morena, mai em poso morena, i porta 40 anys dient-ho, digues que no, tu no et poses morena i no t'hi posaràs.
1: Us hareu de quedar a escoltar-ho per saber-ho. Disclaimer, ja sabem que el sol és dolent per tot, vale? No vinc aquí a fer cap tipus d'apologia del sol, no sóc el Marcos Llorente aquest. Jo ja sé que això és dolentíssim per la pell i per tot, excepte per l'estat d'ànim.
2: Vinga, volem sol.

0: es pot negar, vale? Això també és un fet científic, ho podeu buscar a internet, li podeu preguntar a la Xati, a qui vulgueu, però sí, les hormones de la felicitat estan associades als rajos de sol i ja està. I més, igual que sigueu gent molt maniàtica, però, que no vulgueu que us toqui ni un raig de sol ni res, estareu de més bon humor segur si fa bon temps i si fa sol. Per tant, això d'entrada ja és una victòria col·lectiva per tothom.
1: Per començar, la humanitat no existiria sense sol.
0: Exacte, les plantes no podrien fer
1: no
0: la fotosíntesi.
1: No existiria res sense sol, ni els eclipsis.
0: Ni els eclipsis. Llavors, comencen les clàssiques discussions. Digueu-me si sou aquesta persona que inicia aquesta discussió, perquè és que jo no la vull iniciar mai, no la vull tenir, aquesta discussió. De si hem de seure una terrassa al sol o hem de seure una terrassa a l'ombra. Me la pela, companys. A mi m'agrada el sol, em poso una mica de crema i em poso morena. Si volem anar a l'ombra, volem anar a l'ombra. Però és que hi ha gent que de veritat té un problema amb això perquè no pot cedir de la seva posició.
1: Jo sóc dels que, quan tothom diu no, no, no, a l'ombra, dic no, no, si hi ha un raconet de sol, tranquils.
2: Mira, jo encara ho veig i ho pujo. Jo sóc el que em amb el que em sacrifico. No vull anar ara de fill de l'home que mor pels vostres pecats, però sempre agafo la que té un tonadeta de sol.
1: Exacte.
2: Mentre la gent que això està a l'ombra, jo em rosteixo allí a la cantonada.
0: Sí, sí, sí. Sempre hi ha d'haver uns quants sacrificats que ens rostim per gust o per evitació del conflicte.
1: Exacte.
0: Però a mi el que m'agradaria és que no haguem de tenir aquesta discussió. De veritat ho dic, eh? És que no tinc gens de paciència. Jo cada cop que em faig més gran, menys la vull tenir. Seiem on us doni la puta gana. De veritat, a mi no em toca els nassos ja més. Jo cedeixo. Però hi ha gent que no cedeix perquè és que de veritat li agrada molt, molt, molt l'ombra i no pot suportar el sol.

0: casa banyada en crema solar factor 50, no li tocaran mai ni una mica de melanina en tot el cos. I, a més, ells que facin el que els doni la gana, però és que a sobre són d'aquests que t'obliguen a tu, a posar-te'n. O sigui, tu ja te'ls trobes i et diuen, t'has posat crema? I tu, sí, no bueno, fa moltes hores, ja te l'han tret, ja te l'estan posant a la cara. Bueno, que està molt bé, aquesta mena d'instint maternal i que et vulguin cuidar i tal, però arriba un punt que dius, no, i tu fes el que et doni la gana. Amb la teva crema solar i jo ja em posaré la meva, perquè a més n'hi ha d'aquestes que són horroroses, perquè són superllefiscoses, no s'escampen bé, et deixen tota la pell blanca, radioactiva.
1: Hi ha que necessiten paleta d'aquesta de paleta per poder-t'ho posar, perquè si
0: no... No, jo, des que vaig trobar la meva crema solar preferida, jo ja no m'he mogut d'allà, perquè és l'única que m'agrada, fa bona olor, no deixa cap tipus de marca estranya, blanca, ni res, i es fa molt bé. És molt cara? Sí, me la suda, també. Sí. Vull dir, jo m'estudio diners amb això, per això treballo. Llavors, també són uns grans experts en gorres, gorros i aquestes coses, que a més has de tenir una cara molt concreta perquè et quedin bé. A mi ja m'agradaria portar gorra. És que no em queda bé a mi la gorra amb aquesta cara que tinc. Llavors, celebro que vosaltres no us faci vergonya posar-vos una gorra o un gorro encara que us quedi fatal, un barret d'aquests grans, una pamela d'aquestes.
2: Sí, els barrets influencers, els barrets gegants, et queden bé?
0: Jo crec que no, a mi no em queda bé res al cap. Llavors, prefereixo no portar-ho, la veritat. Si vosaltres voleu portar, endavant, però a mi no m'obligueu a sortir de casa amb una gorra, no? És que hi ha gent que, com si estigués al casal d'estiu i tingués 5 anys, ja has agafat la gorra? No, tinc gorra, no vull gorra.
2: I un con, un barret cònic, has provat.
1: I una cosa pitjor, aquella visera...
2: Ah, sí, que només és visera.
1: Oh, que lletja,
0: la visera aquesta. Això és horrorós. A mi el que m'agradaria saber si realment té un efecte que valgui la pena és tot aquest tema que fan els japonesos dels paraigües, d'anar pel carrer amb els paraigües oberts, perquè nosaltres ens en riem molt, però realment té sentit, no?
1: Ahir en vaig veure 3 o 4,
0: Sí, jo crec que això anirà en augment, jo crec. Bueno, és que clar, és insuportable, ja arriba un punt.
2: En lloc de riure tant dels japonesos, el que hauríem de fer per ser persones avançades és tractar-los igual que d'altres turistes i dir-los fora d'aquí el seu paraigua i fora vostè, que no puc caminar pel carrer.
0: Exacte, go home i tal. Vinga, seguim.
2: Vinga.
3: Cau la calor a la safor, bombeja el ritme. No estem fent merda facilona, si fem himnes. Se'n va el dolor amb l'olor a mar. Les primaveres demanen vida.
0: Vale, jo no em discutiré per una terrassa del sol o a l'ombra, però sí que em discutiré si vols fer un pla a partir del maig i el vols fer a l'interior.
4: Ah, estem d'acord aquí,
0: Què m'estàs dient?
4: Si fas...
0: Es fa de nit a les 9 del vespre.
4: Sí, no hi ha excusa, no hi ha excusa.
0: Jo, si estic a un interior, em sento que estic faltant el respecte al Mediterrani, a la vida...
4: Vull dir... Et diré més, ampliem-ho a quedar-se a casa. És a dir, quan un cap de setmana de maig, a partir del maig no et pots quedar a casa. Perquè casa és a l'interior i, per tant, fora.
0: Si no tens plans, vés a fer-la tu sol.
4: És igual. Sí. L'altre dia em va passar, estava sola i vaig dir, no me'n puc quedar a casa, i me vaig anar a caminar pel bosc.
2: Molt bé.
0: Clar, els problemes arriben quan fa 40 graus a l'ombra.
2: Clar.
0: Llavors,
4: jo no.
0: És veritat que jo penso que no és tan greu, que podem buscar una ombreta o podem anar a la platja o podem fer alguna cosa per refrescar-nos, però que podem seguir quedant a fora. Ara hi ha gent que té la necessitat de preguntar, fins i tot abans de sortir de casa seva, si el lloc on anem té interior i té aire condicionat. O sigui, ells
4: però
0: de
4: no
0: cop
4: podem
0: depèn, és igual al canvi climàtic.
4: No podem
2: a mi m'agrada l'aire condicionat. Jo quan el noto surto pel... torno a sortir al carrer, amb l'hora fred.
0: L'aire condicionat? Home, jo entenc que està millor, però tu no pots dependre d'això per fer plans. O sigui, clar, et dic, jo tinc amics que no...

0: van a bullir viu allà dintre amb la calefacció i a l'estiu et van a congelar com una gamba.
1: O no funciona absolutament res d'aire condicionat i allà bueno, t'hi pots morir.
0: No hi ha manera de trobar la temperatura dintre un tren de rodalies. I ja per últim, gent que ella també m'identifico com aquesta penya, surt un raig de sol i estem obligats a viure a la platja. Porto dos hores
1: a sota el solete. Tu ets llangardaix?
0: Bueno, no, és que d'entrada soc de Blanes. Llavors, tota la meva adolescència l'he viscut a la platja, no feia falta ni casals d'estiu, ni campaments, ni res. Tu anaves allà i et posaves cada dia a la mateixa parcel·la, que això és una cosa que fa molta gràcia dels pobles de platja, que només ho coneixem nosaltres, una mica aquesta afició que tenim, de que tu sempre vas al mateix lloc de la platja.
1: Amb això estic d'acord. No estic d'acord amb els que van a ocupar un espai, o sigui, a la cursa primera del matí, i dir, aquest és el meu espai, iau. I claven allà
0: la sombrilla. Jo respecto, primer que arriba, primer que seu.
1: I és això.
0: I a més, generes comunitat, perquè tu, com que cada dia vas al mateix lloc, tens veïns de parcel·la de platja.
1: Ja, ja.
0: Llavors, jo almenys això d'adolescent ho recordo molt, que hi havia un grup d'adolescents, igual que nosaltres, que es posaven al nostre costat cada dia, i al final ja ens vam fer amics, vull dir, tot l'estiu allà, saps, compartint els mateixos metres quadrats de platja.
2: Però això de tantes hores assegut en un lloc no ho acabo de veure gens, eh?
0: No cal que estiguis assegut, pots jugar a pales, pots jugar a vòlei, pots jugar a cartes, sí, assegut, tal.
2: Cartes sota el sol aquell que no hi ha ni una
1: altra. Sota el sol, no.
0: Parasol, també.
1: Exacte.
0: Però és divertidíssim estar-te tot el dia
1: no
0: a la platja.
1: És que no
0: ho
1: entén, aquest món.
0: No,
1: la Laia és de bosc.
3: Sabeu que hi ha taulells d'escacs com de roba, que els pots enrotllar i el desplegues a la sorra.
0: Mira, vamos,
2: es deuen moure les peces, perquè la platja no és quieta. Vull dir que hi ha molta sorra i fa onades dintre la sorra.
3: Has de planar una mica, però la textura és perfecta.
2: I se't posa per dintre, mig en la roba i tot.
0: I ja quan comença a tenir una edat, cadira. Jo seré la típica iaia, ho tinc claríssim.
2: Seré aquesta iaia. Has de carregar la cadira, has de carregar una cadireta
0: d'aquestes que pesa poc.
1: Sí, ara n'hi ha d'alumini que pesen poquíssim.
0: I que només són l'estructura, ben bé, no tenen ni allò, ni els, com es diu, per els reposabraços, ni res. Jo seré aquesta iaia, són unes iaies que jo no sé ni com estan vives, perquè tenen la pell morada de tants anys que porten sota el sol, però també, no vull ser jo ara Marcos Llorente, però que dius, aquesta gent, quan eren joves, no tenien les cremes solars que tenim ara, i mira, tu, allà segueixen.
1: Mira, allà segueixen, eh?
3: Oients, categoritzeu-vos, digueu-nos quin és el vostre pal sota el sol. En Sisu diu que ell és team Terrassa amb sol, com jo, però per un motiu, que és que a l'ombra la birra es calenta.
1: És veritat.
3: Sisu, que és per feina.
0: El sol, no?
1: El sol, encara més.
3: És el que diu ell. Mira, i el Jordi et diu, Sergi, imbècil, el tio aquest que has dit, aquest tal Llorente.
0: El Marcos Llorente.
1: El Llorente.
3: Home, és que el Llorente aquest, de veritat.
1: No hi ha problema agafar-ho.
3: Gràcies, Laura Grau.
4: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: escenari ahir mateix, però...
1: Doncs jo també.
0: No, vaig anar a la sala del costat, al cine Maldà.
1: Ah.
0: Tu estaves a la sala de teatre.
1: Sí.
0: I estàvem fruint a la vegada.
1: Sí.
0: Molt guai allí, eh? Més, és tan, no només arquitectònicament és guai, sinó que pots, és tan proper que pots parlar amb els projeccionistes, si vols.
1: Ah, sí?
0: Bueno, jo ho he fet alguna vegada perquè em fascini. Què feu aquí vindre? Puc entrar? I sempre em diuen no.
1: Bé, no pares d'intentar, està bé.
0: Els omzeig, vaig dir, puc fer una foto des de fora?
1: No,
0: li estic treballant. I tot, entrar a la sala. Bé, a la sala del costat del cine Maldà i al teatre Maldà, i aquests dies teniu en cartell Un cactus i altres desastres. Què et va semblar? La crítica just l'endemà al matí d'anar-la a veure.
1: Sí, exactament. Doncs és una obra que posa sobre la taula la salut mental. Llavors, la protagonista és una actriu cantant que té el síndrome de la impostora constantment. Llavors, s'intenta explicar a través de les cançons que escriu. Llavors, coneixerem tot de personatges de la seva vida, com els seus psicòlegs, els seus psicoanalistes... I crec que hi ha una cosa molt bonica de l'espectacle, que és que parla de la depressió, però des d'un punt com lluminós, no?
2: Que... Ah, bueno, té molt mèrit.
1: Sí, i que exposa la situació d'aquesta noia molt ben acompanyada per dos altres intèrprets que canten de meravella, toquen de meravella, o sigui, és com un concert teatralitzat.
2: Que bé, no?
1: Sí, sí, sí.
2: Molt bé el Maldà especialitzant també en coses musicals, no? No tenim també el mal d'aquests dies les Feliuets fent l'amor a mort?
1: És veritat que hi tornen.
2: Que a mi em va encantar també quan vaig anar la primera vegada. Vull dir que està molt guai que el Maldà sempre com vas a veure coses i moltes vegades musicalitzades, no?
1: Sí, a part aquests musicals de petit format, a mi m'encanten, perquè tenen l'oportunitat de connectar amb el públic d'una manera molt diferent, no? De fet, a l'obra d'ahir en moments interactuaven amb el públic.
2: Clar, és tot tan petit que estàs tan a prop, no? Que és fàcil fer-ho.
1: Sí, et fan sentir com a casa, el Maldà. Mm-hmm. Llavors, si voleu anar, i són fins al 31 de maig, aquest musical ens el presenta la companyia Com un llum, i els intèrprets són la Nila Pedrós, en Pau Oliver, la Clàudia Nogués, que en aquest cas, conjuntament amb l'Alícia Serrat, han escrit, i l'Alícia en aquest cas ha dirigit l'obra. I teniu fins al 31 de maig, i com sempre, entrades per Cultura Jove.
2: Molt bé. You like potato? And you like
0: potato? You like tomato? And you like tomato? I podeu anar a la Sala Torno de Tarragona, sempre interessant la programació que us plantegen des d'aquesta petita sala, a veure I Say Potato, inspirant-se en aquest vers d'Arnaud Sagera. Frank Sinatra, Nat King Cole... Es titula I Say Potato.
1: Sí, aquesta obra de teatre potser algunes persones vau veure-la d'abans, que es deia You Say Tomato.
2: Ah.
1: És una obra de teatre que van fer l'Anna Moliner i en Joan Nigré.
0: I com jo deia, la cançó és de Louis Armstrong. Sí.
1: Vale. I aquesta obra de teatre, ara veiem la seqüela, no? És la segona part, per dir-ho d'alguna manera, que són els personatges, 10 anys després, es retroben.
2: Sí, la podríem veure si no hem vist la primera, o...
1: Sí,
2: cap problema, eh?
1: Jo només havia vist vídeos per internet de la primera, i amb la segona, si hagués anat sense saber res, l'hagués gaudit igual.
2: Genial.
1: Sí, sí, és una obra de teatre que és una parella, que eren parella artística fa uns anys, i es van separar. I ara fa 7 anys que no es veuen i es retroben en el funeral del pare de la noia, que és una situació un punt inversemblant, no? Per trobar-te amb l'ex, saps? Fa 7 anys que no et veus i de sobte et trobes, però els hi han quedat coses pendents de parlar. És una comèdia molt divertida, que passa molt bé. Jo he de dir que el públic de Tarragona va acabar tot dempeus, aplaudint, rient, i passava una cosa que a mi em va encuriosir molt, que és que en moments parlaven de les experiències de viure amb una parella durant bastant temps i deixar-ho. I el públic reaccionava dient tota la raó.
2: Ah, sí,
1: vaig pensar que bon, els dies d'altres estem pactant. I llavors, és un text divertidíssim. El dramaturg és en Joan Llago, conegut també per la feina de la calòrica. Aneu-hi si teniu l'oportunitat. A més, que ja que es fa teatre a Tarragona, com anem-hi tots, perquè estan intentant donar-li molt bombo i dir, sortiu de la capital per venir.
2: Totalment.
1: No només existeix teatre a Barcelona, així que...
2: Per tant, no és una gira, eh? Estan instal·lats allà i s'ha d'anar a veure a Tarragona, això.
1: Sí, exactament. Han allargat un cap de setmana, o sigui que si aprofiteu i podeu anar, perquè hi som fins al 30 de maig a la Sala Trono de Tarragona. I com sempre, entrades per Cultura Jove.

0: I un dels discos que t'has escoltat entre les novetats discogràfiques dels últims dies, i la Laia, que també li ha fet una bona escoltadissa,
1: sí.
0: El nou d'Obeses, de la Vall, se l'has escoltat?
1: Encara no, prou, com, no tant com voldria, però mira, el tinc a la primera llista per una, tinc una tarda per sentir-me el Nadal a baix.
2: És espectacular. Jo estic enganxadíssima. Tot el viatge des de casa fins aquí l'he escoltat un repeat. És magnífic. A mi m'ha encantat. I és que el quartet Obeses presenta la segona part del seu disc, que es diu Ai al cor, i en aquest cas presenten la segona part, que es diu Diàstole. I faran un concert a Santa Quitèria, a Sant Miquel de Campmajor. Els gironencs us queda a prop, així que si podeu aprofiteu per anar-hi, perquè són dins del Festival Recòndit. I per tal de conèixer
1: aquest
2: una
1: dissabte,
2: mica,
1: això, eh?
2: Aquest dissabte mateix, i per Cultura Jove teniu entrades per 10 euros, així que aprofiteu perquè estan en un preu exclusiu. Llavors, per tal de conèixer una mica més aquest grup, us porto algunes cançons, i com per exemple Didalet. Un dia

0: Com veiem, no acaben de perdre mai aquesta essència amb la cultura catalana. Són divertits, extravagants. Mireu-vos els vídeos de YouTube, sisplau. En aquest cas, en aquest barbershop, no? Vull dir que... Per mi té una cosa que són molt bons músics.
1: I home, l'Arnau Tordera és un dels grans d'aquest país i pot fer qualsevol tipus de música que el tiris a la cara, el tio te la fa i te la fa bé.
0: Sí, i també, com sense perdre tampoc, l'essència reivindicativa.

aquesta cosa també que a mi m'agrada molt, que és un disc molt diferent. Les cançons entre si estan molt diferenciades i hi ha molts estils diferents, que per mi també posa de relleu, no?, aquest coneixement musical d'aquest quartet. I, per exemple, hi ha un tema que a mi m'ha sorprès molt, que és Boca a Boca.

0: Toni toquen tots els pals i ho fan
1: molt. És que l'Arnau Tordera fa el que li rota amb la seva veu i la posa on li dona la gana i te la posa en, a, on tu... Bueno, de veritat, o sigui, és una cosa, lo de l'Arnau Tordera amb la seva veu, jo no m'ho explico.
0: No, i també ha estat tan ben acompanyat que és espectacular, perquè són, recordem, l'Arnau Tordera primer, que és la veu principal i la guitarra, en Maiol Montaner a la bateria, en Jaume Coll al baix i l'Arnau Bordó als teclats i la veu. Llavors, fan un show en directe aquest dissabte dia 12. Jo no me'l perdria per res del món, perquè fa una pinta, gent. Aprofiteu i mireu els vídeos, jo crec que us entraran ganes immediatament d'anar-hi. Aprofiteu.
1: Tenim molts fans d'Obeses, entre els oients del programa.
0: Com per no ser-ho, com per no ser-ho. Em declaro jo també.
2: Els experts. Temporada 14. Que rima amb menja-t'ho un cagarro.

0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'aquest dimecres hagi acabat sense acords. Això sí, les dues parts mantenen la voluntat negociadora amb l'objectiu de desencallar el conflicte i desconvocar les vagues previstes que avui afecten el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. El govern ofereix als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment de sou de 200 euros pactat amb Comissions Obreres i la UGT. Des d'USTEC, però, reclamen que aquesta pujada salarial es vegi reflectida ja al setembre amb l'arrencada del nou curs escolar. Sigui com sigui, avui els sindicats convocants de la vaga han de presentar per escrit quina és la seva proposta econòmica. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 21 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La Comissió Bilateral Estat-Generalitat ha concretat algunes de les mesures previstes a l'acord entre el govern i Esquerra per als pressupostos, com la gestió de les inversions de l'Estat o la creació de la nova línia de tren orbital. També s'ampliarà el cos de Mossos d'Esquadra en 3.000 agents més. A Catalunya, el govern accelera la negociació amb els comuns i demana a Esquerra que el pacte pels comptes es converteixi en una col·laboració per als propers anys. Pedro Sánchez defensa a ultrança la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, imputat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ho ha fet al Congrés, davant les crítiques d'Alberto Núñez Feijó, que aprofita aquest cas de presumpta corrupció per tornar a reclamar la dimissió del president. Indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumud han rebut per part de les autoritats israelianes després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exterior israelià, Itamar Ben-Gavir, mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. El crim masclista de Figueres posa en evidència la desprotecció de la víctima i les mancances del sistema en els casos de violència contra les dones. Ciutadans de la localitat empordanesa es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament tant al matí com també a la tarda de forma espontània per condemnar el crim i reclamar responsabilitats. Dels esports, el Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs dissabte a Mestalla. L'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu s'han celebrat els títols de Lliga i Supercopa i s'ha dedicat un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui, l'equip passarà la jornada a PortAventura.

Estem sentint la cançó Diumenge sense drama del grup Els Catarres, que seran el cap de cartell del Festival Flama 2026 de Can de Bànol, organitzat per la Comissió de Festes Engalanats, que enguany arriba a la tercera edició i se celebrarà el 23 de juny, la Revetlla de Sant Joan. El grup de pop-folk que cavalla entre el Vallès i Osona tocarà els seus temes més mítics com Jennifer, Tokyo, Vull estar amb tu, Rock and Roll en peu de guerra o aquest últim tema. El cartell del Flama el completaran músics de carrer, que és un tribut a Charango. La banda oferirà les millors cançons del grup de Sant Joan de les Abadeses, com Una lluna a l'aigua, Compta amb mi, Quan tot sembla aire, Mil ocells, La dansa del vestit, Agafant l'horitzó i, com no, Músic de carrer.

El festival també tindrà la presència de DJ Cadde i molt més, perquè hi haurà un sopar popular i un quinto musical. I com a prèvia del Flama, el 6 de juny, hi haurà una altra nit de festa i música amb l'actuació de l'Orquestra Diversiones. A banda, també hi haurà Mami Pipa i DJ Disco 80-90 per tancar la nit.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: què és la ràdio? La ràdio de veritat?
1: Ai, mama, no cridi tant, que semblarà que venim del mercat.
0: Ai, amb qui hem de parlar?
1: Amb en Joan García.
0: Ah, que jove tan educat i també empentinat.
2: Però, un moment. Existia la ràdio a l'època d'en Santiago Rossinyol?
3: Home, i tant, el Rossinyol era un home moderníssim, un visionari, un influencer del modernisme.
0: Ai, escolta, si ens agafen el telèfon, convidem tota la gente bien de San Juan aquest divendres a les 9. A casa meva, eh? Bueno, a casa del noi Conde, a casa del Conde noi.
3: Ai, sí, que et dona l'Orfeo català!
1: Angelita!
3: Ai, què?
1: Que això era una sorpresa.
3: Ai, que ja he fet espòiler.
2: I ara què dirà la gent?
1: Doncs que vinguin igual, que encara queda molt teatre per omplir.
2: Com es condés, d'on deponemos los muebles?
0: Pedro Coy, que el sofà no va davant del piano.
2: Però si tapa l'humedat de la paret.
1: Ai, senyor, senyor, quin servei.
0: Afanyeu-vos tots, que falta no res per divendres i ja tenim mig teatre ple.
3: Mamà, vingui corrents, corrents, que encara hem de repartir la botifarra a Can Barramba.
2: Ui, es pot fer publicitat per la ràdio?
1: Tu dissimula i parla ràpid.
0: Ai, nens, quins nervis.
3: Ui, que jo no havia agafat tan nervis des del ball de Festa Major de 1904.
0: Què fem? Pengem? És que aquí no es posa pas ningú.
3: Sí, si de cas, que la Blanca i el Conde s'acostin a parlar, que nosaltres no en treurem l'aigua clara.
4: Sí. Aquest divendres 22 de maig a les 9 de la nit al Teatre Centre, Condes de Nuevo Cuño, espectacle del SAT Teatre Centre de l'Escola d'Adults. Venda d'entrades a codetickets.com i 30 minuts abans de la representació.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses ha decidit prohibir temporalment la celebració dels actes públics a la plaça Major i instal·lar-hi elements de protecció preventiva davant del mal estat i del deteriorament de Can Blanchard, l'edifici històric situat al número 1 d'aquesta plaça just al costat de l'Ajuntament. En els darrers temps s'han produït despreniments d'arrebossats i altres elements de la façana que farien pensar que s'ha produït algun moviment estructural. Aquest fet, sumat al mal estat general de l'immoble, ha obligat el consistori a actuar amb criteris de prevenció i seguretat. L'alcalde Ramon Roquer, de més, explica que el consistori va declarar l'edifici en ruïnes farà més de 2 anys. L'Ajuntament va redactar el projecte i va licitar l'obra de desmuntatge per enderrocar l'edifici de forma subsidiària, però el procés va ser aturat pel Bisbat de Vic, que va presentar un recurs contenciós administratiu contra l'Ajuntament. Ara mateix s'està a l'espera de la sentència definitiva, després que el jutjat hagi posat en qüestió un dels informes del Departament de Cultura de la Generalitat i hagi demanat que aquest tingui caràcter vinculant quan ni la Llei de Patrimoni ni el POU municipal així ho exigeixen, atès que aquests informes tenen només caràcter consultiu. Sentim a Roquer.
2: En que estem pendents de la sentència definitiva que ens permet i l'Ajuntament doncs, tirar endavant amb aquest procés d'enderroc parcial d'una part de la finca, perquè, de fet, els estudis astrològics i històrics que es van fer de la finca requereixen que intentem preservar algunes estances i una part de la façana d'aquest edifici. La problemàtica ve en el fet que la finca porta ja 2 dècades buida i, a poc, s'ha anat deteriorant fins al punt de que, des de l'Ajuntament, pensem no, que és una finca que, pel seu estat ruïnós, hi ha perill evident de que pugui arribar doncs, a despendre's alguna part d'ella o perquè no pogués arribar a caure tot l'immoble.
1: La plaça Major és un espai on s'hi fan moltes activitats i, evidentment, això suposarà un problema, sobretot per les activitats de l'estiu, tot i que es pot allargar més en el temps.
2: De moment, l'Ajuntament anirem traslladant totes les activitats que s'haurien de fer a la plaça en altres punts del poble. Properament tenim l'equip d'etapes, a fer l'activitat al passeig, ens anava tenint també la revetlla de Sant Joan, també crec que es podrà situar en el passeig, veurem què passa amb alguna activitat de l'estiu, Festa Major, però, bé, en tot cas, encara queden molts mesos, podem ser a temps de reconduir la situació.
1: Can Blanchard és un habitatge senyorial barroc de la Vila Vella. Vinculat a la família Blanchard, va acollir una drogueria, una confiteria i cereria i encara conserva alguns elements d'interès com la façana refeta l'any 1648 i part del mobiliari de l'antiga botiga. L'immoble va ser declarat bé CIL l'any 2010.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Un de cada quatre habitants del Ripollès té més de 65 anys. Per tant, la població de la comarca és envellida i això es tradueix en la necessitat de més serveis per a la gent gran, com per exemple ofereix Estia Benestar, una cooperativa de servei d'atenció domiciliària personalitzada amb seu a Sant Joan de les Abadesses. A principis d'abril va posar en marxa De Casa al Casal, rebatejat després com a Surt de Casa, una prova pilot de transport de cures per a persones grans o amb mobilitat reduïda per portar-los al casal d'avis, al mercat o a la perruqueria. El servei és gratuït i s'ofereix els dimarts a la tarda a Sant Joan i a Ogassa i a Sant Pau de Segúries dijous al matí. Aquest maig el servei també es va ampliar a dissabte per portar els avis al casal Jaume Nonó de Sant Joan per jugar al trinco. Txell Descarrega, presidenta i cofundadora d'Èstia Benestar, explica la duració de la prova pilot.
2: La prova pilot és fins al juliol. Després farem una valoració i veurem si podem allargar-ho una miqueta més, com a molt, fins a l'octubre-novembre. Aquesta valoració que farem entre mig, coincidint amb els mesos d'estiu, juliol i agost, també proposarem als ajuntaments què poden aportar a ells, perquè això no sabem si la propera subvenció de singulars podrem accedir-hi, podrà ser un projecte de continuïtat, perquè com sabem, tot això, les bases canvia i bueno, no sabem com ho podrem continuar.
1: També es valorarà si el servei ha de ser de pagament perquè creu que amb una aportació simbòlica també es valora allò que s'ofereix. Actualment, una dotzena de persones es beneficien del servei de transport. Entre Sant Joan i Ogassa hi ha una persona fixa i fins a 5 d'inscrites, mentre que a Sant Pau de Segúries hi ha entre 3 i 5 persones que se'n beneficien. A banda, hi ha la gent que porten el trinco. La majoria dels usuaris són dones i només hi ha un home que utilitza el servei. Fins ara, la mateixa Descarrega portava els avis amb la furgoneta particular, però això també canviarà.
2: En breu, hem pogut també, gràcies a aquesta subvenció, hem pogut comprar-nos un vehicle, que serà un vehicle adaptat, i això pues, suposo que donarà més possibilitat a persones amb mobilitat reduïda, perquè ara fem servir la meva furgoneta particular, i clar, si és una persona que es pot mantenir dret, sí que podem col·locar la cadira de rodes darrere, pagada i tot, no? Però les persones que van amb cadira de rodes, fins ara no podem donar-li el servei.
1: Descarrega pensa que hi ha un problema de mobilitat i que cal donar una volta a les línies d'autobusos del Ripollès, perquè hi ha molta gent gran que pateix una soledat no volguda i que no es mou de casa des de fa temps.
3: ¿Qué estás tocando?
4: Una canción que he compuesto yo.
3: Para, ya sabes lo que quiero escuchar.
4: No lo sé.
3: La tocaste para ella, tócala para mí.
4: Bueno, es que no la recuerdo.
3: Si ella la resistió, yo también. Tócala.
4: Sí, jefe.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: Qué chévere.
1: ¿Me dices tu nombre, por favor?
2: Mi nombre, Peyu.
1: De acuerdo, Peyu.
2: No, Peyu no, Peyu, con i.
1: Bien, Peyu.
2: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
3: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
2: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: és la ràdio? La ràdio de veritat?
1: Ai, mama, no cridi tant, que semblarà que venim del mercat.
0: Ai, amb qui hem de parlar?
1: Amb en Joan García.
0: Ah, que jove tan educat i també empentinat.
2: Però, un moment, existia la ràdio a l'època d'en Santiago Rossinyol?
3: Home, i tant, el Rossinyol era un home moderníssim, un visionari, un influencer del modernisme.
0: Ai, escolta, si ens agafen el telèfon, convidem tota la gente bien de San Juan aquest divendres a les 9. A casa meva, eh? Bueno, a casa del noi Conde, a casa del Conde Noi.
3: Ai, sí, que et farà l'Orfeo català!
1: Angelita!
3: Ai, què?
1: Que això era una sorpresa.
3: Ai, que ja he fet spoiler.
2: I ara què dirà la gent?
1: Doncs que vinguin igual, que encara queda molt teatre per omplir.
2: Com els condes, d'on deponem els muebles?
0: Pedro Coy, que el sofà no va davant del piano.
2: Però si tapa l'humedat de la paret.
1: Ai, senyor, senyor, quin servei.
0: Afanyeu-vos tots, que falta no res per divendres i ja tenim mig teatre ple.
3: Mamà, vingui corrents, corrents, que encara hem de repartir la botifarra a Can Barramba.
2: Ui, es pot fer publicitat per la ràdio?
1: Tu dissimula i parla ràpid.
0: Ai, nens, quins nervis.
3: Ui, que jo no havia agafat tan nervis des del ball de Festa Major de 1904.
0: Què fem? Pengem? És que aquí no es posa pas ningú.
3: Sí, si de cas, que la Blanca i el Conde s'acostin a parlar, que nosaltres no en treurem l'aigua clara.
4: Sí. Aquest divendres 22 de maig a les 9 de la nit al Teatre Centre, Condes de Nuevo Cuño, espectacle del SAT Teatre Centre de l'Escola d'Adults. Venda d'entrades a codetickets.com i 30 minuts abans de la representació.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Carme Anglada, de 88 anys, va néixer a Ogassa i viu al barri del Prat del Pinter, a la part alta del poble. Farà poc més d'un any baixava al centre de la vila amb cotxe per llançar les escombraries perquè els van treure els contenidors d'allà, però va tenir un lleu accident en xocar contra un vehicle aparcat. La Carmeta ja no es va atrevir a renovar el carnet el passat juliol. Passava de tenir l'autonomia pròpia d'algú que té carnet de conduir a dependre de tercers per desplaçar-se. A més, en pocs dies de diferència, es va morir una veïna i amiga de la seva edat i també de forma sobtada la noia que venia de la Fundació Tutelar del Ripollès per parlar amb ella i fer-li companyia i amb qui havia agafat confiança. Aquest ens, que té una estreta col·laboració amb Bèstia Benestar, va derivar-la a la cooperativa perquè li oferissin el servei Surt de Casa. Des del febrer, que va al casal Jaume Nonó per sortir de casa, i allà fa un munt d'activitats.
2: Surto de casa, mira, parlo amb gent, la casualitat aquesta. Després, aquí van venint gent, i estic una mica aquí, perquè jo, a part que jo tinc molta coneixença, perquè, esclar, les compres, i havia treballat a la fàbrica aquí a Sant Joan, vull dir, es conec a molta gent. A dalt també fan manualitat. M'estic una mica aquí i llavors puc veure les de dalt, o vaig a dalt i després marxo una mica més d'hora i vinc a veure les d'aquí. Faig el ganxet, perquè porta la seva cosa que fa. Una fa mitja, una altra fa... Es fa molt ganxet i mitja.
1: Ha fet moltes amigues i ha tornat a jugar al Rummy Cup. Està molt contenta d'aquest servei de transport que li ha permès sortir de casa. Això sí, la Carmeta també baixa els dimecres a la perruqueria i els dissabtes amb el servei de transport a la demanda que ofereixen els busos de la Teissa.

0: A Manlleu, la sensació d'impunitat torna a encendre la indignació veïnal. Després de mesos d'investigació conjunta entre Mossos d'Esquadra i la policia local, la setmana passada es van detenir 5 homes d'entre 22 i 36 anys acusats de robatori en força a habitatges de Manlleu i municipis veïns com Roda de Ter. Però la notícia que ha provocat frustració és una altra. 4 dels 5 arrestats ja han quedat en llibertat. Segons la policia, el grup actuava de nit, escalant façanes, entrant per finestres o fins i tot per teulades, i robaven joies, bicicletes, aparells electrònics i eines. Entre tots acumulaven 66 antecedents policials. La indignació es va fer visible al ple municipal d'aquest dimarts. Veïns del barri de Gràcia van denunciar una situació que consideren insostenible. Un dels casos més impactants és el d'una dona de 74 anys que es va trobar els lladres dins l'habitació mentre dormia. Segons es va explicar al ple, li van tapar la boca perquè no pogués cridar. Només a l'últim mes, els veïns asseguren tenir constància de 7 robatoris o intents. El portaveu veïnal Tomeu Sitjà denuncia que moltes víctimes són persones grans que viuen soles. Els residents han creat un grup de WhatsApp amb 150 membres per compartir alertes i reclamen més patrullatge policial. La regidora de Seguretat, Lluïsa Bautista, admet la decepció i assegura que l'Ajuntament s'ha personat com a acusació particular i ha traslladat expedients sobre reticents a la Fiscalia de Vic. Però la pregunta continua al carrer. Què passa quan una investigació acaba, però la por continua entrant per la finestra? És dijous 21 de maig del 2026, soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17. El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, l'Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan, parlarà amb Josep Maria Molinero i Oriol Boleda de l'AFA Escoles d'Ugassa per la Festa Mouta Rural. I després la Laia de Déu entrevistarà a Manuela Vilaseca. A les 10 tocades serà el torn d'endinsar-nos al món gastronòmic del nostre territori i avui a la Foglet la Laia conversarà amb Neuro i Francesc González del Mirador de Mollà. A 11:15 en Guillem Sánchez ens portarà les piulades més destacades del dia i acabarem el programa parlant sobre sobre les pel·lícules que estan en cartellera i alguna recomanació de sèrie. Tot això, però, en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. I com comentàvem a l'editorial, un grup de veïns del barri de Gràcia de Manlleu van assistir al ple de dimarts per reclamar més patrullatge a la ciutat. El motiu, doncs, va estar la posada en llibertat de 4 dels 5 lladres detinguts la setmana passada per robatoris amb força a domicilis. Andreu Jiménez, del 9FM.
1: 4 dels 5 lladres detinguts la setmana passada a Manlleu, especialitzats en robatoris amb força, han quedat en llibertat. La frustració davant aquesta situació va arribar al ple d'aquest dimarts, on un grup de veïns van protestar reclamant més seguretat. Els arrestats, que segons la policia coneixen bé la ciutat i els hàbits de les víctimes, acumulen entre tots 66 expedients policials. Robaven bicicletes, joies, material electrònic, canyes de pescar o eines de bricolatge. Fins i tot els veïns van explicar davant els grups del plenari municipal casos com el d'una dona de 74 anys que se'l van trobar dins de l'habitació mentre dormia. Ho explica un veí de Manlleu, Tomeu Sitjà.
2: Exigim, doncs, que la policia patrulli més pel barri, perquè sí que s'ha dit que hi havia més agents mobilitzats, però nosaltres no en tenim constància, no els hem vist i tampoc sentim aquesta presència, ja que els robatoris no han parat fins ara que han fet les detencions.
1: Entre ells ja s'han organitzat a través d'un grup de WhatsApp en el qual informen de qualsevol sospita de robatori que hi pugui haver al barri. Són de Gràcia, però alerten que el problema és global a tota la ciutat.
2: Hem decidit crear un WhatsApp

0: que nosaltres hi anem posant sobre la taula. Estem en contacte amb la comissària d'Estrangeria i Extradicions per tal de poder extradir també algun d'aquests personatges que realment tenen un cúmul de fets delictius considerables. És una feina esgotadora, ja no només de la regidoria, evidentment, perquè al final els que fan tota la feina són policia local i Mossos, però realment és una feina esgotadora, però no per això doncs deixarem d'actuar.
1: Des de l'oposició, Marta Moreta, dels socialistes, va demanar convocar una trobada per informar de les mesures d'autoprotecció, mantenir-los al dia de la feina policial i del procés de demolició de la nau de l'antic Quíper, epicentre del grup criminal.
2: El problema no és només de recursos, sinó de gestió i de prioritat. Els veïns no volen excuses ni triomfalismes, volem solucions. Avui hi ha gent a Manlleu que té por d'anar a dormir a casa seva i se sent que l'Ajuntament no està en el seu costat.
1: Tot i la posada en llibertat dels 4 dels 5 detinguts, és probable que l'expedient s'ampliï encara aquesta setmana amb noves detencions.
3: I Campdevànol tancarà els contenidors de rebuig i orgànica l'1 de juny per millorar el reciclatge. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
4: L'1 de juny serà el primer dia que els contenidors de rebuig i de matèria orgànica de Campdevànol estaran tancats i es necessitarà una targeta identificativa per obrir-los, gairebé 2 mesos després del previst inicialment, que era el mes d'abril. L'alcalde Oriol Lázaro recordava quin era el principal motiu per haver pres aquesta decisió.
5: Era molt important ser el primer o dels primers municipis a tancar per tal d'evitar que ens vinguin deixalles de fora i que continuï pujant la factura com ha anat pujant els darrers anys, que no dic que sí per aportacions externes, però sí que hem de poder controlar qui aboca i com a boca, intentar que no arribem al 500.000 d'euros de despesa perquè cada cop ens acostem més perillosament i això és el que ho volem evitar, evidentment. Amb aquesta instal·lació de les targes el que farem és tenir tant la fracció de rebuig com la d'orgànica controlada en quant a que els abocaments siguin de persones, de veïns i veïnes de Campdevànol.
4: Cal recordar que durant el mes de febrer es van fer 2 reunions informatives obertes a la ciutadania en què unes 300 persones van omplir la sala auditori del centre cívic. En aquell moment es van resoldre els dubtes i les qüestions relacionades amb el funcionament i es van començar a repartir al punt d'atenció ciutadana de l'Ajuntament les targetes per a tots els veïns. Aleshores, cap d'àrea de Medi Ambient de Territori i Sostenibilitat del Consell Comarcal, Elisabet Muntades, va explicar que s'havia d'implantar aquest sistema per reciclar millor.
6: Que ja veiem que de rebuig passem d'un 16% que hauríem de tenir, tenim un 40%. Però, si mirem aquí Campdevànol, tenim de rebuig un 62%. Vol dir que de reciclatge el podem millorar molt. Tenim amb poca feina que fem, podem millorar.
4: Aquest tancament de 2 de les fraccions de residus no suposaran un canvi substancial pels veïns de Campdevànol, ja que podran continuar llançant les escombraries a qualsevol hora del dia i les vegades que vulguin. Únicament hauran de portar la targeta sobre quan hagin d'anar a llançar-les. L'Ajuntament posarà en marxa una campanya per recordar els canvis, que es difondrà a través de les xarxes socials i en què resoldran els dubtes més habituals que sorgeixen.
3: I el passat 5 de maig es va presentar la nova taxa de residus comercials que s'aplicarà a Centelles a partir d'aquest any. La reunió adreçada al sector comercial i de serveis del municipi va comptar amb l'assistència d'una 20ena de propietaris i responsables dels establiments de la vila, Andreu Jiménez.
1: Centelles canviarà la taxa de residus comercials al municipi. El canvi respon principalment a les obligacions marcades per la legislació europea, que vol diferenciar la part fixa de la variable de la participació. Amb el nou model, la quota s'adequarà tant a la tipologia com a la quantitat de residus que genera cada activitat econòmica, ho explica l'alcalde de Centelles, Josep Paré.
7: Tot és important que us quedeu amb aquests dos aspectes, que és l'obligació de diferenciar fixa i variable la tenim com a municipi, l'objectiu de poder diferenciar la part variable amb els tipus de residus, doncs també és una manera de poder ajustar el tractament a la gestió real de cada un dels comerços.
1: Per fer-ho possible, aquest nou sistema, l'Ajuntament aplicarà als comerços el model de targetes identificatives que ja funciona als habitatges del municipi. Així ho explica a la reunió del tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Centelles, Marc Martín.
8: El que estem aplicant als municipis de Catalunya és en funció de la participació que anomenem. Llavors, en el nostre cas, amb la implantació del sistema de contenidors amb targetes, el que fem és assimilar a l'ús de la targeta, l'obertura del contenidor, a les necessitats que puguis tenir. És el sistema més equitatiu que s'ha trobat. És un canvi important i ha de sigut el moment on hem de fer la segona part, que és la taxa comercial, equiparar-la a un sistema just.
1: Fins ara, la taxa comercial es calculava principalment en funció dels metres quadrats dels establiments, un sistema que, segons es va explicar durant la trobada, perjudicava alguns col·lectius comercials.
7: Els comerços i establiments que no generen orgànica amb la taxa de fixa i variable.

0: plat es preveu, han de pagar menys del que paguen actualment. En canvi, els que tenen residu orgànic, que pesa més, que té un tractament diferent, doncs el tema tarifari de la taxa, doncs evidentment, doncs els hi pot variar, i per tant doncs és un dels primers elements que heu de tenir en compte. Si algunes vegades pensàveu, ens apugen les taxes, hi haurà comerços i establiments que sí, hi haurà comerços i establiments que se'ls hi minorarà.
1: Durant l'acte també es van presentar els resultats de l'enquesta realitzada arran de la prova pilot del tancament del divendres a la tarda al centre del municipi.
2: I l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses comença les obres de millora al cementiri municipal per un import de 70.000 euros, Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan.
3: Aquesta setmana l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ha iniciat les obres de millora del cementiri municipal, que tenen un pressupost d'execució de 56.000 euros sense IVA. Per tant, s'enfila fins gairebé als 70.000, dels quals la Diputació de Girona n'ha subvencionat 50.000. Les obres, que duraran al voltant d'un parell de mesos, pretenen corregir deficiències estructurals i funcionals de l'equipament, així com avançar en la seva accessibilitat, seguretat i adequació als usos actuals. L'alcalde Ramon Roquer, de més, explica quines són les principals actuacions.
4: Sí, bàsicament estem parlant de temes d'accessibilitat, millora en el seu conjunt, però sobretot posar aquells serveis també que el cementiri fins ara no tenia, com poden ser uns lavabos públics, aconseguir a través d'una rampa un accés a la capella, tirem a terra tot un mòdul de nínxols que s'havia desenganxat i que ja feia alguns anys que l'estaven buidant, i també millorem alguns taulats d'aquells mòduls doncs, que requerien aquestes millores.
3: Com deia Roquer, s'enderroca el mòdul de nínxols de la secció 10, que presenta un desplom important. Se substitueix la coberta del mòdul de la secció 9, que té la solera i els elements ceràmics de suport en mal estat. Es renovarà el paviment de l'entrada principal i també es canviaran les voreres del nucli original, que formen part del recorregut principal del cementiri, per tal que l'itinerari sigui accessible. Els lavabos s'ubicaran a la cantonada nord-est de l'equipament, s'ordenaran millor els contenidors de l'espai i s'instal·laran punts d'enllumenat a l'entrada principal, al lavabo i als accessos de la capella, que funcionaran a través de plaques fotovoltaiques i bateries de liti, amb una solució autònoma i més eficient des del punt de vista energètic. L'alcalde recorda que el cementiri és molt antic.
4: Tenim un cementiri de més de 100 anys i que, per tant, té moltes necessitats, i ens hem d'acostumar no només a fer manteniment, sinó a invertir per realment millorar-lo. I penso que en aquest moment, després de les ventades i, per tant, del desastre, que aquestes van suposar amb el trencament de molts arbres, la caiguda d'altres, i inclús algun d'ells, van fer malbé algun dels teulats, doncs era una inversió molt, molt necessària.
3: El cementiri municipal és un equipament històric de la vila. El nucli original data del 1885 i està catalogat pel Pla General d'Ordenació Urbana. Aquesta part inicial conserva l'estructura general dels espais amb murs, nínxols, parterres i elements escultòrics que formen part del conjunt patrimonial de l'espai. Al llarg dels anys s'han fet ampliacions i actuacions de manteniment, però ara calia una obra més global.
2: I la rehabilitació de l'emblemàtic edifici de Can Comadran a Mollà s'ha convertit en una de les grans protagonistes del panorama arquitectònic català. S'ha convertit en finalista de 4 concursos del sector Laia de Déu.
5: La reforma de l'edifici ha captivat els jurats pel seu respecte al patrimoni i a la seva alta eficiència energètica. Una proposta que ja ha passat l'examen de certàmens amb els Premis Catalunya Construcció o els de la Casa de l'Arquitectura, que s'han resolt aquest mateix mes de maig. Ara totes les mirades estan posades en el proper mes de juny, on es disputaran les dues resolucions que queden pendents al calendari. La primera cita serà el pròxim 9 de juny a Madrid, a la gala dels Premis Arquitectura del Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya, on l'edifici moianès competirà amb les millors obres de tot l'estat. Només 8 dies després, el 17 de juny, Can Comadran també és entre les finalistes dels Premis FAT. El Disseny Hub Barcelona acollirà aquesta gala, on el projecte opta a endur-se el Premi Gros en la categoria principal d'arquitectura. Can Comadran va ser dissenyada per l'estudi Mestres Veig Arquitectes.
2: I la Fira de Sant Isidre del Granollers de la Plana es tornava a reivindicar diumenge com el punt de trobada de la pagesia. Entre bestiar hi havia cavalls de ramaderia de la nova associació Terra Endins de Cavall Pirinenc Català i també un ramat d'unes 600 ovelles de Niubó de Manlleu, Andreu Jiménez.
1: Un tractor blau, un lans dels anys 50 del segle passat, presidia l'entrada de la Fira de Sant Isidre de Granollers de la Plana. 600 ovelles i algunes cabres s'han convertit aquest any en una de les grans atraccions de la Fira de Sant Isidre de Granollers de la Plana. De fet, endevina quatre animals hi havia era un dels concursos estrella. Entre el bestiar, els cavalls i les demostracions de maquinària agrícola, la fira omplirà el poble durant tot el matí. Hi van participar una quarantena d'expositors vinculats al món agrari, des d'empreses de maquinària fins a serveis pel camp o productes per protegir els cultius dels senglars. Tot plegat en una cita que un any més ha tornat a reunir el sector primari de la comarca. L'alcalde de Granollers de la Plana, Josep Casasses, en fa èmfasi.
6: La veritat és que és d'aquelles coses que, a part de veure un espectacle i fer un homenatge a la pagesia de casa nostra, doncs fan comunitat, fan poble, i la veritat és que molt, molt contents de l'èxit que assoleix cada any rere any aquesta fira.
1: Un dels moments més esperats arriba cada any després de la missa. És la tradicional benedicció dels tractors. Primer van passar els més petits, conduïts per la canalleta amb tractors elèctrics, i després els clàssics.
7: Aquí tenim tractors que porta la gent de casa seu, aprofiten i porten el tractor i després es beneeix a dalt a l'església. Després tenim la part de parades, no parades d'alimentació això, sinó que el que tenim són parades de gent del sector, dels pneumàtics, de comprar llavors i tot això, que els hi serveix gent del sector.
1: Amb la carretera tallada pels Mossos i desenes de tractors fent cua per ser beneïts, Sant Isidre va tornar a convertir Granollers de la Plana en un punt de trobada dels pagesos d'Osona.
2: I aquest divendres la Biblioteca Joan Petit i Aguilar de Sant Feliu de Codines acollirà una xerrada per commemorar el centenari del naixement de Martí Garriga Argullós, una figura clau per entendre els inicis de l'arqueologia al municipi i l'origen del Museu de Can Xifré de l'Aia de Déu.
5: Aquest divendres la Biblioteca Joan Petit i Aguilar de Sant Feliu de Codines acollirà una xerrada per commemorar el centenari del naixement de Martí Garriga i Argullós. L'acte, impulsat des del mateix museu, anirà a càrrec de Lluís Arouig i Joan Ribas i repassarà la vida, trajectòria i el llegat de Garriga, que va dedicar bona part de la seva vida a documentar i preservar el patrimoni arqueològic de Sant Feliu. Maria Pilar García, membre de la Junta del Museu, ens explica que la commemoració neix de la voluntat de donar a conèixer i reivindicar la figura de Martí Garriga i Argullós i el llegat que va deixar el municipi.
8: A partir de l'any passat vam pensar que, home, que era un personatge prou important a Sant Feliu per tot el llegat que ens ha deixat. Clar, llavors vam començar a treballar, a pensar com ho podem fer, i al final vam dir, home, això només que quedi per nosaltres o que es posi a una pàgina web, vam pensar, doncs potser també fer-ne una mica de difusió, perquè aquí hi ha molta gent que el va conèixer.
5: Martí Garriga i Argullós va ser una de les persones que va impulsar les primeres excavacions i recerques arqueològiques a Sant Feliu. A partir de la descoberta casual d'un fragment de ceràmica romana, va començar a treballar conjuntament amb professors universitaris i altres col·laboradors per estudiar diversos espais del municipi. Aquella feina acabaria derivant en la creació de la coneguda Colla Talp, un grup dedicat a les excavacions i la documentació històrica al municipi. Tot plegat acabaria sent l'embrió del futur Museu Municipal de Can Xifredo.
8: Però va arribar un moment que es va considerar que això seria important que passés a l'Ajuntament. Llavors, a partir d'aquí, doncs es va lluitar això. Això no és una cosa d'una persona, sinó que són d'una colla i, a més, d'un interès històric per Sant Feliu. I així ens es va proposar i es va buscar a veure junt amb l'Ajuntament de quina manera això es podria conservar ben conservat. I finalment es va crear, això ja va ser el 1988, el Museu Municipal de Can Xifreda.
5: La xerrada d'aquest divendres inclourà material històric en format audiovisual per repassar la vida de Martí Garriga i Argullós, així com també els inicis del museu i les diferents etapes que va viure abans de situar-se definitivament a Can Xifreda.
2: I el pavelló municipal de Cardedeu ha acollit l'exhibició anual del Club Karate Cardedeu, una disciplina que cada any té més adeptes a la vila. Enric Rubio, Radio Televisió de Cardedeu.
9: Així és, Ona. De fet, tot plegat s'ha dut a terme en una jornada en què els i les diferents karateques han mostrat davant del públic tot el que han estat treballant al llarg de la jornada de l'any. Escoltem a Sergio Fernández, vicepresident del Club Karate Cardedeu.
10: Ens agrada mostrar el que fem cada dia habitualment a classe i és una mica un esdeveniment molt enfocat a les famílies, als amics, a les parelles, que vegin, clar, o sigui, que vegin el que fan els seus amics, familiars, tal, quan van cada dia tres vegades per setmana a classe de karate.
9: Durant l'exhibició, els participants han realitzat demostracions tècniques, combats i exercicis de diferents nivells, en una jornada oberta a famílies i veïnat del municipi. L'acte també ha servit per fer balanç de la temporada i posar en valor la feina feta pels esportistes i entrenadors al llarg de tot el curs.
10: Bé, bona. Bueno, al final intentarem mantenir-nos sempre cada any de la mateixa manera, que això sigui un club molt, molt familiar, que sigui un club molt proper a les famílies, als alumnes, que tots tinguem una gran participació i pes, que ens sapiguem adaptar a qualsevol alumne, i jo crec que això ho complim, sense dubte.
9: Més enllà de la vessant esportiva, la trobada ha posat en valor els principis que treballa aquesta disciplina, com la constància, el respecte i el treball. Una cita que el Club Karate Cardedeu celebra cada any per compartir la feina feta i continuar apropant aquest art marcial al municipi.
2: I seguim amb esports, perquè aquest diumenge es va donar per acabat l'IETF Open Ciutat de Vic, que durant tota la setmana passada es va omplir de tennis de nivell del club de la capital. El triomf se'l va acabar enduent Daniel Rincón, el cap de sèrie número 1. Andreu.
1: No hi va haver sorpreses i Daniel Rincón, cap de sèrie número 1, es va proclamar campió de l'Open Internacional Ciutat de Vic. El torneig es va tancar diumenge amb una final molt disputada contra Sergi Pérez, seguida per un nombrós públic que va omplir la pista número 1 del Club Tennis Vic. I això que a l'inici de Rincón feia pensar que seria una final ràpida. En poc de més de mitja hora es van dur el primer set per 6-1, però Pérez va reaccionar en el segon set i el partit es va igualar. Amb 4-3 el marcador va aconseguir trencar el servei de Rincón i mantenint els seus jocs, el servei es van dur el set per 6-3. Amb la igualtat es va arribar al tercer i definitiu set, on Rincón va trencar el servei de Pérez per situar el 5-3 al marcador. En l'últim joc, amb el seu servei, no va deixar escapar la victòria. Sentim el vencedor.
11: Yo creo que he empezado bien y he aprovechado que él creo que ha empezado con un poco de nervios ahí, sobre todo en sus juegos de saque. Entonces he conseguido distanciarme y eso me ha dado el primer set. Y luego él ha subido bastante el nivel y yo he tenido oportunidades a mi saque que no he aprovechado en el segundo. Y bueno, la dinámica era toda para él. Iba a break arriba en el tercero, pero bueno, he intentado seguir ahí, ser un poquito más agresivo, intentar encontrar mi juego. Y bueno, no me he terminado de encontrar muy bien el partido, pero estoy contento de cómo he competido y cómo le he sacado.
1: A la semifinal, Rincón va superar Jack Kennedy, cap de sèrie número 4, mentre que Pérez es va imposar a Ilian Radulov. A la final de dobles, el triomf va ser per Jack Kennedy i Keaton Hans, que van derrotar per un doble 6-4 els caps de sèrie número 1, Ignasi Forcano i Marc Verbort. En parla Miqui Borreno, director del torneig.
12: Tracta d'oferir oportunitats al talent perquè es pugui manifestar i perquè es pugui desenvolupar sense haver d'anar gaire lluny. Això crec que és molt important per crear aquest ecosistema, aquest teixit i aquesta xarxa de desenvolupament del talent.
1: Així es va tancar una setmana de gran tenis al Club Tenis Vic, un torneig que ha permès a molts jugadors competir en una cita molt propera al nivell del tenis professional.
2: I el Montseny com a paisatge, però també com a espai emocional i identitari. Així ho defineix l'escriptor Jordi Cabré al seu nou llibre, Montseny, una biografia. Llibre que presentava l'espai gastronòmic i cultural al Tarambana. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
9: Així és, Ona. L'obra proposada proposa una mirada personal i emocional sobre el Montseny, sobretot al nord del massís, per la seva zona més obaga, i teixeix així un paisatge visual històric après des de l'òptica d'un nen estiuejant, que, com ell mateix diu, ha tingut el privilegi de créixer a Viladrau en les sovintejades visites a la casa familiar, la Casa Trias. Escoltem a Jordi Cabré, l'autor.
13: No estàs només descrivint un paisatge i un lloc i uns espais i una geografia, això que estàs descrivint una geografia humana, un itinerari personal, la meva infantesa, la meva joventut, la meva maduresa, la primavera, l'estiu, la tardor, l'hivern, vital meu al voltant del Montseny com a persona que té casa al Montseny. Soc de Barcelona, però tinc casa al Montseny, a Viladrau concretament.
9: Montseny, una biografia, forma part de la col·lecció Fontalba de l'editorial Sant Cugatenca Símbol Editors. Igual que els altres títols ja editats, no explica la biografia en si d'una muntanya, sinó el vincle i el nexe d'unió que un escriptor o escriptora ha teixit al llarg dels anys amb aquesta en si.
13: Records, vivències, són maneres de veure el Montseny que jo no sabia que tenia, però que les tenia molt a dintre i, per tant, ha sortit bastant sol. Però sí que és veritat que a l'hora d'escriure'l he anat descobrint coses. He hagut de... Hi ha un moment que et penses que ho saps tot sobre el lloc on has estiuejat i on vius, i no ho saps tot. I dius, no, escolta, però això com anava? Llavors la taula dels tres bisbes de Sant Marçal o la creu de Matagalls exactament quan es va clavar i quantes vegades s'ha reformat, aquelles bruixes, al final eren 14 o van ser 22 que van executar a Viladrau, són documentacions, la masia del Joan de Serrallonga, són coses que he hagut d'enriquir i descobrir jo mateix, i al final he hagut de, fins i tot, descobrir coses que no sabia, i això sempre és enriquidor.
9: Així doncs, Jordi Cabré i Símbol Editors segueixen amb aquesta gira de presentació que va començar a Sant Celoni farà ara 3 mesos i que està recorrent diversos espais de Catalunya amb una molt bona rebuda i unes molt bones xifres de vendes del llibre.
2: acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps. Casa Tarradellas us ofereix el temps. Pep Acosta, bon dia.
14: Hola, bon dia. Es va instal·lant a sobre nostra aquest anticicló típic dels Açores, que a més ens està aportant una bombolla d'aire càlid, i es anirà notant aquesta bombolla d'aire càlid, sobretot a altituds mitjanes, entre 700, 1.000 metres, una mica més amunt, 700 i 1.200 metres, hi haurà aquest matalàs d'aire càlid important els pròxims dies, que serà, sens dubte, el gran protagonista meteorològic. Això, i el sol, i una gairebé un sense cap núvol, serà la tònica dels pròxims dies. I les temperatures, clarament, per sobre del que tocaria. Hi ha hagut un canvi. Els primers 20 dies de maig han estat força frescos. No es va arribar enlloc a Catalunya als 30 graus, els primers 20 dies de maig, i ara ja pugen de manera important les temperatures. Avui, com deia, no tindrem gairebé cap núvol, molta tranquil·litat meteorològica, i unes temperatures que superaran els 25 graus a moltes zones, per tant, càlides ja a les hores centrals del dia, i molta, molta, molta tranquil·litat. Moltes gràcies, molt bon dijous.
2: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai. Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Nosaltres ja sabeu que, com sempre, aquesta primera part la dediquem a fer dues entrevistes, i la primera avui serà amb l'Isaac Muntades, on entrevistarà en José María Molinero i l'Oriol Boleda de l'AFA Escola d'Ugasa per la festa Mouta Rural, i després la Laia de Déu des d'Ona Codinenca entrevistarà Manuela Vilaseca per parlar-nos de la cursa de la Cocodona, que travessa alguns dels paisatges més espectaculars d'Arizona, i també per parlar d'esport. Tot això després de...

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: Sant Joan de les Abadesses és un dels tres pobles que més recicla de tota la demarcació de Girona i una de les que més ho fa de tot Catalunya.
1: Moltes gràcies per l'esforç i l'enhorabona a tots els santjoanins i santjoanines, però encara ho podem fer una mica millor.
0: Si t'ha passat per alt treure alguna bossa d'orgànic, rebuig o qualsevol residu, o si marxes de casa i tens brossa que no pot esperar la següent recollida, tens una última opció. Pots portar-la a la deixalleria durant el seu horari d'obertura.
1: Dimarts de 4 a 8 de la tarda, dimecres de 10 del matí a 2 de la tarda, divendres de les 10 del matí a les 2 i de 4 a 8 de la tarda, i dissabte de les 10 del matí a les 2 de la tarda.
0: Us recordem que l'ús continuat i abusiu de les papereres públiques per llançar-hi la brossa de casa es considera infracció i pot ser sancionat.
1: Recollida selectiva, un petit gest, una gran gesta.

0: Un so d'Osona.
1: Territori 17.
2: En punt 9:45 del matí, per tant, anem a fer un repàs de les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
3: Bon dia de nou, Ona.
2: Va, començarem, com sempre, per les portades dels diaris catalans, per la portada de La Vanguardia. Què diu avui la seva portada, Andreu?
3: Doncs mira, va, avui el titular de La Vanguardia és el següent, Ona. Sánchez defensa Zapatero però evita la crítica als jutges. L'executiu assumeix que la interlocutòria d'imputació és sòlida, tot i que no hi ha proves d'il·legalitat de l'expresident. L'instructor apunta a dos exministres i dos alts càrrecs com les persones sobre qui s'hauria pogut influir. I si fa també uns dies comentàvem que Xi Jinping es va trobar amb Donald Trump, ara amb qui ho ha fet ha sigut amb Vladimir Putin, que és la imatge d'avui del diari de La Vanguardia, on es veu a Putin i a Putin i a Xi Jinping en aquesta trobada, i el que llegim és Xi i Putin marquen distància amb Trump.
2: Bé, imatges curioses que ens deixa a vegades aquestes connexions estranyes. Bé, Andreu, seguim i anem per la portada del diari Ara.
3: Que igual, continua fent referència a l'exvicepresident que ha estat imputat, Zapatero. Sánchez dona tot el suport a Zapatero en plena crisi. Els socis de govern rebaixen la complicitat amb l'expresident per la duresa de la interlocutoria del jutge. Feijó acusa l'executiu socialista de robar i reclama eleccions una possibilitat i que Moncloa la descarta. I a la imatge, aquest cap de setmana ja sabem que hi haurà a Barcelona concert del que és probable l'artista més conegut a nivell mundial, més escoltat, mundial conegut no, però més escoltat ara mateix, Bad Bunny, on ahir es passejava ja ha arribat a Barcelona, i la imatge és aquesta, doncs, sortint de la seva furgoneta ben blindada amb els vidres tintats que no es vegi res i saludant a la gent
2: que l'estava esperant, sí. Suposo que a l'hotel on s'allotjarà aquests dies. Doncs Andreu, seguim ara per la portada del periòdico.
3: Zapatero i Julito van plantejar, va dir, 3 milions a Hisenda. L'amic de l'exvicepresident va acumular 5 empreses en 14 dies per canalitzar comissions de Plus Ultra un mes després que l'aerolínia entrés el programa de rescats. I a la imatge és la mateixa estructura que veiem a la portada de La Vanguardia, ja que els dos protagonistes són Xi Jinping i Vladimir Putin. Ahir en la trobada que va haver-hi que els dos mandataris asiàtics, Xi i Putin censuren la política internacional de Trump. Els presidents xinès i rus critiquen els deslleials atacs contra l'Iran i Venezuela dies després de la visita a Pequín del líder dels Estats Units.
2: Exacte.
3: Ara bé, d'Ucraïna no vam parlar.
2: No, clar que no. I acabem, Andreu, per la portada del Punt Avui, que també doncs, va per la seva línia.
3: Energia d'arrels catalanes, el sistema elèctric a Catalunya el formen grans companyies multinacionals i empreses locals. Com sempre, el Punt Avui, que en portada porta el seu reportatge de capçalera, que amb la que obre sempre les edicions.
2: Doncs, Andreu, obrim la mirada i anem a veure què expliquen avui els diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la portada del País.
3: Sánchez
2: dona
3: suport a Zapatero i descarta un avançament electoral. El president expressa al Congrés tot el seu suport a l'exdirigent socialista. Feijó l'acusa d'aliats parlamentaris del PSOE de sostenir la corrupció. El Partit Nacional Basc i Junts condicionen la continuïtat de la legislatura a la declaració judicial. I la imatge doncs, va relacionada amb tot aquest cas, que amb la investigació del cas Plus Ultra que imputa Zapatero. La imatge és Gabriel Rufián, on surt amb la sentència de la sentència no, o sigui, l'informe del cas, i bé, s'agafa unes declaracions seves. Si això és veritat, és una merda. És el que llegim.
2: És el que llegim. Doncs, Andreu, seguim per la portada del Mundo.
3: El cas Zapatero dona una quiebra a la unitat del PSOE amb Sánchez. És a dir, que entra en destrucció, pràcticament.
2: Una fallida,
3: sí.
2: Ho hem hagut de buscar, em sap greu, però ho hem hagut de buscar.
3: Sabíem el significat, però la traducció, la paraula exacta, no. Potser això no doni per més. Sánchez dona tot el seu suport a Zapatero i els seus fidels es divideixen en uns Laufer i els altres en un cas molt, molt gros. Els socis admeteixen que no pinta bé, però tots segueixen donant suport a Sánchez. I la imatge és un Pedro Sánchez ahir a l'hemicicle, al Congrés dels Diputats, sí, una mica amb el cap així
2: capcot,
3: i no escenificant una mica el Mundo de que la situació de Sánchez doncs, no és la millor, podríem dir.
2: Doncs, Andreu, seguim per la portada de La Razón.
3: Continuen fent referència al cas Zapatero, la declaració de Zapatero davant el jutge, a l'aire, a 12 dies del 2J. La complexitat de la causa i la propenia de la data aventuren que el seu advocat demana un aplaçament. Del Leufer a la cautela, els ministres del govern es posen de perfil al PSOE partit en dos. I la imatge, doncs, es veu en el cap de l'oposició.
2: Imatge molt simbòlica, perquè sí. Sembla partida en dos i un efecte com mirall, gairebé.
3: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijó durant ahir la intervenció al Congrés dels Diputats, on van recriminar-se, segurament, a un, la defensa a Zapatero, i l'altre, aquest cas de corrupció, i demanant-li novament i per reiterada vegada la dimissió.
2: I Andreu, acabarem per la portada de l'ABC, mateixa imatge, i avancem que la portada del Mundo.
3: És la mateixa imatge, correcta. Estats Units aporta informació clau a Espanya sobre la trama de Zapatero. Agències federals i la Fiscalia dels Estats Units han facilitat dades transcendentals sobre les trucades de telèfons i el rastreig de transferències bancàries i estan cooperant a nivell policial i judicial. Mm. I la imatge es veu a Pedro Sánchez d'ahir, la sortida de la sessió.
2: Cap cot,
3: també. Una altra vegada, cap cot. I bé, aquestes són les portades, Ona. Mm-hmm.
2: Doncs això, com explicàvem, aquestes són les portades dels diaris que podreu trobar avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i fins aquí una estoneta.
3: Així és, fins aquí una estona, Ona.
1: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
2: Passen gairebé 7 minuts de 9:45. Doncs el pròxim diumenge 31 de maig es farà la segona edició de la Festa Rural a Ogassa, organitzada per l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola L'Esquirol d'Ogassa i també amb la col·laboració de l'Ajuntament i de l'Escola Isaac Muntades. Bon dia de nou.
0: Bon dia de nou, Ona. I sí, avui per parlar-ne teníem nosaltres dos convidats, l'Oriol Boleda i el José María Molinero, que són membres de l'AFA de l'escola L'Esquirol i també veïns d'Ogassa, i que ens donaran tots els detalls d'aquesta festa rural. Bon dia i moltes gràcies a tots dos per acompanyar-nos aquest matí al Territori 17.
4: Bon dia.
5: Bon dia.
0: Primer de tot, abans de parlar prèviament de la festa, m'agradaria que m'expliqués una mica com està la situació de l'escola, que sempre, doncs, aquests darrers mesos n'hem anat fent seguiment, encara està amb obres, no? Explicar una mica què s'està fent, quines millores hi haurà.
4: Bueno, en principi la festa va sorgir pel problema del nombre d'alumnes, perquè el curs, bueno, de fet aquest curs només quedaven 5 alumnes. La meva gran a l'any que ve ja va a l'institut, i aleshores en el moment que baixes del ràtio de 5 alumnes tanquen l'escola. Mm. A partir d'aquí, pues, bueno, l'angúnia dels que es quedaven i les ganes també de l'Ajuntament i de l'equip de l'escola, pues, ens vam començar a moure, va sortir la idea de fer la festa rural i per, bueno, donar a conèixer el problema i intentar captar gent que volgués vindre a viure al món rural i d'aquesta manera, pues, aconseguir també atraure més alumnes. I amb tot això va començar, l'Ajuntament va aconseguir unes subvencions per fer ampliar l'escola i incloure el que és l'escola Bressol, mm-hmm, per tindre una mica de cantera, perquè clar, molta gent de, bueno, gent de Ogassa que tenia nens petits, pues, havia d'anar a Sant Joan o a Sant Pau o a Ripoll per portar-los a la guarderia de l'escola Bressol, i d'aquesta manera poder cobrir tot el ventall d'educació dintre del poble. Es va aconseguir la subvenció, vam fer la festa i en principi la veritat és que es va desbordar una mica, perquè vam tindre moltíssima gent, no donàvem a l'abast, i la veritat és que estem molt contents, perquè ara mateix n'hi ha 11 alumnes, o sigui, tenim més del doble dels que teòricament quedaven aquest curs, i ens dona una tranquil·litat de cara al futur. Les obres, de moment, l'escola, sí, l'han traslladat a el que és l'edifici de la cooperativa, I fins que comencin, perquè bueno, les obres són una mica importants i no és qüestió de 4 dies, sinó que li guanyem una sala de 30 metres quadrats que donaria la capacitat suficient com per tindre l'escola Bressol i tot plegat.
2: Creieu que és una bona solució provisional aquesta?
4: No, la veritat és que s'han fet dues classes, hi ha una sala polivalent i també està a l'oficina de l'Ajuntament, o sigui, a l'edifici de la Cooperativa és prou gran com per acollir-ho tot, i com que només són 11 alumnes no hi ha cap problema, tenen prou amplitud. De totes maneres, estan a l'altra vorera del carrer, uh-huh. O sigui que no han canviat gairebé de lloc, perquè estem a l'edifici, sí, de la cooperativa, està just davant de l'Ajuntament, i aleshores, pues, bé, l'únic és el pati, que clar, el pati està allà a l'escola, i allà a la cooperativa pues, no hi ha espai per tindre un pati, però que tampoc és un problema, perquè...
5: Un espai tan rural no, sí, cal pati, pràcticament. No?
4: Sí, que moltes vegades, aviam, si fa bon temps, surten allà a la plaça Dolça, que és un espai força ampli, hi ha uns columpis, hi ha el camp de futbol, o sigui que pel pati tampoc n'hi han tingut cap canvi, no?
0: Uh-huh. També us volia preguntar, que abans ja t'has avançat una mica, José María, amb el tema de la voluntat de per què va néixer aquesta festa, quin era l'objectiu, que això m'ho has contestat, que en el fons és atreure famílies al poble, no?, perquè vinguin aquí, portin els seus fills i evidentment l'escola es mantingui viva i no hagi de tancar, que és un dels problemes que us vau trobar doncs, l'any passat sobretot. Ara em deia una mica també el nombre d'alumnes. Expliquem-ho per això. Em vull centrar en el cas de l'Oriol, perquè l'Oriol, sí, el fet d'aquesta festa de l'any passat és un cas d'èxit. Sí. Explica'ns una mica la teva experiència personal.
5: Sí, bé, la meva parella, la Sandra, i la meva filla, doncs, feia temps que buscàvem una... Nosaltres ja vivíem en un poble, però ens agrada molt a Ripollet, ens agrada molt l'entorn rural, i pel tipus de feina que tenim la meva dona i jo, que som funcionaris, buscàvem un entorn més rural, més autèntic, i si pogués ser a Ripollet. Llavors, buscàvem, vam trobar un terreny rústic amb una masia, aquí a Ogassa, i llavors ens vam assabentar del tema aquest de la festa rural, i vam venir, i ens va agradar molt, perquè l'any passat hi ha una de les activitats que aquest any es repetirà, que és explicar una mica a la directora de dalt, i explicarà una mica com funciona l'escola i la presentarà de cara a gent que vingui. Doncs van venir aquí a Ogassa, ens van ensenyar a l'escola, ens va agradar molt aquest sistema educatiu en escoles rurals, amb pocs alumnes, on es barregen diferents edats i cursos. Ens va agradar molt i vam... A part de viure a Ripollès, vam decidir, ostres, doncs la nostra filla la volem escolaritzar aquí. És una de les prioritats que teníem a l'hora de venir aquí. Perquè també, clar, és més fàcil dir no em preocupo de res i si llogo un pis a Sant Joan, doncs l'escolaritzo a Sant Joan, no? Però no, ens vam empadronar aquí a Ogassa i vam venir... Vam escolaritzar la nostra filla aquí a Ogassa. I sí, és un... Bueno, som una de les persones, ja més gent, que aquest any s'ha incorporat a l'escola, però nosaltres som un dels casos de que van venir aquí a la festa rural i va funcionar aquesta rural, aquesta festa, realment.
2: Uh-huh. Ara, si parlem, anem a la festa, que començarà diumenge a partir de les 10 del matí a la plaça Dolça. Expliqueu-nos les activitats que tindreu fins a les 12.
4: Bueno, en principi, pues bueno, hi ha unes fira de productors locals, hi hauran, com l'any passat, animals de granja, després hi ha una activitats familiars, que és el...
5: Sí, amb ponis, hi haurà ponis, que podran els nens muntar poni, després hi haurà el rocòdrom que té Ogassa, que fa uns anys es va posar un rocòdrom aquí al pavelló, doncs era una de les activitats que hi haurà pels nens. I després hi haurà, més tard a les 12, hi haurà a la presentació de l'escola Bressol, la futura escola Bressol que està projectada a la reforma aquesta que hem comentat abans.
0: Què explicareu allà? Ja us avanceu amb això, que us volia preguntar. A les 12 feu aquestes activitats, sí. Expliqueu una mica, perquè hi haurà una xerrada, no, també?
5: Sí. Sí, després també hi ha una xerrada sobre com funcionen les cooperatives d'habitatge rural. No és que estigui projectat a Ogassa una cooperativa en si, però bueno, és per reobrir la mentalitat de la gent i que vegin diferents opcions d'habitatge i bueno, i pot ser prou interessant el tema aquest. Mm. Llavors, més endavant, cap a la una, ja farem el dinar popular amb cassolet del Miner i després es farà carn a la brasa per qui vulgui quedar-se.
4: Que en aquest cas el cassolet del Miner és una festa que ja es feia a Ogassa, que s'havia perdut una mica amb el Covid i també hem intentat recuperar-la, no? Que era el menjar que feien els miners i perquè no es perdés, pues, hem aprofitat per fer un conjunt de les dues vessants de la festa rural i el cassolet del Miner, que és típic d'un poble miner com a Ogassa, no? Per no perdre la memòria històrica. Que és el que intentem recuperar aquí una mica, pues, bueno, la vida rural i el que és la memòria històrica, que també hi ha el Museu de les Mines, que som un grup de voluntaris que fem visites guiades.
0: Us volia ja preguntar per acabar, també, que crec que hi ha molt bona simbiosi, sobretot entre l'AFA, l'escola i l'Ajuntament, no? Això ha permès que es fes aquesta festa, no? I que l'escola es mantingui viva. No sé si vosaltres ho percebeu així, creieu que s'hauria de fer alguna cosa més, com ho veieu?
5: Sí, és una relació molt propera, perquè tots estem, clar, de fet l'Ajuntament actualment, físicament l'Ajuntament i l'escola estan junts, llavors és tot molt proper i qualsevol problema, qualsevol incidència que pugui sortir, sempre estem, tots els membres de l'AFA, l'Ajuntament, la Dàlia de l'escola, tots els professors estem en contacte i és tot molt, o sigui, a l'hora de resoldre algun problema que pugui sortir, doncs es resol ràpid, perquè estem tots allà i ens donem suport entre tots. Són com una família, al final.
4: La veritat és que l'any passat vam fer una pinya molt potent entre els professors, tot l'equip docent i l'Ajuntament i l'AFA, i bueno, de fet, la festa va ser un èxit una mica per tot això, no? I també l'escola va col·laborar molt a l'hora de demanar, aconsellar a l'Ajuntament per demanar de subvencions, o sigui que vam fer una pinya força compacta, no? I de fet, bueno, la mostra està aquí, que va ser un èxit, i esperem que aquest any, pues, repetim i continuem.
0: I us ho desitgem, i d'aquí 10 dies, doncs ja ho sabeu, tots cap a Ogassa en aquesta segona edició de la festa rural a Ogassa, perquè avui ens han acompanyat, doncs, ja l'hem pogut escoltar, el José María Molinero i l'Oriol Boleda, que són membres de l'AFA de l'Escola Esquirol i veïns del municipi, doncs, que porten els seus fills i filles en aquesta escola. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí al Territori 17.
5: Merci. Gràcies a vosaltres.
4: A vosaltres.
0: Gràcies.
2: Passen 3 minuts de 3:15 del matí.

0: Doncs avui a l'entrevista parlarem d'esport i d'una cursa de llarga distància ben lluny d'aquí, creuant el mar, més concretament de la cursa de la Cocodona. Per parlar d'esport, de curses, tenim amb nosaltres a la Manuela Vilaseca, esportista de Mollà, que ha participat d'aquesta cursa a Arizona. I ho farem de la mà de la Laia de Déu des d'Ona Codinenca. Bon dia de nou, Laia.
1: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, ja tinc aquí la Manuela Vilaseca. Ella ja fa anys que es dedica al món de l'esport i avui ens endinsarem una mica més en aquest món, però també parlarem de la Cocodona, que ara descobrirem el que és. Però abans, bon dia, Manuela, i moltes gràcies per ser aquí aquest matí.
2: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres, és un plaer.
1: A veure, sí que hem parlat bastant ara fora de micros i m'has explicat moltíssimes coses, però primer de tot, per qui no ho sàpiga, que segur que hi ha molta gent que no ho sap, què és exactament la cursa de la Cocodona?
2: La Cocodona és una cursa que es fa a Estats Units, a l'estat d'Arizona, i és creuar l'estat d'Arizona, són 250 milles, això significa 400 quilòmetres, surts d'un lloc que es diu Black Canyon City, que és desert pur, amb cactus i bueno, tot molt, fa molta calor al principi de la cursa, i vas creuant l'estat i acabes la cursa a una ciutat, a un poble que es diu Flagstaff, que està en alçada, o sigui, totalment diferent. Ja fa fred i ja és un clima totalment diferent.
1: Clar, jo ara m'estaves parlant de molts climes diferents i jo em pregunto, com et prepares per una cursa en la qual, un, és tanta distància, dos, hi ha tants climes diferents, vull dir que al final no és el mateix córrer a 40 graus, no?, que córrer a 20 graus, o fer una cursa a 20 graus, canvia molt.
2: Sí, canvia molt. De fet, la primera part de la cursa t'obliguen a portar de 4 a 5 litres d'aigua, perquè passes per un buit, ells no tenen accés i estàs en les muntanyes que es diuen Bradshaws, i estàs creuant aquestes muntanyes totalment exposat, les temperatures pugen moltíssim. De fet, consideren la part més difícil de la cursa aquests primers 60 quilòmetres, és la part més crítica, no?, que hauries de portar més pes i bueno, vigilar molt el tema d'hidratar-te i tot això, perquè una cursa de 400 quilòmetres, si als primers 60 pots fer un error greu, igual ahir s'acaba la cursa, no? I després la part final és tot el contrari, has de portar roba de fred, estàs a sota zero en certes parts, i clar, això és, pel cos, és molt difícil de gestionar-ho.
1: Clar, i com et prepares tu com a esportista que portes anys fent curses, com et prepares per una cursa d'aquesta magnitud?
2: Bueno, jo sóc entrenadora, no? A Mollà tinc com un petit gimnàs, un estudi petit on faig classes de ioga, entrenament de força, circuits funcionals. Això és gran part del meu entrenament, perquè les classes les faig jo, estic treballant sola, i a part d'això, clar, s'ha de córrer, però jo intento no matxacar-me molts quilòmetres, jo agafo molt la bici, a part de córrer camino molt, perquè en 400 quilòmetres està clar que hauràs de caminar.
1: Sí.
2: I s'ha d'entrenar també.
1: Clar, i jo ara, o sigui, m'has comentat abans, no?, que tu has fet aquesta cursa de la Cocodona dues vegades. Aquest any no l'has pogut acabar.
2: Sí.
1: Què ha passat aquesta? O sigui, vull que m'expliquis què és el que ha passat aquest any, perquè crec que t'has quedat bastant a les portes d'acabar-la, i també com... Quins canvis has fet del 2024, que és el primer any que la vas fer, a aquest any?
2: Sí, el 2024 per mi era la primera vegada passant les 100 milles i estava fent 250. Era com, vale, no tinc ni idea de si arribo al pròxim habituament. I la vaig agafar amb molta calma, molt de respecte. L'objectiu era d'anar en habituament a habituament i a veure si tindré sort, arribo a meta. No sé si va ser sort de principiant o què, però em va sortir una cursa molt bona, molt rodona, va gestionar les coses molt bé, i aquest any la decisió de tornar ve una mica perquè em vaig apuntar al Tour de Géants aquí a Itàlia. És una cursa molt dura, per no dir potser la més dura de totes, i volia fer alguna cursa abans, algo gran i que m'ajudés a entrenar i preparar. Vaig decidir tornar a Cocodona, que és algo que al moment de la decisió em va fer molta por, perquè ja havia fet una bona cursa a Cocodona, i és com, vale, tornes i que igual et sortirà malament, però això és el risc que hi ha, i jo penso, prefereixo que em surti malament i que almenys ho hagi intentat, o sigui, estic disfrutant i aprofitant la meva vida, que no quedar-me a casa amb por de potser no em surt una cursa molt bona. Jo anava fent una cursa molt bona, de fet anava baixant el meu temps del 2024, anava 4 hores per sota del meu temps i fent, que jo trobo que el més important és nosaltres fem errors, no? A les curses, a la vida en general, és aprendre d'aquests errors i millorar aquestes coses que no han anat tan bé. Però també obrirem espai per fer errors diferents. I jo estava clar que per mi, que el meu objectiu era millorar el meu temps i millorar les coses que havia fet malament, però estava segura de que sortirien coses que eren coses diferents i problemes diferents. I de fet, una mica el que estaves parlant, el canvi de temperatura és algo que el cos, depèn de com, pot agafar-ho molt malament, no? I a mi em va passar això, que quan de Sedona, que ja és, ja no sé dir-te quin quilòmetre és, però ja portes molts quilòmetres, comences a pujar fins a el que es diu el Coconino Plateau. És un plateau que estàs més en alçada, i anava per un, bueno, per aquesta part que es diu Hangover Trail, que qui té vèrtigo passar per aquí és horrible. Vaig passar de nit, és maquíssim. Anava jo sola, perduda, intentant trobar la sortida, vaig trobar la sortida, vaig començar a pujar, i en un moment vaig tenir la sensació de que havia entrat en una nevera, i pensava, igual és una bossa d'aire fred que està aquí acumulada, no ho sé. Però això seguia, i les temperatures a sota a zero. Jo de roba portava el que era material obligatori de fred, que era com una màniga llarga i una jaqueta, i no tenia plumes o el que tocava per estar sota zero. I vaig estar exposada a molt fred durant molt temps. Jo crec que ahir el meu cos va fer... Jo ja vaig passar aquesta situació en altres curses. No sé si és un tema dels bronquios que es tanquen o el que és, però vaig començar a tenir falta d'aire. Cada vegada que intentava córrer em disparaven les pulsacions, no podia respirar, i em posava a caminar, intentar arribar al pròxim avituallament, i vaig seguir així fins al moment que jo crec que ahir estava el meu gran error. Vaig arribar a un punt que tenia la meva assistència, podia haver parat una mica i descansat, dormit, per intentar després seguir més recuperada una mica, i vaig decidir sortir de cop, perquè era de dia, feia calor, i no volia fer aquest tram de nit, era un tram llarg i tal. I vaig sortir, vaig patir molt, vaig arribar a un avituallament, i en aquest avituallament em va mirar un metge. Quan em va medir la saturació, la tenia a 80. Em va dir, a 80, clar, tu hauries d'estar amb oxigen, tu no pots estar aquí. Es va posar en contra, no volia que jo seguís, jo plorava, demanava, tot... En aquell moment van trucar a l'organitzador de la cursa, i s'havia mort una persona, una mica abans. Wow. Era una noia de 40 i pic anys, meus pares desesperats a casa, no? A Brasil, clar, no havia cap informació d'aquesta persona, i el director de cursa em va dir, mira, perquè t'estimem molt i no volem veure't en un risc, i mira, no pots decidir tu. Soc jo i t'estic traient de la cursa. Això em va rebentar, clar, yeah. Perquè en aquell moment, per més dur que sigui la situació que estiguis i veus que no pots respirar, hi ha la part teva emotiva que vol seguir a qualsevol cost, i, bueno, vaig tenir de estar una mica amb aquest sentiment durant molts dies, intentant entendre i acceptar-ho a poc a poc.
1: Uau, em sembla molt, molt heavy, però també la decisió del metge crec que va ser l'encertada. T'hi tornaràs a presentar?
2: Sí, sí, ja, sí. De fet, quan vaig arribar a casa, bueno, el director de cursa li va saber molt greu, perquè jo estava fent molt bona cursa. Aquest nivell, aquest any hi havia molt nivell en noies, i jo anava sisena fent una cursa que jo no ni em podia creure que estava on estava jo. I a ell li va saber greu també, perquè jo vaig demanar, si us plau, deixa'm almenys dormir, descansar, i torneu a valorar, i em van dir que no. I vaig arribar a casa, bueno, molt tocada amb tot això, clar, perquè al final la gent de fora dirà, és una cursa, però a mi és la meva vida. Saps? És que jo visc això. O sigui, per mi, tota la dedicació i tota la passió que jo poso en tot el que jo faig és la meva vida. I em va enviar un correu demanant disculpes i em va dir, Cocodona, està oberta per tu, quan vulguis, i jo directament vaig contestar dient, pues l'any que ve ahí estem una altra vegada.
1: Allà, fitxant, molt bé. I ja per tancar, alguna cursa que hagis de fer, que et quedi pendent aquest any, per exemple, tens alguna?
2: Sí, tinc el Tour de Géants, que al final Cocodona era com el meu pas per anar al Tour de Géants, un moment molt bo, com que no m'ha sortit, no l'he pogut acabar, he fet 330 quilòmetres, però no l'he acabat, no? I em queda aquesta sensació, i no volia anar al Tour sense fer un pas per una altra cursa, per agafar una mica de confiança, i em vaig apuntar a una cursa que es diu Grand Trail Courmayeur, això es fa a la zona del Tour de Géants, i es fa al juliol, dia 10 de juliol, són 100 quilòmetres, i anar allà a entrenar, a veure si puc superar els problemes de Cocodona per anar al Tour ja més tranquil·la.
1: Doncs, Manuela, moltíssimes gràcies per ser aquest matí aquí a Una Codinenca i al Territori 17. Espero que les curses et vagin molt bé i que l'any que ve al Cocodona doncs puguis arribar a la meta com toca, i ja està. Moltíssimes gràcies per haver vingut.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
3: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: I ara ha arribat el moment de saber quina és la cançó del dia.

Granja de la Paula de Mazzoni. Jaume Pla, el 21 de maig del 2011, va actuar per primera vegada al Palau de la Música en el marc de la programació del Festival de Guitarra i altres acords. El concert va comptar amb la companyia de Carles San José, San Josex, David Carabén, de Mishima, i fins i tot un grup del públic que va sortir a cantar el tema Ei, que surt el sol.

A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar. Benvinguts a

0: un cada tren de mitja distància i que denuncien que no s'està complint. Demanar més plantilla, més seguretat per a treballadors i usuaris i augments salarials. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran amb l'aturada de docents convocada a tot Catalunya dins de les 17 jornades de mobilització del sector de l'educació aquest final de curs. Ja veieu que tot el país a poc s'està aturant. Va, ens retrobem dilluns amb més històries del tren i de l'R3.
1: Doncs de seguida parlarem amb en Nehuru i Francesc González del Mirador de Mollà. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us explicàvem feia una hora. I com us explicàvem, un grup de veïns del barri de Gràcia de Manlleu va assistir al ple de dimarts per reclamar més patrullatge a la ciutat. El motiu ha estat la posada en llibertat de 4 dels 5 lladres detinguts la setmana passada per robatoris amb força a domicilis. Andreu Jiménez.
2: 4 dels 5 lladres detinguts la setmana passada a Manlleu, especialitzats en robatoris amb força, han quedat en llibertat. La frustració davant aquesta situació va arribar al ple d'aquest dimarts, on un grup de veïns van protestar reclamant més seguretat. Els arrestats, que segons la policia coneixen bé la ciutat i els hàbits de les víctimes, acumulen entre tots 66 expedients policials. Robaven bicicletes, joies, material electrònic, canyes de pescar o eines de bricolatge. Fins i tot els veïns van explicar davant els grups al plenari municipal casos com el d'una dona de 74 anys que se'ls va trobar dins de l'habitació mentre dormia. Ho explica un veí de Manlleu, Tomeu Sitjà.
3: Exigim doncs, que la policia patrulli més pel barri, perquè sí que s'ha dit que hi havia més agents mobilitzats, però nosaltres no en tenim constància, no els hem vist i tampoc sentim aquesta presència, ja que els robatoris no han parat fins ara que han fet les detencions.
2: Entre ells ja s'han organitzat a través d'un grup de WhatsApp en el qual informen de qualsevol sospita de robatori que hi pugui haver al barri. Són de Gràcia, però alerten que el problema és global a tota la ciutat.
3: Hem decidit crear un WhatsApp comunitari de tots els veïns, que ara mateix doncs, serem al voltant d'uns 150, tot i que al barri són molts més. Facilitar no, la comunicació, si hi ha alguna incidència, si hi ha alguna manera de que els veïns directament ens puguem ajudar, a part de que la policia pugui fer la seva feina, doncs també doncs, tenir aquesta eina que ens faciliti doncs, aquesta també prevenció.
2: La regidora de Seguretat Ciutadana, Lluïsa Bautista, va explicar que l'Ajuntament s'ha personat com a acusació particular i fa 15 dies es van reunir amb la fiscal coordinadora de Vic per traslladar-li els expedients. També han intentat reunir-se en diverses ocasions amb la jutgessa de Gana, però sense èxit.
4: És una preocupació constant que nosaltres hi anem posant sobre la taula. Estem en contacte amb la comissària d'Estrangeria i Extradicions per tal de poder extradir també algun d'aquests personatges que realment tenen un cúmul de fets delictius considerables. És una feina esgotadora, ja no només de la regidoria, evidentment, perquè al final els que fan tota la feina són policia local i Mossos, però realment és una feina esgotadora, però no per això doncs, deixarem d'actuar.
2: Des de l'oposició, Marta Moreta, dels socialistes, va demanar convocar una trobada per informar de les mesures d'autoprotecció, mantenir-los al dia de la feina policial i del procés de demolició de la nau de l'antic Kíper, epicentre del grup criminal.
5: El problema no és només de recursos, sinó de gestió i de prioritat. Els veïns no volen excuses ni triomfalismes, volem solucions. Avui hi ha gent a Manlleu que té por d'anar a dormir a casa seva i se sent que l'Ajuntament no està en el seu costat.
2: Tot i la posada en llibertat de 4 dels 5 detinguts, és probable que l'expedient s'ampliï encara aquesta setmana amb noves detencions.
1: I l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses comença les obres de millora al cementiri municipal per un import de 70.000 euros. Isaac Muntades.
0: Aquesta setmana l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses ha iniciat les obres de millora del cementiri municipal, que tenen un pressupost d'execució de 56.000 euros sense IVA. Per tant, s'enfila fins gairebé als 70.000, dels quals la Diputació de Girona n'ha subvencionat 50.000. Les obres, que duraran al voltant d'un parell de mesos, pretenen corregir deficiències estructurals i funcionals de l'equipament, així com avançar en la seva accessibilitat, seguretat i adequació als usos actuals. L'alcalde Ramon Roquer, a més, explica quines són les principals actuacions.
6: Sí, bàsicament estem parlant de temes d'accessibilitat, millora en el seu conjunt, però sobretot posar aquells serveis també que el cementiri fins ara no tenia, com poden ser uns lavabos públics, aconseguir a través d'una rampa un accés a la capella, tirem a terra tot un mòdul de nínxols que s'havia desenganxat i que ja feia alguns anys que l'estaven buidant, i també millorem alguns taulats d'aquells mòduls doncs, que requerien aquestes millores.
0: Com deia Roquer, s'enderroca el mòdul de nínxols de la secció 10, que presenta un desplomament important. Se substitueix la coberta del mòdul de la secció 9, que té la solera i els elements ceràmics de suport en mal estat. Es renovarà el paviment de l'entrada principal i també es canviaran les voreres del nucli original, que formen part del recorregut principal del cementiri, per tal que l'itinerari sigui accessible.

0: reutilitzable. Els lavabos s'ubicaran a la cantonada nord-est de l'equipament, s'ordenaran millor els contenidors de l'espai i s'instal·laran punts d'enllumenat a l'entrada principal, al lavabo i als accessos de la capella, que funcionaran a través de plaques fotovoltaiques i bateries de liti amb una solució autònoma i més eficient des del punt de vista energètic. L'alcalde recorda que el cementiri és molt antic.
1: Tenim un cementiri de més de 100 anys i que, per tant, té moltes necessitats i ens hem d'acostumar no només a fer manteniment, sinó a invertir per realment millorar-lo. I penso que en aquest moment, després de les ventades i, per tant, del desastre, que aquestes van suposar amb el trencament de molts arbres, la caiguda d'altres, i inclús algun d'ells van fer malbé algun dels teulats, doncs era una inversió molt, molt necessària.
0: El cementiri municipal és un equipament històric de la vila. El nucli original data del 1885 i està catalogat pel Pla General d'Ordenació Urbana. Aquesta part inicial conserva l'estructura general dels espais amb murs, nínxols, parterres i elements escultòrics que formen part del conjunt patrimonial de l'espai. Al llarg dels anys s'han fet ampliacions i actuacions de manteniment, però ara calia una obra més global.
2: I aquest divendres la Biblioteca Joan Petit i Aguilar de Sant Feliu de Codines acollirà una xerrada per commemorar el centenari del naixement de Martí Garriga Argullós, una figura clau per entendre els inicis de l'arqueologia al municipi i l'origen del Museu de Can Xifré de l'Aia de Déu, una codinenca.
3: L'acte, impulsat des del mateix museu, anirà a càrrec de Lluís Aurocs i Joan Ribas i repassarà la vida, trajectòria i el llegat de Garriga, que va dedicar bona part de la seva vida a documentar i preservar el patrimoni arqueològic de Sant Feliu. Maria Pilar García, membre de la Junta del Museu, ens explica que la commemoració neix de la voluntat de donar a conèixer i reivindicar la figura de Martí Garriga i Argullós i el llegat que va deixar al municipi.
4: A partir de l'any passat vam pensar que, home, que era un personatge prou important a Sant Feliu per tot el llegat que ens ha deixat. Llavors vam començar a treballar, a pensar com ho podem fer, i al final vam dir, home, això només que quedi per nosaltres o que es posi a una pàgina web, vam pensar, pues, potser també fer-ne una mica de difusió, perquè aquí hi ha molta gent que el va conèixer.
3: Martí Garriga i Argullós va ser una de les persones que va impulsar les primeres excavacions i recerques arqueològiques a Sant Feliu. A partir de la descoberta casual d'un fragment de ceràmica romana, va començar a treballar conjuntament amb professors universitaris i altres col·laboradors per estudiar diversos espais del municipi. Aquella feina acabaria derivant en la creació de la coneguda Colla Talp, un grup dedicat a les excavacions i la documentació històrica del municipi. Tot plegat acabaria sent l'embrió del futur Museu Municipal de Can Xifreda. La xerrada d'aquest divendres inclourà material històric en format audiovisual per repassar la vida de Martí Garriga i Argullós, així com també els inicis del museu i les diferents etapes que va viure abans de situar-se definitivament a Can Xifreda.
2: I com us explicàvem, feia una hora el Montseny com a paisatge, però també com a espai emocional i identitari. Així ho defineix l'escriptor Jordi Cabré al seu nou llibre, Montseny, una biografia. Llibre que presentava l'espai gastronòmic i cultural del Tarambana. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
5: Així és, Ona. L'obra proposa una mirada personal i emocional sobre el Montseny, sobretot al nord del massís, per la seva zona més obaga, i teixeix així un paisatge visual i històric après des de l'òptica d'un nen estiuejant, que, com ell mateix diu, ha tingut el privilegi de créixer a Viladrau en les sovintejades visites a la casa familiar, la Casa Trias. Escoltem l'autor.
6: No estàs només descrivint un paisatge i un lloc i uns espais i una geografia, això que estàs descrivint una geografia humana, un itinerari personal, la meva infantesa, la meva joventut, la meva maduresa, la primavera, l'estiu, la tardor, l'hivern, vital meu al voltant del Montseny com a persona que té casa al Montseny. Soc de Barcelona, però tinc casa al Montseny, a Viladrau concretament.
5: Montseny, una biografia, forma part de la col·lecció Fontalba de l'editorial Sant Cugatenca, Símbol Editors, i igual que els altres títols ja editats, no explica la biografia en si d'una muntanya, sinó el vincle i el nexe d'unió que un escriptor o escriptora ha teixit al llarg dels anys amb aquesta. Així doncs, Jordi Cabré i Símbol Editors segueixen amb aquesta gira de presentació que va començar a Sant Celoni farà 3 mesos i que està recorrent diversos espais de Catalunya amb una molt bona rebuda i unes molt bones xifres de vendes del llibre.
2: Doncs ara sí, ha arribat el moment de parlar sobre coses relacionades amb la gastronomia. Això és La Foc Lent, avui des d'Ona Codinenca, amb Laia de Déu.

0: Estem fins a Mollà per descobrir el nou restaurant anomenat El Mirador de Mollà i que el porten un pare i un fill, en Nehru González i el Francesc González. I ho farem de la mà de la Laia de Déu des d'Ona Codinenca. Bon dia de nou, Laia.
1: Bon dia, Ona. Doncs sí, avui ens acompanyen el Nehru González i en Francesc González, pare i fill que s'han embarcat en el projecte conjunt del restaurant El Mirador de Mollà, que es va inaugurar el passat 10 d'abril. Bon dia als dos i moltes gràcies per acompanyar-nos.
2: Bon dia, Laia.
3: Bon dia, bon dia.
1: Clar, jo em pregunto, com neix la idea de crear aquest restaurant, aquest Mirador de Mollà?
2: Bé, doncs neix una mica de les inquietuds personals i des de l'amor per la gastronomia i per aquest sector, diria jo. Nosaltres teníem un restaurant a Badalona, el vam traspassar farà vora d'un any, no?
3: Sí, un any fa.
2: I el meu pare està pràcticament a punt de jubilar-se, jo també tinc la meva feina, però va sortir l'oportunitat al nostre poble, que això també va dir molt, i ens vam embarcar, no?
3: Sí, bàsicament... El mirador, posar el nom al restaurant va ser molt fàcil, perquè només arribar ja dius, com es diu això, el mirador de Mollà, perquè es veu tot Mollà, no? I agafar-ho, sí que és cert que queda poc per jubilar-me, però clar, jo l'hostaleria la porto des dels 14 anys. Venia Coca-Cola al camp del Barça, al Johan Cruyff, quan jugava, sí. El Sotil, Nesken, etcètera, no? Ja tinc una edat. I amo l'hostaleria. Llavors aquest projecte ja venia enrere meu, 3-4 anys feia que me l'havien comentat, i bueno, ara era el moment. I em sembla engrescat i fer el restaurant.
1: La meva pregunta és, els dos m'esteu dient que porteu tota la vida, vull dir, tu ets molt jove també, sí. Però els dos porteu tota la vida dedicant-vos a l'hostaleria, que ha de ser molt vocacional perquè estàs sempre en contacte amb la gent. Com és aquesta vocació?
2: Sí,
1: perquè
2: bueno,
1: hi ha gent que acaba també molt, molt cremada,
3: sí,
1: del sector.
3: Bueno, l'hostaleria, en realitat, crema, t'ha d'agradar molt l'hostaleria, no? Aquí, clar, el curiós és que jo sóc el que té l'experiència de sí. treballar molts anys De fet, he estat a moltes empreses de restauració social, d'hotels, restaurants... I fixa't, no? Resulta que ara el meu fill és el meu jefe, no? Pràcticament. Perquè ell ara mateix és docente de la Universitat de Barcelona, està donant el màster de restauració. I, òbviament, a mi em va superbé, perquè, clar, jo m'he criat en una hostaleria... bueno, amb altres eines, i ara tenim altres eines i ell me les està donant, i és molt fàcil treballar amb ell perquè només tinc que fer-li cas quan em diu això no toca i canvio i punto, no?
2: Sí, fem un bon tàndem. Sí, el meu pare ben jove ja estava venent Coca-Coles, jo no sé quants anys tindria quan estava rentant plats a la primera cuina, segurament no era legal, però sí que és cert que des de petit he estat en els negocis del meu pare, i si bé mai se m'ha dit, no, tu has de fer el que ha fet el teu pare, de fet a casa som tres germans i l'únic que m'he dedicat sóc jo. Sí que és cert que aquest amor per l'hostaleria, per l'hospitalitat sobretot, m'ha vingut donat, i he tingut la sort que no va tenir el meu pare de poder formar-me acadèmicament, i d'avui en dia està a la universitat on em vaig formar donant classe del que més m'agrada, i ara també doncs, compaginant-ho amb això, i és un tant ben maco perquè, com he dit, doncs, he tingut la sort de formar-me en certes coses que el meu pare també ha anat aprenent d'alguna manera, i ara fem aquest tàndem entre experiència i més, diguem, acadèmia professional, per així dir-ho.
3: I jo poso l'operativa i ell, pues, la direcció, no?
1: Clar, i ara, vull dir, m'ho estàvem pintant molt maco, no?, això del tàndem pare i fill, que entenc que sí, que és bonic i que sembla xulo, però funcionarà? Vosaltres 100%
2: segur
1: que sí?
2: Sí, 100%.
1: Us compagineu bé, al restaurant?
2: Sí que és cert que el restaurant que abans teníem, clar, quan vam iniciar el projecte jo tenia uns 14 anys més o menys,
1: sí.
2: I era conscient, però vulguis o no podia prendre decisions perquè no tenia ni la maduresa ni el coneixement. Sí que al final del projecte sí, que ja vaig començar a agafar més eines i a portar més al negoci, però aquest és el primer que hem començat des de zero, i els dos tenim una gran implicació. Però sí, de moment la mare, quan a vegades que ens veu treballar, ens diu, bueno, m'agrada molt veure's treballar junts, però sí que és cert que a vegades a lo millor jo proposo alguna cosa, el meu pare diu no, i després ell proposa dir que no, i després passen 5 minuts, ho pensem i diem, bueno, sí, és una mica aquest tant.
3: Bueno, sí, a mi em passa, no? Perquè de seguida que em dono compte que m'he equivocat, canvio ràpid, no? No em costa gaire, no? Però sí, jo crec que sobretot és el respecte que ens tenim un a l'altre, no? De... Sempre l'hem deixat que ell es deixi portar pel seu cor i l'he respectat molt sempre, no? I ell a mi també. El meu ofici ha vist el sacrifici que hem fet i ara sí, fem aquest tàndem i funciona, funciona.
1: I et sents orgullós que el teu fill estigui seguint una mica les teves passes en el món de l'hostaleria?
3: La veritat és que en principi em va sorprendre, perquè sí, va començar per una altra carrera, eh? Nosaltres li vam dir, no, tranquil, no comencis cap i dona't un any per saber què vols. I no, va començar i als 3 mesos va dir, això no és per mi. I llavors va estar un any treballant amb nosaltres i després va decidir ell mateix, que a mi em va sorprendre, agafar estudiar hostaleria, no? I sí, òbviament m'encanta, no? Tots els fills han fet alguna cosa en mi sempre, no? I òbviament estic orgullós dels 3, no? Però ell és el que ha decidit tirar endavant aquest projecte dintre d'una nova hosteleria que està canviant constantment i estic molt orgullós i tant.
1: Clar, el teu pare feia referència a la nova hosteleria. Què està passant a l'hostaleria? I ara anem a entrar una mica al món del Mirador de Mollà, després d'aquesta magnífica conversa que estem tenint. Què hi trobarà? Què oferiu?
3: Què oferim al Mirador?
1: Què oferiu?
3: Jo crec que amb l'hostaleria amb un tema holístic tot, no? O sigui, de vegades dius, què és el servei, la cuina, l'ambient... Jo crec que és tot. Tot ha de ser una harmonia, no? D'entrada, el que tenim és tot l'espectacle que tenim de visió, no? Veiem tot Mollà, si mirem al front veiem el Montserrat, si veiem tot el Pirineu, en fi...
1: Són unes vistes magnífiques.
3: Tot verd, no? Llavors, clar, ja, amb una bona música com que en tenim, amb un servei amb carinyo, que això fa molt, no? I després que no, tampoc és un restaurant que hi hagi molta gent. Tenim 44 comensals dintre, una terrassa esplèndida per fer eventos, aniversaris i bueno, aquestes festes.
1: Sí.
3: I després el menjar que oferim, bàsicament són arrossos, caldosos, secos, de llamàntol, negre pescador i carns a la brasa de carbó, no? Ho té tot. O sigui, si vols un lloc tranquil, si vols un lloc on puguis menjar bé i respirar bé, pues has d'anar al Mirador de Mollà.
2: I una cosa que teníem molt clara, sobretot, era el producte.
1: Jo us anava a preguntar, ara us volia preguntar per això, però digues, endavant.
2: No. Bàsicament, el producte per nosaltres és molt important. I si alguna cosa ens va animar a tirar endavant aquest projecte, sobretot va ser fer-ho a Mollà, no? Uh-huh. Al nostre poble. Aleshores, teníem clar que el producte era el pal de paller, diguem, del negoci. Aleshores, treballem amb carns de Cal Maties, que és la carnisseria de Mollà, o de la Bassola, de Castellterçol. Tot el tema dels vins, també tenim a Soler Givert, que són d'Artés. Uh-huh. És a dir, mirem sobretot tenir tot el producte, així, matèria prima més important de quilòmetre zero i de proximitat.
3: De Cal Isabel, que té la millor llonganissa del món, diria
2: del món.
3: Jo.
2: Sí, sense cap mena de dubte.
1: L'he de provar.
3: Sí.
1: I, clar, ara em parleu molt de... Això, us anava a preguntar. Com va ser la inauguració? Perquè va ser fa molt poc.
3: Sí.
1: Com va ser? Expliqueu-m'ho. Feedback de la gent. Tu no hi vas estar?
2: Sí. No, digues tu i després tens la meva opinió, va.
3: Bueno, la inauguració volia fer... A mi m'agrada fer les coses ben fetes, la veritat. Soc sagitari i m'agrada fer les coses...
1: Important l'horòscop.
3: Ben fetes, amb molt de foc, no?
1: Vale.
3: Bueno, vaig jugar un material i vaig fer un escenari. De fet, l'hostaleria és, sempre dic que és com un teatre, no? És,
1: sí, una mica, sí.
3: Cada evento és com un teatre, no? I llavors pues, vam portar allà el millor, no? Vam portar un jamonero, tallant el pernil, una taula de formatges, un salmó especial que faig jo, i vam convidar, va ser una festa privada, van anar unes 100 i pico persones, la gent que pensàvem que havia d'estar.
1: Sí.
3: I va ser guapo, amb un músic que es va tocar en directe, I, bueno, es va crear un feedback amb la gent molt interessant, no? De fet, a mi em va agradar molt i després em van felicitar molt, no? Clar.
2: Sí, sí. Jo ho vaig viure, la veritat, platòricament. Sí. No vaig menjar res, no vaig veure res, perquè... No, perquè tot el rato estava doncs, saludant a la gent i molt feliç. La veritat que va sortir tot rodó, ens va fer un dia espectacular. La gent, l'ambient en general era magnífic i és el que volem que passi sempre al mirador. I ara que deia allò de l'horòscop, crec que el tàndem també resumeix molt així, perquè és Sagitari, foc, empenta.
0: I tu?
2: Jo soc verge. Llavors és organització.
0: És un molt bon tàndem, eh?
2: Per... I llavors és organització. Teniu tot quadrat, anem, clar, anem a tot.
1: Per últim, les persones que vinguin, ja sigui esmorzar, ja sigui dinar, què voleu que s'enduguin? Quin record voleu que s'enduguin quan vinguin al Mirador de Mollà?
2: Mira, ara, de fet, la primera pregunta que li feia al pare quan no havia pogut estar al servei era com ha sortit la gent. Ha sortit contenta, ha sortit feliç i aquesta ha de ser la màxima. La gent ha de sortir contenta i feliç.
3: Clar, la gent quan arriba allà, sobretot aquesta gent que no ha anat mai, perquè clar, et dones una sorpresa quan arribes, no? Jo la primera vegada que vaig anar també vaig dir, hòstia, què és això, no? És paraís, no? I molta gent que ve, primer es queda al·lucinada per tot el que està veient, rodejat de tan verd, no? La idea és que quan surti se'n vagi amb aquesta expressió i diu, i he comido bien, ui, que bé, no? Aquesta és crec que la millor experiència, no?, que es poden emportar, que mengin.
4: Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el darrer disc de la banda Tuareg, Tami Crest. Escoltem els singles del proper disc del ghanès Sky Slice. Descobrim el gènere del tapsiki des de Madagascar. Recomanem concerts del cicle Primavera a la ciutat que porta el festival a les sales i acabem amb un record pel cantaor El Cabrero, que acaba de morir als 81 anys. Tot això, com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Osona. Territori 17.
1: En punt ara mateix, 11:15 al Territori 17. I moment de saludar un dia més en Guillem Sánchez. Bon dia, què tal, Guillem?
2: L'últim ja de la setmana, eh?
1: És que...
2: ha passat molt ràpid aquesta setmana.
1: De veritat que ha sigut com un obrir i tancar d'ulls.
2: Ha passat molt ràpid, hem fet quatre seccions de piulades amb la d'avui, sembla que, no sé, que n'havíem fet una o dues.
1: Sí, sí.
2: Millor, no?
1: Exacte, aquesta... vol dir que funciona.
3: Si passa tot més ràpid,
2: correcte,
3: millor.
2: Correcte.
1: Exacte.
2: Va, s'acosta ja al final de la setmana, com dèiem, i avui una aportació de l'Aniol que m'ha sorprès una mica, per començar. Ens escriu: es pot viure sense escoltar cap dels matinals ni tertúlies de ràdio i televisió amb més audiència del país. Diu: us ho asseguro, fa més d'una dècada que ho estic comprovant i no ho trobo gens a faltar. Doncs vinga, a fer altres coses.
3: Totalment d'acord.
1: Això, què escolteu vosaltres al matí? Tu, Guillem, escoltes alguna cosa de camí a la feina?
2: Jo quan vinc amb el cotxe des de casa fins a la feina, tinc una emissora de ràdio preferida i em va bé per refrescar alguna notícia, allò per tenir una primera impressió de...
1: del dia, no? De com es presenta el dia.
2: Tot i que m'agrada més fer-ho al vespre. M'agrada més fer-ho al vespre...
1: com a repàs.
2: A les 8 o quarts de 9 també, si estic al cotxe, tenir allò 10 minutets de que em posin al dia i ja està.
1: Andreu, tu què tal?
3: Jo sempre podcast.
1: Tu sempre podcast. Jo
3: sempre.
1: També...
3: i música molt poc al cotxe.
1: Jo al matí ràdio, també de notícies, i a la tarda un podcast també.
3: Jo a totes hores podcast.
2: Si tinc acompanyament al cotxe,
1: música.
2: Em roben evidentment.
3: Exacte, sí.
1: Sí.
3: No,
1: sí.
2: La connexió Bluetooth,
3: sí.
2: I música directa, i si no, el que
3: i també, molt important, quan és cap de setmana... Carrusels,
2: esports, sí, evidentment. Va, en el sentit que ens deia l'Aniol abans, també escriu una cosa similar a aquest usuari. Ens comenta: un dia se'm va acudir posar el mòbil en silenci i així s'ha quedat.
1: Sí.
2: Quin gust poder posar el mòbil en silenci.
3: Doncs no, eh?
2: Sí.
3: Perquè jo he trucat molts dies al meu avi, i clar, és una persona gran, li van fotre el mòbil en silenci a alguns dels seus amics, com que el deu tenir a tota hòstia, clar, i pobret, doncs, de l'oïda... a mesura que et fas gran, doncs, és una de les facultats que perds,
2: sordeges,
3: i anar-lo trucant i tenir el mòbil en silenci.
1: Ai, pobre.
2: I et preocupes, llavors.
3: Bé, et preocupes i dius: ostres, que no m'agafa mai el telèfon.
1: Passa de mi.
2: Mare de Déu, l'edat. Va, som-hi. El comentari de qualitat del dia és de l'Anna, que ens diu: treballar en una oficina et fa veure que ser resolutiu és un do que molt poca gent té, i que la majoria de persones que segueixen vives és perquè respirar és automàtic.
1: I gratis, de moment.
2: I gratis.
1: És l'única de les úniques coses gratis que ens
2: el
1: queden.
2: El dia que s'hagi de pagar hi haurà molta gent que deixarà de fer-ho. Va, la Marta ja pensa avui en una altra cosa. Ens comenta: lo d'anar amb shorts ho tenim a tocar.
1: Sí.
3: Tu ja vas amb shorts.
2: Pantalons curts avui, ja, una altra vegada.
1: A mi us he de dir que em veureu a l'estiu.
2: Sí.
1: No amb shorts, sinó amb bermudes i jorts.
3: Eh?
2: Com?
3: Jorts?
1: Jorts. Són pantalons que van per sota del genoll.
2: Pantalons
3: skater.
2: Sí.
3: Porta ja el patinet.
2: Entre els
3: pirata,
2: curts.
3: Pantaló pirata.
1: Pantalons pirates, exacte, sí.
2: Entre els curts i els de pescador.
1: Exacte,
2: que
1: sí.
2: Que...
1: los pantaloncillos.
2: Els de sobre turmell, aquells estranys.
3: Uf.
2: Va, molta gent, he escoltat amb aquest pensament que ens han posat avui per escrit. Ens diuen: jo a l'hivern, dos punts, amb aquest fred no vaig enlloc. Jo a l'estiu, amb aquesta calor no vaig enlloc.
1: Per tant, tardor i primavera...
2: Visca sempre tot.
1: L'entretemps.
2: I visca la calor. Les que sí que han anat a algun lloc, no sabem a quin, són aquestes persones que han relat avui la Susana. Ens diu: tinc un grup de 10 senyores a l'avió que van de conjunt amb samarretes del Barça fetes per elles mateixes i són divertidíssimes.
1: Ai, que guai.
3: Quines tietes, no?
2: Sí. No sé si d'Inserso o de grup d'amigues que se'n van a buscar brega a algun lloc del
1: ja
2: món.
1: Ja està bé.
3: Potser se'n van a Oslo.
2: Imagina, mira, podria ser.
1: Pot ser.
2: Del Lliga
1: de Campions, aquest tuit és d'avui, entenc, oi?
2: Aquest tuit és d'avui.
1: Pot ser. M'encanten.
2: Sí, és possible. Va, també és molt divertit això que ens diu avui l'Anna. Ens comenta: a quarts d'una de la nit, fent-me uns ous remenats amb pernil.
1: A veure, entenc que aquesta persona se n'anirà a dormir mínim a les...
3: No té per què.
2: Jo aquí tinc dues teories.
1: Una i mitja, potser, no?
2: Jo aquí tinc dues teories. La primera... és que venia d'algun lloc de sortir i ha arribat a casa amb gana.
1: Val.
2: I no vas a dormir amb l'estómac
1: buit. No, no, no.
2: O al revés, al cap de mitja hora havia de sortir a prendre alguna cosa.
1: Exacte. També pot ser.
2: I no hi vols anar amb l'estómac buit.
3: Exacte, vols fer coixí.
2: Correcte, una miqueta.
1: Exacte, bona reflexió.
2: Va, hi havia una piulada dedicada al nostre company Andreu Jiménez.
1: Oh!
3: Així de
2: sí,
3: què?
2: Sí, sí. En Santi, que ens diu: em sembla molt malament que a la NBA hi hagi uns Denver Nuggets i a l'ACB no hi hagi uns escalopines de Badalona.
3: O un anís del mono Badalona.
2: Clar, penses nuggets, sí. I és que, ah, és que realment és això.
3: La seva estrella sí que jo crec que en deuríem menjar bastants nuggets,
2: és això. Va, comentant aquesta piulada, ens hi podríem estar una estona també. Ens diuen, el cereal va abans de la llet. Això no està obert a debat. A partir d'aquí...
3: Ostres, jo no ho sé.
2: Esteu d'acord?
1: No.
3: Jo intercalo, jo a vegades...
1: Primer la llet, llavors els cereals.
2: Jo soc d'aquest parer, però clar, si no hi ha debat, no, no li podem rebatre a aquesta persona.
1: A tu també ets de primer...
2: No, jo soc de primer llet.
1: Jo també soc de primer llet.
3: Jo no ho sé, jo a vegades faig... Jo vaig intercanviant.
1: És que no té sentit primer cereals i llavors llet.
2: Perquè penso que en un bol de llet amb cereals és molt important...
3: Clar, és que quina, no prenc en bol.
2: Quina gana tens de llet? O sigui, quina quantitat de llet vols posar llavors al teu cos quan t'acabes els cereals?
1: Sí.
3: No, jo crec que poso abans els cereals, perquè escalfo la llet, els cereals els poso l'altre. Sí, jo crec que poso... És que no ho sé, no em fa molt que no em menjo.
2: Ens hi podríem estar.
1: Ens hi podríem estar hores. Quin debat.
2: Va, Marc ens avisa avui. Diu, senyores i senyors, torno a tenir ganes de formar part de la terrible experiència que és utilitzar aquesta aplicació. Per tant, en Marc ja el tenim un altre cop per aquí.
1: Perfecte, super.
2: I, atenció, en Carlos, no sé si estareu d'acord o no, que ens diu avui, s'ha de normalitzar respondre tuits de persones que no coneixem.
1: Sí.
2: Sí, no?
3: Sí, es pot...
1: Bueno,
3: amb respecte...
1: és una xarxa oberta, vull dir que realment...
3: Massa oberta, a vegades.
2: I d'aquí en poden sortir relacions...
1: Fils
2: de Twitter llarguíssims. Exacte. I comentaris que llavors repassem cada
3: gol
2: dia.
3: Gol de Paulinho.
2: Evidentment, a la secció.
1: Al final ens donen contingut 17. Per aquesta secció.
2: Escriviu,
1: que...
2: sisplau, escriviu.
1: Exacte.
2: Escriviu.
1: Guillem, molt bon cap de setmana.
2: Que vagi molt bé.
1: Ens veiem
2: dimarts. Digue-ho,
1: sí,
2: ens veiem dimarts.
1: Dilluns tindrem aquí el majestuós Andreu conduint el programa.
2: Ja
1: per tant...
2: Ja et posarem a caldo, no passa
3: sí,
2: per res.
3: Exacte.
1: Ja us escoltaré aquest dilluns.
3: A veure si és veritat, perquè sempre et mencionem i mai te'n recordo.
1: Va, aquest dilluns sí.
2: Ah, va, que vagi bé.
1: Adéu. Passen 7 minuts de 11:15 de la matí i ja sabeu que cada dijous ens agrada acabar el programa parlant sobre cinema. I ho fan en Gerard Fossas i en Joan García.

0: aquests crits que segurament us sonen de quan doncs, algú ha fregat a casa i l'altre ho trepitja, no? Són els sons que podíeu arribar a sentir. Aquests crits ens indiquen que ja ha arribat la secció de cinema amb en Gerard Fosses, com cada setmana. Hola, Gerard.
1: Hola, què tal?
0: Com va això? Tu vius sol,
1: molt
0: no?
1: Molt bé, no? Sí.
0: No sents aquests crits? O trepitges tu mateix i crides?
1: Crido jo mateix. Jo el que faig a vegades és quan si xoco amb algun moble o pico amb alguna cosa, demano perdó.
0: Ah, sí?
1: Sí. Sí, li demano perdó als objectes.
0: Molt bé, menys quan piques amb el dit ara, quan acabi l'estiu, sí. Vas amb xancletes o descalç, piques amb el dit petit a algun canto i no, segur que no li demanes perdó.
1: No, llavors no. Si toques amb l'escombra algun lloc, ai, perdó.
0: Molt bé, doncs res, no ho explicarem sí. A ningú, no ho ha sentit ningú.
1: No ho ha sentit ningú.
0: Anem a fer un repàs a l'agenda del cinema aquest cap de setmana, que tenim coses interessants o no?
1: Sí, hi ha cosetes interessants. Hi ha una, no sé si m'ho esperava o no, que de fet ja s'estrena avui dijous, i com sol passar amb aquestes estrenes en previsió taquillera, que sempre arriben un dia abans a la cartellera, doncs per dir que el primer cap de setmana has fet més taquilla, no? Aquelles trampes que es fan. Però vaja, la primera pel·lícula de Star Wars, després de l'ascensa de Skywalker, que es titula The Mandalorian and Grogu.
2: Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
3: Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
2: Esto no es por venganza, es para evitar otra guerra.
0: Molt bé, jo estic emocionat, eh? Justament vaig intentar mirar la sèrie, perquè tot això ho desencalla una sèrie de Mandalorian, no? Que va triomfar molt i per això no van fer la pel·lícula. Vaig intentar a casa posar-la, però es veu que res, que això que tallin gent pel mig no agrada als nens, es veu.
1: No m'agrada als nens.
0: No m'agrada, no m'agrada.
1: Aquesta joventut.
0: Ho van parar de seguida, sí, jo tot poc ho entenc.
1: No,
0: més la sèrie, la sèrie.
1: S'ha de dir que més familiaritzat amb la violència, home.
0: Exacte, sí, és el que viuen a l'hora del pati, vull dir, som gent gran i amb armes, no, tot s'ha de dir que ja ho tornaré, que crec que la sèrie no és violenta i...
1: No, de fet, gens. O sigui, no. Segurament hi ha alguna escena que ho sigui més, però vaja, com ha passat sempre, crec que et poses ara qualsevol cosa dels 90, els 2000, els 80, i sobretot més enrere, i és molt pitjor.
0: Sí, sí, no.
1: Bé.
0: I que hem de pensar que és Disney, que ho ha endolcit tot mínimament, en tot cas, en alguns casos, però que hi és, no?
1: Sí, tant. I a més, vull dir que al final parlem de Star Wars, que com tu bé dius, des d'aquest enfoc de Disney s'està tornant bastant familiar en general. Diguem, Star Wars ja es va convertint en una cosa de tradició familiar per generació espontània, diguem, però ara Disney ja busca això. Sí. I com bé dius, aquesta pel·lícula és el trasllat a la gran pantalla de la sèrie del Mandalorian, i això és per bé i per mal, perquè la sèrie, si bé que està molt bé les dues primeres temporades, la tercera és bastant desastre per qüestions també de retallades de pressupost, de moltes reescriptures de guió, vull dir, funciona molt malament. I de fet, aquesta pel·lícula és una mica el que hauria d'haver estat una quarta temporada de la sèrie, però condensada, més pressupost i fet al cine. Uh-huh. Això és per bé i per mal, perquè gairebé tens la sensació d'això, d'estar veient uns capítols especials de la sèrie amb més pressupost, com si n'haguessin ajuntat dos o tres i l'haguessin convertit en una pel·lícula de dues hores, molt intrascendent a dintre de l'univers Star Wars, però alhora una pel·lícula molt enfocada al públic familiar, molt divertida, amb molta acció, i amb aquest personatge tan entranyable que és el Grogu, que és aquesta mena de Yoda petit, que també doncs, protagonitza la pel·lícula, no? Per tant, és això, una mica d'aquestes pel·lícules que es tornen una mica al terreny de ningú, que dius, vale, sí, està bé, és divertida, però alhora no suma res, no? És com molt, molt buida. Uh-huh. Ara bé, que és un tipus de pel·lícula que pot enganxar bastant a audiències joves i segurament és una manera de repescar la gent perquè Star Wars sembla que torna al cinema per quedar-s'hi. Hi ha algunes pel·lícules més ja anunciades. I veurem si després del fracàs, sobretot de l'última pel·lícula de la trilogia Skywalker, doncs, a veure si hi ha una revifalla aquí, com sí que hi ha sigut més o menys en televisió, en plataformes, amb sèries com Andor, com justament el Mandalorian, i altres fracassos com, per exemple, el de l'Obi-Wan, que allò és on justament jo vaig baixar completament de Star Wars i dic, ja, fins aquí he arribat. I ja ho veurem. Si hi ha alguna cosa recomanable més endavant, ja hi tornaré, però vaja, és això, aquest Star Wars més infantilitzat, que sempre sé tot, al final, històries per nens, però vaja, més tractat com a producte, que és una mica on hi ha la desgana.
0: Sí, tot a més, hi ha diferents tipus de fans. Hi ha fans que són bastant fans i que llavors sempre ho critiquen tot. Jo no sóc un d'aquests, jo... Justament, per exemple, de la saga Star Wars o del Senyor dels Anells, no? Aquesta última sèrie que tampoc ha agradat. Mira, jo m'ho menjo tot, m'agrada, i potser ho disfruto més o menys, però és a dir, és pinso.
1: Clar, exacte. Vull dir, la qüestió és disfrutar-ho. I si estàs en un univers així familiar i t'hi reconeixes i t'ho passes bé, doncs, ostres, que sempre està bé tornar-hi. Però passa el mateix amb Marvel, no? Que al final hi haurà una sèrie, una pel·lícula que estarà bé, l'altra estarà pitjor... però no sé, és com un terreny conegut i al final, doncs, si t'agrada, doncs és per disfrutar. I ja dic, jo crec que la pel·lícula del Mandalorian i Grogu és per gaudir. Em fa pensar una mica amb la pel·li del Han Solo, que a mi personalment m'agrada bastant. I és d'aquelles que estan allà al mig com un bolet, que ningú les espera ni seran especialment recordades, però mira, entren bé, són simpàtiques i acaba sent una bona pel·lícula d'aventures.
0: Molt bé, doncs de Mandalorian en Grogu, que es podrà veure a tots els grans cinemes, al Sucre i a l'Ocine, i de fet les tres que destaques avui també. Anem per la segona?
1: Sí, de fet les dues següents venen de França. Són estrenes de més baix perfil, perquè òbviament anar a competir amb la Guerra de les Galàxies doncs és complicat. Però tot i així hi ha una mica per tots els públics. Aquesta és una comèdia francesa que sempre, bueno, o depèn de per qui, sempre sona malament quan dius la comèdia francesa. Però aquesta també és un punt interessant, que a més està molt, molt amanida per l'univers de Hitchcock, Agatha Christie, al final és un murder mystery tractat amb clau de comèdia, que es diu Assassinato en la planta 3.
4: Un crimen casi perfecto si no fuera por este humilde servidor.
5: No puede ser.
6: Es su vecino del tercero. Me ha pedido que reparta invitaciones para verlo actuar hoy en su obra de teatro. Tome. Es una entrevista en la que Hitchcock revela los secretos de su cine. Concretamente, explica cómo generar suspense.
5: No lo conocemos.
7: Y es Hamlet encima. Durará 2 horas mínimo.
6: Casi 4 horas.
7: ¿Cómo? ¿En serio?
6: Lo pone aquí, no lo había visto.
8: Ser o no ser.
9: Vaya noches de mierda.
0: Molt bé, explica'ns.
1: Com deies, és un murder mystery disfressat de comèdia. És una pel·lícula que està protagonitzada per un matrimoni. Ell és escriptor de novel·les així detectivesques i la seva dona, doncs, ella és una experta molt coneguda en el món d'Alfred Hitchcock i una estudiosa de Hitchcock. Bàsicament és això, és un matrimoni que està molt... molt centrat en tot el que és la novel·la del misteri, l'aventura, i tot això, diguem que podria ser intrigant, interessant, però la seva vida és molt monòtona. I, òbviament, doncs, tenen una rutina que no es porten bé com a relació, i diguem que la relació comença a revifar en el moment que sospiten que hi ha un veí que ha assassinat a la seva dona, i això els porta, doncs, a aplicar els seus coneixements per començar a investigar. I a partir d'aquí, doncs, és una comèdia d'enredos, molt estil francès, que al final són molt acudits, ja sigui de caràcter de matrimoni, ètnic, vull dir, encara molt el que seria l'estil dels 90, però que funciona bastant bé. Vull dir, quan una comèdia està així bastant ben escrita i amb acudits ben tirats, n'hi ha molts que funcionen malament, altres que funcionen millor, Però, en general, aquesta és una pel·lícula que encaixa. Té aquest punt juganer, té aquest punt romàntic, i el fet d'estar en aquest univers de novel·la de misteri, de murder mystery, a mi personalment és un univers que m'agrada bastant, llavors ja també per gustos, però vaja, doncs li dono un punt afegit doncs, que és interessant. A França ha funcionat molt bé, veurem què tal és a Espanya.
0: Molt bé, no l'havia coneguda l'actriu, no sé si ha fet gaires pel·lícules més, però era una icona sexual de la joventut, de la Letizia.
1: Sí, la Letizia Casta.
0: Recordo que va sortir... Va sortir 48, ara ho he vist. Va sortir alguna d'Astèrix i Obèlix, em sembla.
1: Sí, exacte, sí. Òbviament té més trajectòria, però em sembla que era model al principi, aquesta noia.
0: Sí. Molt bé.
1: I el protagonista és Gilles Lelouch, que també és un director, un actor francès molt, molt conegut. Mm. Vull dir que la parella és potent, com per un càsting. Mm.
0: Molt bé, doncs Assassinato en la tercera planta, també, com hem dit, el cinema Sucre i el Zocine, igual que la tercera.
1: La tercera, que és un canvi de registre total, també per pel·lícula que ve de França, la protagonitza Vicky Creeps, que és s'ha conegut més a nivell internacional pels seus papers a Hollywood, ja sigui amb Tiempo del Shyamalan o amb L'Hilo Invisible de Paul Thomas Anderson, i que és protagonista absoluta d'aquesta pel·lícula que es titula Love Me Tender.
10: Él es mi ex. Por nuestro hijo de 8 años nos toca una semana cada uno.
11: Hola, mamá.
10: Nunca hay problemas. Tengo historias con mujeres. Historias de amor.
12: A mí lo que me hace feliz es que tú seas feliz.
10: Buenas noches.
12: ¿No?
10: No, para nada. Bueno,
12: creía.
10: Hola, Paul.
12: Ya te he dicho que no quiere hablar contigo.
10: Ante la jueza, Paul dijo que no quería verme.
13: Paul ha sido manipulado por su padre y no piensa ni una palabra de lo que escribió en la carta que envió al tribunal.
0: Molt bé, explica'ns, de què va això?
1: Bé, aquest és un drama absolut, tot i que el to principi de la tèrrega doncs, es veu més relaxat. Però la pel·lícula és un drama i és d'aquelles pel·lícules que estan molt, molt centrades o que bàsicament fien tot el seu potencial a la seva actriu principal, que és un... A part de ser una gran actriu, doncs, també té un gran personatge, tractat com amb molta calidesa i amb tota la seva complexitat. Què passa? Que els altres personatges de la història no estan tractats al mateix nivell i això fa una mica que es desdibuixi l'encant de la pel·lícula, que a més té un puntet lent. Ara bé, és una pel·lícula d'aquestes que recompensa a nivell emocional, és bastant commovedora. I és la història això d'un matrimoni que està separat i que per un error judicial doncs, la custòdia se l'emporta al marit. I és una mica la batalla de la dona per recuperar la custòdia, per lluitar contra aquest error judicial, alhora que intenta com refer la seva vida, obrir-se a altres relacions i de més. I és una mica també en contraposició de com tant el marit com ella doncs, van superar la seva vida, i és això. El problema és justament que passen de la custòdia compartida a tenir la custòdia al 100% al marit per aquest error judicial. Mm-hmm. Vaja, una pel·lícula que, tot i la trama, que és això, aquest punt més judicial, doncs, se centra més sobretot en l'evolució emocional de la protagonista.
0: Mm-hmm. Molt bé. Pel·lícules molt diferents, els dos grans cinemes, i amb una qualitat mínima, no? Que a vegades no passa això.
1: Sí, no, està bé. Vull dir, potser pel perfil més baix, però, però que al final són bones pel·lícules i és allò típic que no... Si vas a un multicines, no? Que és el més habitual, doncs crec que no coincidiran les persones que trobis pel vestíbul a les mateixes sales.
0: Molt bé, doncs anem a fer, si et sembla, un repàs a la resta de la cartellera, començant pel cinema comtal de Ripoll, on hi fan Michael.
1: Sí, Michael, bueno, aquest biòpic de Michael Jackson, que el fan tant a Ripoll com a Camprodon. Mm-hmm. O sigui que sí. Aprofitar-ho, que encara no l'hagi vist.
0: De fet, volia fer la broma, que era el cicle Gaudí, i que es deia Miquel, no? Perquè quan et vas trobant sempre les mateixes, sol passar perquè és el cicle Gaudí. El cinema sí. Catalunya de Ribes, aquesta la trobo molt interessant, Pizza Movies.
1: Sí, i a més una oportunitat per veure-la perquè no ha corregut massa. O sigui, de fet, crec que és el primer cine del Territori 17 que la fa. Aquesta és una pel·lícula de Carlo Padial, també un autor d'aquí, que sempre ha apostat molt per la comèdia amb aquest punt entranyable. I Pizza and Movies és una pel·lícula protagonitzada per Berto Romero i Judith Martín, que són, no sé, és un director i una crítica de cinema que decideixen obrir un negoci, això, un restaurant de pizzas, que és temàtic amb cinema, i bàsicament és una comèdia molt entranyable. Per tant, són molt, molt recomanable i bona aposta de Ribes.
0: El cinema L'Ambra de la Garriga, hem dit que hi ha Berto Romero i la... Ho has dit, no? Poder sí que ho has dit.
1: Sí, ho he comentat. Sí.
0: I la Judit Martín, sí. El cinema L'Ambra, també sí que la Gaudí amb Michael. Les ovelles detectius, La Gràcia i El Diablo Viste de Prada 2.
1: Sí, aquí destaquem això, la comèdia aquesta de les ovelles detectives, que són aquest murder mystery també. Estan molt, molt de moda. Protagonitzat per unes ovelles que investiguen el presumpte assassinat del seu pastor. I destaca també de La Gràcia, que és l'última pel·lícula de Paolo Sorrentino, que també ha passat molt breument per cartellera i ara sembla que l'estem recuperant una miqueta perquè també la veurem algun altre cine proper aviat.
0: Molt bé. Seguim a l'Esbarjo de Cardedeu, fan Cirat. Aquest sí que és Cicle Gaudí.
1: Sí, això sí que és Cicle Gaudí, que més, és curiós perquè han separat concessions de Cicle Gaudí i altres que no ho són, però sí.
0: I el Cine Club de Vic, per acabar, ja el dimarts, com sempre, Nouvelle Vague.
1: Sí, en aquest cas, pel·lícula de Richard Linklater, que vol fer aquest homenatge al moviment del Nouvelle Vague, centrant-se fent com una mena de documental, entre cometes, amb actors, òbviament, de com va ser el rodatge del final de l'Escapada, que va ser la primera pel·lícula de Jean-Luc Godard. I bé, és una mica una història com una mena de documental, ficció, making of d'aquesta pel·lícula, molt, molt entranyable, i que no és una pel·lícula que, òbviament, recompensa molt la cinefília i el coneixement d'aquesta època i dels personatges que hi surten, però que, si no, igualment és una pel·lícula que també entra molt bé. I per tant això, recomanable per tots els públics.
0: Molt bé, doncs perfecte, ja ho tenim tot. Tornem a escoltar-te la setmana vinent.
1: Molt bé, fins la setmana que ve.
0: Que vagi molt bé, que la força t'acompanyi. Adéu.
1: Igualment.
11: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
14: Doncs després de repassar quines són les pel·lícules que estan en el cinema, ara repassarem amb l'Isaac Muntades, com sempre, amb aquests dos minutets que en queden, alguna sèrie doncs, que s'està veient aquests dies. Isaac, bon dia de nou.
15: Bon dia, Ona, què tal?
14: Molt bé. Explica'ns, què has vist aquests dies? Què ens pots recomanar?
15: Mira, estic mirant dues sèries, una em queda un capítol i l'altra vaig per la meitat. La que vaig per la meitat és la de Berlín i la Dama d'Armiño, que és aquesta spin-off de La Casa de Papel, i després la que estic a punt d'acabar és Perros de Caza, que és a Netflix, no? Aquesta segona temporada, una sèrie coreana, bàsicament, la primera temporada anava d'un parell de persones doncs, que es dedicaven a derrocar un grup de prestamistes, de gent que prestava diners, evidentment exigint doncs, uns retorns que eren impossibles de complir i que eren persones una mica així fora de la llei. I en aquesta segona temporada doncs, són més o menys unes persones que dominen les arts marcials, que són bons lluitadors. N'hi ha un d'ells que és molt bon lluitador i està es converteix en campió de boxa d'allà de Corea i de tal i del món i de tot plegat, i una xarxa clandestina d'una lliga de boxa o de lluita així clandestina, que hi ha unes apostes enormes i que és totalment il·legal, doncs el vol atraure perquè lluiti, intentant segrestar la seva mare. És una trama bastant negra i tot plegat, i bastant hi ha moltes escenes de combats, molta violència, molta sang. Vull dir, és una sèrie que no és apta per a tothom, sens dubte, però molt interessant i molt intensa, la veritat. M'ha agradat molt. Sí.
14: És llarga o és curta, aquesta sèrie?
15: No, són ara no sé si t'ho diré bé, crec que són 8 capítols.
14: Curteta, doncs.
15: Sí, 6 o 8 capítols, ara no recordo. O 7, 7, crec que 7. Sí, és un número estrany, no era ni 6 ni 8, 7. Sí, sí.
14: Molt bé, Isaac. Jo estic veient ara El cuento de la criada. La vaig començar fa 3 setmanes. Miro un capítol, cada dilluns miro un capítol, perquè ara ja no hi ha crims, ni la gran cita. I bé, m'està agradant molt. Crec que és una sèrie que és molt necessària i que l'hauria de veure tothom. Vull dir que ja, si ens dona temps, el pròxim dia podem... Tu l'has vist, Isaac, aquesta sèrie?
15: No, vaig començar-la, no em va acabar d'enganxar, però va ser un mal moment, eh? Jo crec que potser ara me la miraria, però clar, són 6 temporades, no?
14: Sí, 6 temporades, vull dir, és una sèrie per te l'has de prendre amb calma, però és que realment és allò de acabes un capítol i necessites veure el següent, almenys a mi em passa, eh? Però bé, la setmana que ve doncs comentem noves sèries i noves recomanacions. Isaac, que vagi molt bé.
15: Igualment, bon dia, Ona.
14: I fins aquí, doncs, el Territori 17 d'avui, i nosaltres hi tornem demà divendres a les 9 del matí, com sempre, puntuals. Que tingueu molt bon dia.
16: Territori 17, un magazín del 9FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
17: El 9FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Govern i Comuns renovaran aquest matí l'acord per als pressupostos, un suport necessari per l'executiu de Salvador Illa, un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. L'actualització de l'acord amb els comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte, mesures com ara la creació de la nova Direcció General per gestionar les sancions en matèria d'habitatge o bé novetats a la línia ferroviària R-Aeroport. A 11:45 del migdia, Salvador Illa i Jéssica Albiach rubricaran el pacte i més tard la consellera d'Economia, Alícia Romero, en donarà els detalls. I el govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública de 540 places de funcionaris d'habilitació nacional, principalment secretaris, interventors i tresorers municipals. La mesura arriba després del traspàs de competències acordat entre Generalitat i Estat i busca reforçar especialment els municipis petits. El govern també destinarà 20 milions d'euros per ajudar ajuntaments de menys de 2.000 habitants a cobrir vacants amb nomenaments interins o bé accidentals. Ho ha dit Albert Dalmau, conseller de la Presidència, durant el debat de totalitat del projecte de llei de l'ocupació pública catalana.
2: I, per tant, suplim amb aquesta convocatòria de 540, ho dic, no serà fàcil, de 540 secretaris i interventors que el govern aprovarà la setmana vinent, un dels elements essencials pel conjunt del país, que és dotar-nos d'aquestes places per fer funcionar també el món local.
1: A Catalunya hi ha més de 1.500 places reservades a aquests funcionaris, però només un 40% estan ocupades. I avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'ahir hagi acabat de nou sense acord. Això si les dues parts mantenen la voluntat negociadora amb l'objectiu de desencallar el conflicte i desconvocar les vagues previstes. El govern ofereix als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment de sou de 200 euros pactat amb els sindicats de Comissions Obreres i UGT. Des d'USTEC, però, reclamen que aquesta pujada salarial es vegi reflectida ja al setembre, tot plegat en una nova jornada de mobilitzacions avui a Tarragona i les Terres de l'Ebre. De fet, des de primera hora del matí estan tallades la Nacional 240 i la 7 a Tarragona i també la Nacional 340 a Vinaròs. I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat que els activistes de la Global Summit Flotilla, detinguts per Israel, seran deportats avui en un vol cap a Turquia. Segons el govern espanyol, hi ha almenys 44 ciutadans espanyols retinguts, 23 dels quals són catalans. De fet, els activistes ja han pogut sortir de presó, tot plegat després que hagin denunciat violència extrema, humiliacions sexuals i lesions durant la seva retenció. I pel que fa a la mobilitat a l'AP7 a l'altura de Freginals en sentit Barcelona, hi ha un carril tallat per un vehicle avariat. També hi ha afectacions a la C25 a Manresa i a la C59 entre Mollet del Vallès i Santa Perpètua per dues averies més.
0: Notícies en xarxa.

perquè busco els llocs on tu abans estaves. Si no t'hagués perdut, em voldries encara. I m'adono molt tard que ets la joia més rara. I per

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El Consell Comarcal del Ripollès ha garantit la continuïtat de l'escorxador comarcal ERSA situat a la carretera de Sant Joan al municipi de Ripoll. Dimarts, al ple de l'ENS, es va aprovar un conveni entre el Consell i l'escorxador per atorgar una subvenció nominativa de 240.000 euros, 40.000 pel manteniment mentre es facin les obres, uns diners que garanteixen la viabilitat d'aquest escorxador de baixa capacitat que rep un finançament públic o privat i del qual se'n beneficien una vuitantena d'explotacions ramaderes. En total, s'abocarà 1 milió d'euros per fer les obres de millora a l'equipament, ja que el Departament d'Agricultura ha atorgat una subvenció de 540.000 euros, el 20% de fons propis del Consell, i la Diputació de Girona n'ha posat 225.000 més. Les obres, que han d'estar acabades abans del setembre, consisteixen en actualitzar la infraestructura perquè sigui operativa des d'un punt de vista de la legislació sanitària animal i per complir la normativa ISO. La proposta es va aprovar per unanimitat, amb l'única excepció d'Independents pel Ripollès, que es va abstenir. Jordi Coc compartia l'objectiu, però no les formes.
2: Creiem en el desenvolupament rural, foment dels circuits de curs de comercialització, reducció de l'empremta de carboni associada al transport d'animals fora de la comarca. De fet, quan vam parlar sobre pressupostos, nosaltres hi vam votar a favor perquè el que nosaltres demanàvem també va en aquesta línia, de manera que no qüestionem la intenció, però sí que en el nostre cas no som juristes, de manera que quan vam estar mirant les observacions que es feien des de la intervenció creiem que aquestes observacions són importants, que poder la proposta que s'està portant al ple directament de fer aquest conveni és més un pedaç que una resposta a llarg termini.
1: Coc apuntava que hi havia observacions d'intervenció en què es deixava clar que el Consell no tenia competència sobre l'escorxador i, per tant, no podien subvencionar aquesta activitat. El president del Consell, Amadeu Rossell, d'Esquerra Republicana, et deia això.
3: Aquestes objeccions anaven destinades o anaven assignades, bàsicament, a que el Consell Comarcal no té assignada aquesta competència de l'escorxador. Però nosaltres, doncs, com a govern, i es va dir des del primer dia, i com a tema polític, vam decidir de que havíem de tirar endavant aquest projecte perquè el considerem cabdal per la comarca, per tot el sector primari. I
1: Oriol Lázaro, de Junts, contestava així a Coc.
4: En moments com aquests és quan s'ha de ser valent políticament, perquè hem de salvar una infraestructura més que necessària per a la nostra comarca, amb tots els beneficis que aportarà i que està aportant, que ha esmentat el conseller, i per tant hem de ser prou valents com per dir, malgrat que no és l'instrument ideal ni el pas idoni que tots voldríem, hem de poder-ho tirar endavant, i s'ha de tirar endavant, i ara és un moment important. Si això avui no es vota, l'escorxador es tanca.
1: Lázaro va proposar canviar la figura jurídica de l'escorxador per convertir-lo en un consorci públic o privat o en una empresa pública. Sílvia Oriols, d'Aliança Catalana, també creia que encara que no fos la solució més ambiciosa, calia actuar per salvar-lo perquè si no tancaria.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el darrer disc de la banda Tuareg, Tammy Crest. Escoltem els singles del proper disc del ghanès Sky Slice. Descobrim el gènere del tapsiqui des de Madagascar. Recomanem concerts del cicle Primavera a la ciutat que porta el festival a les sales i acabem amb un record pel cantaor El Cabrero, que acaba de morir als 81 anys. Tot això, com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: és la ràdio? La ràdio de veritat?
1: Ai, mamà, no cridi tant, que semblarà que venim del mercat.
0: Ai, amb qui hem de parlar?
1: Amb en Joan García.
0: Ah, que jove tan educat i també empentinat.
2: Però, un moment, existia la ràdio a l'època d'en Santiago Rossinyol?
3: Home, i tant, en Rossinyol era un home moderníssim, un visionari, un influencer del modernisme.
0: Ai, escolta, si ens agafen el telèfon, convidem tota la gente bien de San Juan aquest divendres a les 9. A casa meva, eh? Bueno, a casa del noi Conde, a casa del Conde Noi.
3: Ai, sí, que actuarà l'Orfeo català!
1: Angelita!
3: Ai, què?
1: Que això era una sorpresa.
3: Ai, que ja he fet spoiler.
2: I ara què dirà la gent?
1: Doncs que vinguin igual, que encara queda molt teatre per omplir.
2: Com els condes, d'on deponemos los muebles?
0: Pedro Coy, que el sofà no va davant del piano.
2: Però si tapa l'humedat de la paret.
1: Ai, senyor, quin servei.
0: Afanyeu-vos tots, que falta no res per divendres i ja tenim mig teatre ple.
3: Mamà, vingui corrents, que encara hem de repartir les botifarres a Can Barramba.
2: Ui, es pot fer publicitat per la ràdio?
1: Tu dissimula i parla ràpid.
0: Ai, nens, quins nervis.
3: Ui, que jo no havia agafat tan nervis des del ball de Festa Major de 1904.
0: Què fem? Pengem? És que aquí no es posa pas ningú.
3: Sí, si de cas, que la Blanca i el Conde s'acostin a parlar, que nosaltres no en treurem l'aigua clara.
4: Sí. Aquest divendres 22 de maig, a les 9 de la nit, al Teatre Centre, Condes de Nuevo Cuño, espectacle del SAT Teatre Centre de l'Escola d'Adults. Venda d'entrades a codetickets.com i 30 minuts abans de la representació. La veu de Sant Joan i les entitats de la vila amb els objectius de desenvolupament sostenible. Mas la Sala és una cooperativa d'habitatge i producció sense ànim de lucre a Sant Pau de Segúries que treballa per la regeneració d'ecosistemes, la resiliència i la cooperació.
5: A la cooperativa Mas la Sala practiquem l'agricultura i la ramaderia regenerativa, que, en el qual un dels seus pilars és justament aquest, maximitzar la captació de carboni en base a la fotosíntesi que puguin fer les plantes de la nostra finca. Se sap que les plantes que componen una pastura, sobretot si està sana i està gestionada amb un maneig rotacional, racional o holístic amb el bestiar, optimitza i accelera moltíssim la captació de carboni de l'atmosfera del sol a través de la fotosíntesi que fan aquestes plantes.
4: I tu, estàs preparat per sacrificar comoditat, accessibilitat de productes i preu per afavorir projectes que produeixen pensant en el nostre clima?

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'1 de juny serà el primer dia que els contenidors de rebuig i de matèria orgànica de Can de Bànol estaran tancats i es necessitarà una targeta identificativa per obrir-los, gairebé dos mesos després del previst inicialment, que era el mes d'abril. L'alcalde Oriol Lázaro recordava quin era el principal motiu per haver pres aquesta decisió.
2: Era molt important ser el primer o dels primers municipis a tancar per tal d'evitar que ens vinguin deixalles de fora i que continuï pujant la factura com ha anat pujant els darrers anys, que no dic que sigui per aportacions externes, però sí que hem de poder controlar qui aboca i com a boca, intentar que no arribem al 500.000 d'euros de despesa perquè cada cop ens acostem més perillosament i això és el que ho volem evitar, evidentment. Amb aquesta instal·lació de les targes el que farem és tenir tant la fracció de rebuig com la d'orgànica controlada en quant a que els abocaments siguin de persones, de veïns i veïnes de Camp de Bànol.
1: Cal recordar que durant el mes de febrer es van fer dues reunions informatives obertes a la ciutadania en què unes 300 persones van omplir la sala auditori del centre cívic. En aquell moment es van resoldre els dubtes i les qüestions relacionades amb el funcionament i es van començar a repartir al punt d'atenció ciutadana de l'Ajuntament les targetes per a tots els veïns. Aleshores, cap d'àrea de Medi Ambient de Territori i Sostenibilitat del Consell Comarcal, Elisabet Muntades, va explicar que s'havia d'implantar aquest sistema per reciclar millor.
3: Que ja veiem que de rebuig passem d'un 16% que hauríem de tenir, tenim un 40%. Però, si mirem aquí tant de Bànol, tenim de rebuig un 62%. Vol dir que de reciclatge el podem millorar molt. Tenim poca feina que fem, podem millorar.
1: Aquest tancament de dues de les fraccions de residus no suposaran un canvi substancial pels veïns de Can de Bànol, ja que podran continuar llançant les escombraries a qualsevol hora del dia i les vegades que vulguin. Únicament hauran de portar la targeta sobre quan hagin d'anar a llançar-les. L'Ajuntament posarà en marxa una campanya per recordar els canvis, que es difondrà a través de les xarxes socials i en què resoldran els dubtes més habituals que sorgeixen.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'ahir hagi acabat sense acords. Els sindicats educatius han fet arribar al Departament d'Educació la seva proposta d'augment salarial per escrit per poder debatre-la a la reunió d'aquesta tarda, on seguiran les converses de negociació. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que l'acord de pressupostos pot agilitzar les negociacions sobre els salaris. Són declaracions avui a BTV.
2: Tant els pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva, i podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos. Nosaltres estem ara centrant aquestes, però també volem parlar de burocràcia, volem parlar de currículums i volem parlar de democràcia al centre.
1: Tot plegat quan avui continuen les mobilitzacions a les Terres de l'Ebre i a Tarragona. Ara al migdia hi ha previstes dues manifestacions, una a Tortosa i una altra a Tarragona. Anem, de fet, fins a aquest darrer punt, on hi tenim el nostre company, l'Adrià Duc, de Ràdio Ciutat Tarragona. Quin és l'ambient a la Imperial Tarraco? Bon dia, Adrià.
3: Bon dia. Doncs sí, ara mateix ens trobem en plena manifestació de docents. Ha començat fa escassos minuts a la plaça Imperial Tàrraco, en una marxa on unes 700 persones, entre docents i famílies, recorren ara mateix la Rambla Nova i els principals carrers de la ciutat. Ho faran fins a arribar a la plaça de la Font, on es donarà per finalitzada. Els participants reclamen, com escoltàvem abans, millores laborals i salarials i més recursos per l'educació pública. Aquesta mobilització, a més, arriba després d'un matí intens en què un centenar de professors han tallat la Nacional 240 a l'entrada de Tarragona durant la vaga convocada avui, en la que ens trobem a Tarragona i les Terres de l'Ebre. Els manifestants han exigit pancartes amb lemes com "Prou excuses, pagueu la feina" o "Defensem l'educació pública".
1: Gràcies, Adrià. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
1: I també famílies de persones amb discapacitat s'han concentrat aquest matí davant de la delegació del govern de Tarragona per reclamar que es mantingui el transport adaptat al tarragonès. El Consell Comarcal els ha notificat que deixarà de prestar aquest servei a partir del 31 de juliol. I pendents en aquests moments de que la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, doni els detalls de l'acord segellat aquest matí entre govern i comuns. Aquest pacte és el suport necessari per l'executiu de Salvador Illa, un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. L'actualització de l'acord amb els comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte, mesures com ara la creació de la nova direcció general per gestionar les sancions en matèria d'habitatge o bé novetats a la línia ferroviària R-Aeroport. I pel que fa al temps, avui es preveu un temps estable i assolellat a tot el país. De cara a la tarda sí que creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, però sense precipitació. Pel que fa a les temperatures, atenció, perquè s'esperen valors de fins a 30 graus en alguns punts de Ponent.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: A principis d'abril, la Generalitat de Catalunya va aprovar un fons de 100 milions d'euros destinats a fer obres de manteniment a les escoles públiques del país. Cal recordar que un de cada quatre centres educatius es va construir abans del 1960 i estan molt envellits. La mesura beneficiarà 723 municipis, dels quals n'hi ha 11 del Ripollès, on s'hi destinaran gairebé 736.000 euros. La vila més beneficiada és Ripoll, amb gairebé 156.000 euros, i que té dues escoles públiques, el Tomàs Reguer i el Joan Maragall. L'alcaldessa Sílvia Orriols encara no sap a què es podran destinar.
2: I ara el que farem serà convocar una reunió amb els dos centres públics que tenim al municipi per detectar quines són les màximes deficiències de cadascun dels centres i determinar a veure quines cal prioritzar, quines obres o rehabilitacions cal prioritzar i veure doncs a on destinem aquest import.
1: Sant Joan de les Abadeses ha rebut més de 59.000 euros. L'alcalde Ramon Roquer valora molt positivament l'aportació del govern i han de valorar amb l'AFA on s'invertiran.
3: El cas de Sant Joan de les Abadeses tenim l'edifici Mestre Andreu, que encara hi tenim ubicada l'infantil i la primària, que és un edifici més de 100 anys d'història i, per tant, comença a tenir problemes de tot tipus que segurament no podem resoldre amb aquests pràcticament 60.000 euros que el govern ens farà arribar a través d'aquesta convocatòria. Nosaltres, de fet, ja fa temps que diem que l'edifici Mestre Andreu, en el seu conjunt, és un edifici obsolet, és un edifici amb 100 anys d'història, és un edifici que no té els espais, no té les possibilitats com a edifici que diguem que el nostre institut d'escola necessita i, per tant, per això fa anys que reclamem doncs, que el departament ens construeixi un nou edifici per l'infantil i per la primària.
1: Cal recordar que ja hi ha prevista una segona fase per portar l'escola d'infantil i primària a la Coromina del Bac, on ja hi ha l'edifici de secundària. Sí que ho tenen més clar a Camprodon, Planoles i Ogassa, sentim a Xavier Guitar, David Verge i Albert Solà, els alcaldes d'aquests municipis respectivament.
4: Hem fet una inversió molt gran a l'escola i, per tant, el que farem és aquests diners que ens arriben aquest setembre-octubre els utilitzarem per la inversió que ja hem fet a l'escola, que és tema sàtel, tema pintura, tema finestres, tema cortines.
5: La destinarem a el que és fer els lavabos nous dels grans, dels nens i nenes entre 7 i 12 anys, que els lavabos són molt vells i s'han de fer nous. Després arreglarem totes les canonades de calefacció i posarem més radiadors i finalment està previst que l'entrada de l'escola doncs, també sigui per gent amb mobilitat reduïda.
6: I una de les millores és el post 2026, que és la reforma integral de l'edifici Escola Ajuntament. L'escola, farem una reforma integral, més una ampliació d'una tercera aula per poder donar el servei del cicle inicial. Com que és una reforma total, aquesta subvenció ens anirà molt bé per complementar els diners que ens han donat del POS.
1: També se'n veuran beneficiats Can de Bànol, Llanar, Ribes de Freser, Sant Pau de Segúries, Vallfogona de Ripollès i Vilallonga de Ter.

0: We could.
1: ¿Me dices tu nombre, por favor?
0: Mi nombre es Peyu.
1: De acuerdo, Peyu.
0: No, Peyu no, ¿eh? Peyu, con I.
1: Bien, Peyu, Peyu.
0: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
1: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
2: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
3: Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el darrer disc de la banda Tuareg, Tammy Crest. Escoltem els singles del proper disc del ghanès Sky Slice. Descobrim el gènere del tapsiqui des de Madagascar. Recomanem concerts del cicle Primavera a la ciutat que porta el festival a les sales i acabem amb un record pel cantaor El Cabrero, que acaba de morir als 81 anys. Tot això, com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Què és la ràdio? La ràdio de veritat?
1: Ai, mamà, no cridi tant, que semblarà que venim del mercat.
0: Ai, amb qui hem de parlar?
1: Amb en Joan García.
0: Ah, que jove tan educat i tan ben pentinat.
2: Però, un moment. Existia la ràdio a l'època d'en Santiago Rossinyol?
3: Home, i tant, el Rossinyol era un home moderníssim, un visionari, un influencer del modernisme.
0: Ai, escolta, si ens agafen el telèfon, convidem tota la gente bien de San Juan aquest divendres a les 9. A casa meva, eh? Bueno, a casa del noi Conde, a casa del Conde Noi.
3: Ai, sí, que estarà l'Orfeo català!
1: Angelita!
3: Ai, què?
1: Que això era una sorpresa.
3: Ai, que ja he fet spoiler.
2: I ara què dirà la gent?
1: Doncs que vinguin igual, que encara queda molt teatre per omplir.
2: Con las condes, ¿dónde ponemos los muebles?
0: Pedro Coy, que el sofà no va davant del piano.
2: Però si tapa l'humedat de la paret.
1: Ai, senyor, senyor, quin servei.
0: Afanyeu-vos tots, que falta no res per divendres i ja tenim mig teatre ple.
3: Mamà, vingui corrents, corrents, que encara hem de repartir les botifarres a Can Barramba.
2: Ui, es pot fer publicitat per la ràdio?
1: Tu dissimula i parla ràpid.
0: Ai, nens, quins nervis.
3: Ui, que jo no havia agafat tan nervis des del ball de Festa Major de 1904.
0: Què fem? Pengem? És que aquí no es posa pas ningú.
3: Sí, si de cas, que la Blanca i el Conde s'acostin a parlar, que nosaltres no en treurem l'aigua clara.
2: Sí.
4: Aquest divendres 22 de maig a les 9 de la nit al Teatre Centre Condes de Nuevo Cuño, espectacle del SAT Teatre Centre de l'Escola d'Adults. Venda d'entrades a codetickets.com i 30 minuts abans de la representació.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Carme Anglada, de 88 anys, va néixer a Ogassa i viu al barri del Prat del Pinter, a la part alta del poble. Farà poc més d'un any baixava al centre de la vila amb cotxe per llançar les escombraries perquè els van treure els contenidors d'allà, però va tenir un lleu accident en xocar contra un vehicle aparcat. La Carmeta ja no es va atrevir a renovar el carnet el passat juliol. Passava de tenir l'autonomia pròpia d'algú que té carnet de conduir a dependre de tercers per desplaçar-se. A més, en pocs dies de diferència, es va morir una veïna i amiga de la seva edat i també de forma sobtada la noia que venia de la Fundació Tutelar del Ripollès per parlar amb ella i fer-li companyia i amb qui havia agafat confiança. Aquest ens, que té una estreta col·laboració amb Bèstia Benestar, va derivar-la a la cooperativa perquè li oferissin el servei Surt de Casa. Des del febrer, que va al casal Jaume Nonó per sortir de casa, i allà fa un munt d'activitats.
2: Surto de casa, mira, parlo amb gent, la casualitat aquesta. Després, aquí van venir gent, i estic una mica aquí, perquè jo, a part que jo tinc molta coneixença, perquè, esclar, les compres, havia treballat a la fàbrica aquí a Sant Joan, vull dir, es conec a molta gent. A dalt també fan manualitat. M'estic una mica aquí i llavors puc veure les de dalt, o vaig a dalt i després marxo una mica més d'hora i vinc a veure les d'aquí. Faig el ganxet, perquè porta la seva cosa que fa. Una fa mitja, una altra fa... Es fa molt ganxet i mitja.
1: Ha fet moltes amigues i ha tornat a jugar al Rummy Club. Està molt contenta d'aquest servei de transport que li ha permès sortir de casa. Això sí, la Carmeta també baixa els dimecres a la perruqueria i els dissabtes amb el servei de transport a la demanda que ofereixen els busos de la Teissa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'ahir hagi acabat també sense acord. Els sindicats educatius han fet arribar al Departament d'Educació la seva proposta d'augment salarial per escrit per poder debatre la reunió d'aquesta tarda on seguiran les converses de negociació. Tot plegat, quan avui continuen també les mobilitzacions, concretament a les Terres de l'Ebre i a Tarragona, anem de fet fins a Tortosa, on hi tenim el nostre company, el David Benito. David, quin és l'ambient en aquest punt? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs esta és la tercera jornada de grans manifestacions des que portem el curs iniciat aquí per reivindicar als professors i les professores i tot el sector educatiu millores salarials i també una reducció de les ràtios. La de, que s'està produint ara mateix en concret forma part d'una gran manifestació de dos columnes. Nosaltres estem en una d'aquestes que ha sortit de l'escola Cinta Curto i que ha estat entrant a diferents centres escolars i a diferents instituts per també intentar solidaritzar-se amb els professors que no havien pogut sumar-se a aquesta vaga per serveis mínims. Ara, aquesta mobilització, aquesta columna, es traslladarà fins a la plaça del Mercat, a la plaça Barcelona, on se sumarà l'altra columna que ve des de l'Institut Cristòfol Despuig de Tortosa. Els sindicats es troben confiats que la majoria de reivindicacions són legítimes i que, per tant, creuen que s'entraran a negociar al Departament d'Educació i que, finalment, hi haurà un acord. Si no, amenacen que totes les vagues que queden convocades per a la resta de curs les seguiran fent fins que trenquin aquest enderroc del Departament d'Educació.
1: Gràcies, David. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, han segellat aquest matí l'acord dels pressupostos. Govern i comuns renoven així el pacte que havien assolit fa dos mesos ara, amb 2.500 milions per habitatge, una nova llei per convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial i una direcció general de disciplina d'habitatge. El text acorda també mantenir la doble convocatòria del Pla de Barris del 2027 i 28. Escoltem Alicia Romero, que és la consellera d'Economia i Finances.
3: Que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista, que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat, sobretot quan veus el teu entorn que no és el que està passant, no? Que molts governs on no hi ha majoria no està sent capaç d'aprovar pressupostos, no? I crec que, bueno, avui donem un missatge també esperançador de certeses, d'estabilitat que entenc que la societat catalana també ens reclama.
1: I en esports, el Lleida Club de Futbol ha denunciat la presumpta estafa al suposat nou inversor del club. L'adjunt a la presidència assegura que l'empresari, un britànic resident a França, havia presentat documentació falsa. Avui els Mossos l'han passat a disposició judicial.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses ha decidit prohibir temporalment la celebració dels actes públics a la plaça Major i instal·lar-hi elements de protecció preventiva davant del mal estat i del deteriorament de Can Blanchard, l'edifici històric situat al número 1 d'aquesta plaça just al costat de l'Ajuntament. En els darrers temps s'han produït despreniments d'arrebossats i altres elements de la façana que farien pensar que s'ha produït algun moviment estructural. Aquest fet, sumat al mal estat general de l'immoble, ha obligat el consistori a actuar amb criteris de prevenció i seguretat. L'alcalde Ramon Roquer, de més, explica que el consistori va declarar l'edifici en ruïnes farà més de 2 anys. L'Ajuntament va redactar el projecte i va licitar l'obra de desmuntatge per enderrocar l'edifici de forma subsidiària, però el procés va ser aturat pel Bisbat de Vic, que va presentar un recurs contenciós administratiu contra l'Ajuntament. Ara mateix està a l'espera de la sentència definitiva, després que el jutjat hagi posat en qüestió un dels informes del Departament de Cultura de la Generalitat i hagi demanat que aquest tingui caràcter vinculant quan ni la Llei de Patrimoni ni el POU municipal així ho exigeixen, atès que aquests informes tenen només caràcter consultiu. Sentim a Roquer.
2: En què estem pendents de la sentència definitiva que ens permet i l'Ajuntament doncs, tirar endavant amb aquest procés d'enderroc parcial d'una part de la finca, perquè, de fet, els estudis astrològics i històrics que es van fer de la finca requereixen que intentem preservar algunes estances i una part de la façana d'aquest edifici. La problemàtica ve en el fet que la finca porta ja 2 dècades buida i de poc a poc s'ha anat deteriorant fins al punt de que des de l'Ajuntament pensem no, que és una finca que pel seu estat ruïnós hi ha perill evident de que pugui arribar doncs, a despendre's alguna part d'ella o perquè no pogués arribar a caure tot l'immoble.
1: La plaça Major és un espai on s'hi fan moltes activitats i, evidentment, això suposarà un problema, sobretot per les activitats de l'estiu, tot i que es pot allargar més en el temps.
2: De moment, l'Ajuntament anirem traslladant totes les activitats que s'haurien de fer a la plaça en altres punts del poble. Properament tenim la tipa d'etapes, fer l'activitat al passeig, més endavant tenim la revetlla de Sant Joan, també crec que es podrà situar en el passeig, veurem què passa amb alguna activitat de l'estiu, Festa Major, però, bueno, en tot cas, encara queden molts mesos, podem ser temps de reconduir la situació.
1: Can Blanchard és un habitatge senyorial barroc de la Vila Vella. Vinculat a la família Blanchard, va acollir una drogueria, una confiteria i cereria i encara conserva alguns elements d'interès com la façana refeta l'any 1648 i part del mobiliari de l'antiga botiga. L'immoble va ser declarat bé CIL l'any 2010.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: la ràdio? La ràdio de veritat?
1: Ai, mamà, no cridi tant, que semblarà que venim del mercat.
0: Ai, amb qui hem de parlar?
1: Amb en Joan García.
0: Ah, que jove tan educat i tan ben pentinat.
2: Però, un moment, existia la ràdio a l'època d'en Santiago Rossinyol?
3: Home, i tant, en Rossinyol era un home moderníssim, un visionari, un influencer del modernisme.
0: Ai, escolta, si ens agafen el telèfon, convidem tota la gente bien de Sant Juan aquest divendres a les 9. A casa meva, eh? Bueno, a casa del noi Conde, a casa del Conde Noi.
3: Ai, sí, que actuarà l'Orfeo català!
1: Angelita!
3: Ai, què?
1: Que això era una sorpresa.
3: Ai, que ja he fet spoiler.
2: I ara què dirà la gent?
1: Doncs que vinguin igual, que encara queda molt teatre per omplir.
2: Com els condes, d'on deponemos los muebles?
0: Pedro Coy, que el sofà no va davant del piano.
2: Però si tapa l'humedat de la paret.
1: Ai, senyor, quin servei.
0: Afanyeu-vos tots, que falta no res per divendres i ja tenim mig teatre ple.
3: Mamà, vingui corrents, que encara hem de repartir les botifarres a Can Barramba.
2: Ui, es pot fer publicitat per la ràdio?
1: Tu dissimula i parla ràpid.
0: Ai, nens, quins nervis.
3: Ui, que jo no havia agafat tan nervis des del ball de Festa Major de 1904.
0: Què fem? Pengem? És que aquí no es posa pas ningú.
3: Sí, si de cas, que la Blanca i el Conde s'acostin a parlar, que nosaltres no en treurem l'aigua clara.
4: Sí. Aquest divendres 22 de maig a les 9 de la nit al Teatre Centre, Condes de Nuevo Cuño, espectacle del SAT Teatre Centre de l'Escola d'Adults. Venda d'entrades a codetickets.com i 30 minuts abans de la representació.

0: equivoquen. La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest pròxim diumenge, a l'espai de la Coromina del Bac de Sant Joan de les Abadeses acollirà la 20a edició del Mercat del Trasto, que se celebra un parell de cops l'any i, per tant, ja fa una dècada que va aterrar al municipi. Sentim l'alcalde Ramon Roquer, de més, parlant de la importància d'aquest mercat.
2: De fet, el Mercat del Trasto va començar com una iniciativa d'aquelles que no saps molt bé el recorregut que tindrà ni l'acceptació que tindrà, però molts anys s'ha consolidat. Segurament el fet de només fer-lo dues vegades a l'any, a poc ha crescut en parades, ha crescut molt, sobretot molt amb nombre de visites, compradors i per tant contents, perquè quan s'organitza una activitat, sigui la que sigui, aquesta va molt vinculada a la promoció econòmica, el reforç, no?, de l'apoderament del poble, en qual poder captar, no?, també activitats extraordinàries com aquesta, però també públic que vingui per l'activitat, però per altra banda aprofitin per visitar el poble, també doncs per què no, doncs per diumenge hi ha mercat, aquells comerços que estan oberts, doncs que puguin tenir doncs un dia doncs més bo de caixa, no?
1: El mercat és un espai on donar una segona vida a mobles, llibres, estris, elements de decoració, peces de col·leccionisme i d'altres materials que poden trobar nous usos i propietaris. Aquesta aposta per la reutilització connecta amb la reducció de residus, l'aprofitament dels recursos i una manera de consumir més vinculada a la proximitat, l'intercanvi i la descoberta. Amb dues edicions anuals, una a la primavera i una altra a la tardor, el Mercat del Trasto ha anat creixent fins a convertir-se en una convocatòria esperada tant pels firaires habituals com per les persones que s'hi acosten a passejar, remenar i trobar-hi peces singulars. De fet, en les darreres edicions ha arribat a plegar al voltant de 4.000 persones en una sola jornada. La ubicació també ajuda que vingui molta gent, ja que està situat a l'entrada del municipi venint d'Olot i Camprodon, i disposa de carrers amplis, espais oberts i zones pròximes que permeten ordenar les 300 parades que hi ha, els vehicles dels firaires i l'aparcament dels visitants. També hi participen algunes entitats del poble, però un dels factors que ha contribuït a consolidar la fira ha estat la presència de firaires especialitzats provinents de diversos punts de Catalunya, així com l'assessorament del brocanter olotí Miquel Gifre, que va ajudar a reforçar la xarxa de participants.

0: dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern aprovarà demà els pressupostos per enguany després de segellar un acord amb els comuns que en garanteix l'aprovació. Inclou 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel pla de barris o convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. Davant la satisfacció de la consellera d'Economia, Alicia Romero, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, adverteix que l'acord no és un xec en blanc.
2: Una majoria progressista que demostrarà al Parlament que tenim estabilitat, que s'aporta estabilitat amb aquesta aprovació de pressupostos, com estem fent amb moltes altres lleis.
3: La resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició. I vull que quede clar. I, per tant, nosaltres anem pas a pas, mesura a mesura i llei a llei.
0: S'espera que el Parlament aprovi els comptes la primera quinzena de juliol. És dijous, 21 de maig de 2026, i tenim més titulars. Els sindicats educatius fan arribar la seva proposta de millora salarial al Departament d'Educació, Sònia Kerr.
4: Aquesta tarda hi ha una nova reunió per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte educatiu. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que l'acord de pressupostos pot desencallar aquest conflicte.
5: Tant els pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva, i podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos.
4: Mentrestant, continuen les mobilitzacions avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
0: 8.000 ciutadans podran assistir a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny.
4: D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents dels governs d'Espanya i Catalunya i dels Reis.
0: El govern promou una oferta pública de mig miler de places per secretaris i interventors, especialment per als ajuntaments.
4: Dimarts, l'executiu aprovarà oficialment aquesta convocatòria, la primera des de la recuperació de la competència. Molts municipis catalans fa ja molt temps que reclamen aquests perfils professionals.
0: En cultura, el film Burundanga de José Corbacho inaugurarà el Festival Internacional de Cinema en Català de Roda de Barà,
4: que arriba a la 26a edició amb rècord de participació i grans estrenes. La Cloenda serà presentada per l'humorista i còmic Andrés Feingold.
0: Als esports, el Lleida de futbol torna a viure una situació límit. Joan Barberà.
6: El club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí a uns dies després de la detenció del teòric nou inversor per presumpte delicte d'estafa. El club no té solució de futur i pot desaparèixer definitivament.
0: I fem també un cop d'ull al temps, ara que la calor ha arribat, sembla que per quedar-s'hi. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, estem tenint un dijous de temps completament estancat, tranquil, molt poc moviment i, per tant, de molta suavitat. De fet, està pujant la temperatura d'una forma evident respecte a ahir. Ja al llarg de les immediates hores, quan es donin les temperatures màximes, s'arribaran a plantar els 30, 32, 33 graus, sobretot a les comarques del Pla de Lleida. També a la Catalunya Central, cas del Bages, sud del Berguedà, l'Anoia, Osona. Aquí arribarem també a la fita dels 30 graus i només en una franja molt estreta a tocar del mar, gairebé a les platges, aquí la temperatura quedarà més retallada, però igualment suau. I de moment aquesta tarda molt pocs núvols. Pel que fa al divendres, situació ja gairebé d'estiu amb velocitat de creuer. I és que la situació serà completament estancada, tot i que amb més boires. Compte perquè es formaran al matí a la Costa Daurada i a la tarda a la Costa Brava. Sempre boires molt a tocar del mar. A la resta del país, quatre núvols per fer bonic i calor. Haurem de buscar l'ombra. Estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els comuns s'afegeixen a l'acord de pressupostos de la Generalitat després de pactar 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel pla de barris o convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. Demà el govern aprovarà el projecte dels pressupostos i els portarà al Parlament, on ja comptaran amb els 68 vots suficients per aprovar-se. Serà probablement la primera quinzena de juliol. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la presidenta dels comuns, Jéssica Albiach, han signat formalment el pacte aquest matí a Palau. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. Dos mesos després d'haver-ho fet per primer cop i després que el president Illa hagués de retirar els pressupostos del Parlament perquè Esquerra no es va afegir al binomi Govern-Comuns, avui les fitxes s'han invertit. El govern tenia el suport dels republicans i ara són els comuns que s'hi han avingut. Illa i Albiach han signat a Palau, on després la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern i ha valorat que sigui gràcies a una majoria parlamentària i progressista.
2: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses del Parlament, més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
8: Des de la seu del seu partit, la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa 2 mesos, incorporant, per exemple, 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.200 per rehabilitació i reconvertir l'ERA Aeroport en Rodalies l'any 2030. Ara bé, Albiach ha dit que vigilaran que el govern compleixi amb reunions bimensuals.
3: Nosaltres estarem fiscalitzant el govern amb una periodicitat de 2 mesos. És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys.
8: El govern i els comuns també han pactat que el juliol s'ha d'aprovar la prohibició de la compra especulativa, així com reconvertir les oficines buides en habitatge protegit. El govern portarà demà el projecte de pressupostos al Parlament, on podrien aprovar-se el 2 de juliol.
1: Notícies en xarxa.
0: Nova reunió aquesta tarda entre els sindicats i el Departament d'Educació per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte. En la trobada d'ahir, el govern va convidar sindicats a presentar una proposta d'augment salarial per escrit que ja han transmès de forma unitària. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. Els sindicats convocants de les vagues ja han fet arribar el document consensuat entre tots ells amb les millores retributives perquè el departament el pugui analitzar i debatre'l en la negociació d'aquesta tarda. Serà a partir de les 4 a la seu de la conselleria. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera que l'acord de pressupostos pot agilitzar les negociacions sobre els salaris. Són declaracions a BTV.
5: Tant els pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva, i podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos. Nosaltres estem ara centrant aquestes, però també volem parlar de burocràcia, volem parlar de currículums i volem parlar de democràcia al centre, perquè al final el que volem és construir, es tracta de quin model d'escola volem al nostre país.
9: Vostè que ha demanat que el govern els detalli el desplegament de recursos en matèria inclusiva, els criteris de distribució i els objectius més a llarg termini. Vostè, la CGT i la Intersindical assistiran a la reunió d'aquesta tarda, mentre que professors de secundària no hi anirà fins que el departament accepti tractar concretament les reivindicacions incloses en el document.
0: Qui ha demanat que s'accelerin aquestes negociacions és la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Reclamen acords que beneficiïn els docents i asseguren que aquests mantenen el suport de les famílies en les reivindicacions.

0: A Tortosa hi ha en marxa una manifestació que plega un miler de persones. El seguiment de la vaga allà és del 60% segons els sindicats. Anem en directe fins a Tortosa. David Benito, bon dia.
1: Bon dia, doncs sí, esta és la tercera jornada de mobilitzacions dels docents aquí a les Terres de l'Ebre amb les mateixes reivindicacions. Una reducció de ràtios i un augment de salaris, entre moltes altres mesures. Els sindicats, els principals sindicats, USTEC i la CGT, consideren que estan bé i que estan a punt de negociar amb el Departament d'Educació i confien en aquest acord. Ho ha dit Pau Breña, portaveu d'USTEC a les Terres de l'Ebre.
2: Ara el que hem d'aconseguir és que aquesta negociació trenqui també els marcs de l'acord de març. Estem també convençuts de que hi ha possibilitats, de que hi ha diners. Nosaltres volem un acord amb cara i ulls, volem que el departament faci els deures. Nosaltres avui li presentarem una proposta, tant de salaris com d'inclusiva, com de ràtios, que creiem que és del tot viable i del tot acceptable.
1: La manifestació encara no s'ha acabat, de fet, havia d'acabar a la plaça Barcelona, però finalment s'ha desviat i ha entrat dintre de l'Ajuntament de Tortosa. L'objectiu era que algú es reunís amb ells per traslladar les seues reivindicacions. Ara mateix estan reunits diferents representants dels sindicats majoritaris, amb el tinent d'alcalde Jordi Jordan i també el portaveu de PSC Movem, amb l'objectiu de que tots els grups municipals facin un acord perquè traslladin al Parlament de Catalunya les reivindicacions dels docents. Ara també la majoria de docents que estan esperant fora d'aquesta reunió i segueix l'ambient festiu amb un pícnic reivindicatiu.
0: 8.000 ciutadans podran assistir en primera persona a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Serà el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda de les autoritats, és a dir, els presidents del govern d'Espanya i Catalunya i dels Reis. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Els responsables de la Sagrada Família posen la benedicció papal de la Torre de Jesucrist al nivell de la dedicació que Benet XVI va fer de la Basílica l'any 2010. Per això han preparat un acte que tindrà repercussió global. Unes 4.000 persones podran assistir a la missa que Lleó XIV celebrarà a l'interior de l'Església. Entre elles, uns 200 bisbes i cardenals i els màxims representants de l'Estat i la Generalitat. 4.000 més seguiran l'acte des de la plaça situada davant la façana del naixement, gràcies a unes pantalles. I es garantirà, segons ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, que els barcelonins tinguin el seu lloc.
4: Hi haurà una participació activa de la ciutadania de Barcelona en la cerimònia del dia 10. Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
3: Amb la Torre de Maria pràcticament enllestida, continua l'adequació interior de la Torre de Jesucrist. El darrer afegitó és un anyell de vidre que s'ha situat a la part superior de l'interior de la creu que la corona.
0: Demà farà 50 anys del primer trasplantament de moll de l'os fet a Espanya, que es va fer a Barcelona. La fita mèdica i científica la va aconseguir l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i va situar la ciutat a l'avantguarda d'Europa en aquesta especialitat. Des d'aquell 22 de maig de 1976, Sant Pau ha fet més de 4.000 trasplantaments a medula. Avui n'han fet balanç. Maite Polo, bon dia.
5: Bon dia. El primer trasplantament de medula a Espanya es va fer una nena de 13 anys amb leucèmia que havia recaigut després de fer quimioteràpia. La donant va ser la seva germana bessona i va resultar un èxit. La malaltia va remetre completament i la pacient va rebre l'alta en 3 setmanes. L'operació no només li va salvar la vida, sinó que va obrir la porta a tractar altres malalties greus de la sang i el moll de l'os. El que fa 50 anys era una tècnica altament experimental, ha esdevingut una eina terapèutica essencial. Irene García i Albert Esquirol són metges adjunts d'hematologia clínica de Sant Pau.
6: El diagnòstic depèn de diverses coses. En primer lloc, d'una valoració clínica i a partir d'aquí decidim quines són les proves complementàries que hem de fer.
7: El que fem és presentar al comitè. Aquest comitè és un comitè multidisciplinar. El que fem és veure les característiques del pacient, veure la malaltia, veure si té indicació de trasplant i si té indicació de trasplant, doncs s'inicia tot el procediment.
5: Molts pacients, 3 de cada 4, no tenen cap familiar compatible i s'activa la recerca internacional. Ara bé, el 2014, Sant Pau va aconseguir una fita, fer trasplantaments a partir de familiars només compatibles al 50%.
0: No deixem la sanitat. Un grup d'anestesiòlegs de l'Hospital de Bellvitge promouen la campanya Ni un minut més, iniciativa que té el suport del Sindicat Metges de Catalunya. Es tracta de deixar de fer activitat

0: assistencial extraordinària i voluntària als centres sanitaris.
1: I sense aquesta feina addicional, que suposa allargar la jornada laboral o cobrir baixes i vacances de manera voluntària, el servei diari no es podria completar. És l'advertiment que ha fet l'anestesiòloga i vicesecretària dels Metges de Catalunya, Irene Vermell, qui també ha defensat la campanya amb l'objectiu de pressionar el Departament de Salut perquè negociï amb els facultatius catalans.
2: Doncs significa això, no fer cap activitat extraordinària més enllà de la jornada com a mesura de pressió, a veure si així d'aquesta manera aconseguim que el Departament de Salut ens faci l'atenció que portem mesos demanant amb les nostres propostes i s'asseguin amb nosaltres per començar a buscar solucions al problema.
1: Els metges catalans continuaran amb les mobilitzacions després d'haver convocat 11 jornades de vaga des de la tardor.
0: El detingut pel crim masclista de Figueres passa avui a disposició judicial, un cas que ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor, que ja havia estat condemnat, tenia un ordre d'allunyament que s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona només hores abans d'assassinar-la.
1: Carlos Pascual, que és magistrat del jutjat de violència sobre la dona número 1 de Barcelona i també portaveu de Jutges per la Democràcia, admet que han de treballar perquè tant els jutges com les forces policials tinguin tota la informació per valorar la situació de perill. En declaracions a la xarxa, defensa, però, que aquí el sistema funciona i que el cas de Figueres és excepcional.
3: Efectiva lo fue en parte porque se le dictó una orden, la quebrantó, inmediatamente fue detenido y puesto a disposición del juzgado. Que en este caso falló, puede que fallara, pero el sistema cuenta con mecanismos de sobra para proteger a la víctima y el hecho es que esta noticia, gracias a Dios, es algo extraordinario y excepcional. Pensamos en los últimos años y no había ocurrido algo parecido.
1: Pascual admet que cal insistir i treballar en la relació del sistema amb les víctimes de violència masclista, ja que un 80% no denuncien aquestes agressions.
0: És un quart de tres. Atenció a aquesta denúncia. La Global Sumut Flotilla assegura haver patit abusos físics i psicològics, incloses pallisses i ús de pistoles Taser, per part de l'exèrcit israelià durant la seva detenció en aigües internacionals. Es preveu que els 44 espanyols, entre ells una trentena de catalans, siguin deportats aquest migdia a Turquia, després de ser alliberats aquest matí, i ja demà puguin tornar a casa. Carina Bellver, bon dia.
4: Bon dia. De fet, tot el món ha pogut veure aquests abusos físics i psicològics a través de les imatges que difusa el mateix govern israelià. Hi apareixen els activistes lligats, amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla parla directament de segrest dels activistes, de pirateria marítima en aigües internacionals, de tortura en una intercepció que ha escalat a nivell de violència amb l'exèrcit altament armat. Segons la flotilla, hi ha 3 activistes hospitalitzats per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a una dotzena de costelles trencades entre els més de 400 activistes detinguts. Els familiars dels detinguts han denunciat no saber res d'aquests des de fa 3 dies i davant la seu a Barcelona han fet còmplice a la Unió Europea d'aquest atac davant el seu silenci. Pablo Castilla és el portaveu de la Global Sumut Flotilla.
5: Li exigim en primer lloc que condemni l'assalt, que condemni les agressions a les persones segrestades. Segon, també que trenqui l'acord preferent que manté amb Israel. No es pot omplir la boca a parlar de drets humans i després mantenir relacions amb un estat genocida. I tercer, també que imposi sancions contra els responsables polítics i individuals d'aquest assalt a la flotilla.
4: A aquesta hora es preveu que els activistes ja alliberats volin des de Tel Aviv amb destinació a Istanbul. A la capital turca s'espera que passin la nit i demà puguin volar fins a casa. Entre ells, una trentena de catalans.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un dels titulars de la jornada. El govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places per a secretaris i interventors al conjunt de les administracions. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des que es va recuperar la competència.
1: Dalmau ha assegurat que la convocatòria permetrà cobrir una necessitat essencial per als ajuntaments, especialment als municipis més petits.
7: I, per tant, suplim amb aquesta convocatòria de 540, dic, no serà fàcil, de 540 secretaris i interventors que el govern aprovarà la setmana vinent, un dels elements essencials pel conjunt del país, que és dotar-nos d'aquestes places per fer funcionar també el món local.
1: Actualment a Catalunya, el 66% dels municipis no disposen d'aquests funcionaris.
0: De fet, molts municipis catalans, sobretot els més petits, fa molt de temps que reclamen aquests perfils professionals per tal de guanyar estabilitat i evitar que s'entorpeixi la gestió administrativa. En el cas de la Nou de Gaià, el tarragonès, la mesura representaria tenir de manera fixa la figura d'un secretari i d'un interventor. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
8: Actualment, cada 3 anys, municipis petits com la nou han de convocar una plaça d'interinatge de secretari, que també fa d'interventor. Això implica una adaptació del treballador al nou lloc de treball i que s'alenteixin tramitacions burocràtiques perquè la persona en qüestió s'ha de posar al dia. Inclús pot arribar a fer una interpretació diferent de les normatives a aplicar i paralitzar projectes existents. Que es creïn aquestes noves places aportarà estabilitat als ajuntaments. Ho destaca l'alcaldessa de la Nou de Gaià, Josepa Figueres.
9: L'avantatge per nosaltres és més que res aquesta, és l'estabilitat que pot donar una persona doncs, que ja saps que té la seva plaça i que, per tant, doncs, cada 3 anys, que és el màxim que pot tenir-li en interinatge, doncs no has de tornar a recórrer a aquesta eventualitat.
8: Figueres compleix el segon mandat al capdavant del consistori d'aquest petit poble de l'interior del Baix Gaià i ja ha tingut 5 secretaris diferents, sense comptar un període en què no n'han tingut i han hagut de rebre el suport de la Diputació de Tarragona.
0: Anem ara fins a Barcelona perquè els bombers de la capital afronten la campanya forestal de l'estiu amb més recursos humans i materials i també amb l'objectiu de reduir el nombre d'incendis de l'any passat. En aquella ocasió, un total de 15 focs van cremar una hectàrea de bosc. Com sempre, el dispositiu del cos centrarà els seus esforços a la serra de Collserola, que enguany està afectada pel tancament decretat pel brot de pesta porcina africana. Jordi Casino, bon dia.
10: Bon dia, Marta. El dispositiu, que estarà actiu fins al 12 de setembre, intentarà donar una resposta ràpida i eficient en una campanya que es presenta complicada, ja que la pluja d'aquests últims mesos ha permès deixar enrere la sequera, però ha fet créixer molt la massa vegetal. Tot i això, també es pot beneficiar del tancament del parc, que amb tota seguretat es mantindrà vigent tot l'estiu, ja que l'acció humana, voluntària o involuntària, està al darrere del gruix dels focs. Albert Batlle és el tinent d'alcalde de Seguretat.
11: L'any passat doncs, va ser un any bo, vam tenir molt pocs incidents, però en qualsevol dels casos aquests petits incidents ens recorden que el risc és real i que no es pot mai abaixar la guàrdia. Per això hem reforçat el dispositiu municipal amb més presència, més preparació i més coordinació entre tots els serveis implicats. Per tant, d'una banda, un risc d'incendi ens obliga a extremar la precaució i l'altra, una situació sanitària requereix disciplina i respecte per les normes.
10: La campanya inclou la posada en funcionament del parc de bombers de Vallvidrera i incorpora l'ús de vehicles aeris no tripulats, drons, que facilitaran les tasques operatives.
0: Repassem altres notícies destacades del dia. Sant Cugat del Vallès demana al govern que relaxi les restriccions per la pesta porcina africana al municipi.
1: L'alcalde ha enviat una carta al conseller d'Agricultura en què explica que les prohibicions d'accés al medi natural tenen un impacte directe en el benestar dels veïns del municipi que fan ús d'aquests espais de manera habitual. Xifra en 5.000 les persones que cada dia solien concórrer zones com el bosc urbà de Bollpelleres o l'entorn del Pi del Xandri o Torre Negra, on reclama que s'apliquin excepcions d'accés.
0: L'Ajuntament d'Olot inicia el procés per sancionar 26 comerços que no compleixen la normativa d'ús del català amb multes de fins a 3.000 euros.
1: Ho farà després de mesos d'acompanyament i d'oferir-los eines en el marc d'un estudi de diagnosi. En una primera fase es va detectar que un 90% sí que la complien, una xifra que ha arribat al 96% després de mesos d'acompanyament. Ara el consistori afronta l'última fase, la sancionadora.
0: Passem avui també per Girona perquè la plataforma pel dret a la mobilitat inclusiva és positiva davant de la resposta de les institucions sobre el transport escolar a persones majors de 18 anys amb discapacitats. Ens ho amplien des de Televisió de Girona, Marc Guibas.
12: Els serveis territorials es comprometen a posar una solució davant la possible falta de transport escolar al curs següent de les persones amb discapacitat majors de 18 anys. Les famílies s'han reunit a través de la Plataforma pel Dret a la Mobilitat Inclusiva per demanar la continuïtat del transport escolar pels seus fills majors d'edat, després del comunicat del Consell Comarcal que advertia que el curs següent 34 persones quedarien sense accés. La reunió amb els serveis territorials, celebrada aquest matí, els fa ser positius. A més, les institucions els han comunicat que podran fer la inscripció del curs vinent mentre busquen donar una solució a les famílies.
0: I és moment per a la cultura. Avui s'ha presentat una nova edició, la número 26, del Festival Internacional de Cinema en Català, que se celebrarà del 5 al 13 de juny a Roda de Berà.
1: Una edició que estarà marcada pel cinema i la història, amb rècord de participació i grans estrenes. Burundanga, de José Corbacho, inaugurarà el festival i La Cloenda serà presentada per l'humorista i còmic Andrés Feingold.
0: I és moment per als esports. que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Lleida de futbol torna a viure una situació límit.
13: Bon dia, Marta. El club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí a uns dies perquè no tenen inversor per aportar els 2 milions d'euros que necessiten. Els Mossos d'Esquadra han detingut el teòric nou inversor per un presumpte delicte d'estafa que van detectar i denunciar. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
14: En qüestió d'una setmana, el futur immediat de Lleida ha donat un gir de 180 graus. El passat dimecres, el junior de presidència Lleida Club de Futbol, Marc Torres, explicava que hi havia un inversor amb passaport britànic però establert a França que es comprometia a portar els diners necessaris per pagar el deute sortint del procediment concursal, però aquest dijous ha anunciat que l'han estafat a ell i al Lleida Club de Futbol. Torres ha explicat que dies en darrer se'n dona compte que alguna cosa no acaba de quadrar i presenta una denúncia als Mossos d'Esquadra per un presumpte delicte d'estafa i falsat documental per poder tenir més accés a més informació. Els dies passen fins a arribar aquest dimecres, moment en què reuneix amb l'inversor, nom que aquest dijous s'ha donat a conèixer com a Josep Eduard Fernández García, i després de posar en situació els Mossos d'Esquadra l'acaben detenint. Amb aquesta detenció, l'escenari de futur del Lleida Club de Futbol passa a ser-ne un de molt pessimista. De fet, Torres, emocionat, ha demanat disculpes i ha afirmat que a hores d'ara el Lleida Club de Futbol no té futur.
15: En relació al futur del club, doncs ara mateix no hi ha futur. Sí que és veritat que hi ha termini fins al 5 de juny, però seria un cop de sort molt gran.
14: I a partir del 5 de juny, Torres ha dit que s'obrirà el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol.
13: Gràcies des de 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu. La futbolista de Sant Cugat del Vallès, Adriana Ranera, es prepara per viure la seva primera final de la Lliga de Campions. La jugadora del Barça, que negocia per renovar, assumir i aixecar la Champions. Cugat.cat, Joan García.
16: La futbolista del primer equip del Futbol Club Barcelona, Adriana Ranera, afronta la primera final de la Lliga de Campions de la seva curta carrera amb 21 anys. Aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, a Oslo i davant l'Olímpic de Lió, intentarà aixecar el primer títol de Lliga de Campions. La jugadora es mostra il·lusionada i també espera disposar de més protagonisme.
17: Tenir un rol més important. O sigui, el meu somni és aixecar una Champions jugant-hi i jugant-hi tot. Ara tinc un rol més secundari, acabo de pujar, estic allà per ajudar amb el que faci falta, però no tinc un rol important o un rol imprescindible.
16: Ranera, formada a les categories inferiors del júnior, fins a la categoria infantil, després va passar al juvenil de l'Adam per arribar al Barça. Juvenil i filial, fins a arribar aquesta temporada al primer equip on ja ha debutat a la Lliga i a la Copa de la Reina.
13: Gràcies des de Cugat Mèdia, Joan García. Segona federació, l'Olot ha anunciat la renovació del tècnic Roger Vidal, que afrontarà la seva tercera temporada al capdavant del primer equip del Club de la Garrotxa. També ha anunciat la renovació el Martinenc, que ha pujat a tercera federació, la renovació del tècnic Toni Carrillo.
18: Per mi, el Martinenc ara mateix significa que és casa meva. No? Em sento molt identificat, em sento estimat i sento que la gent hi creu amb la meva forma de treballar. I jo estic molt involucrat en tot el que és el club, ja no solament amb el primer equip, sinó també amb la base, amb tot el que sempre he tingut aquesta forma de treballar. He estat la majoria dels clubs que he estat molts anys i sempre m'he volgut involucrar una mica, doncs, en conèixer el que és l'entitat, el que és el dia a dia dels clubs, i en aquest cas amb el Martinenc, doncs, em sento molt, molt identificat i ja dic que ara per ara, avui en dia, Martinenc és casa meva.
13: I en futbol sala avui a les 8 del vespre, Rubí i Canet es juguen la plaça pendent per a les semifinals de la Copa Catalunya masculina.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
19: Propostes en xarxa.
20: Dissabte 30 de maig, el Castell de Móra d'Ebre acull una vetllada molt especial que uneix gastronomia, patrimoni i literatura en un escenari únic. És una de les propostes més atractives de la 19a edició de Literàrum. Literàrum és la fira d'espectacles literaris a Móra d'Ebre. Entre el 28 i el 30 de maig, la capital de la Ribera d'Ebre ens apropa a la literatura catalana i occitana a través de les arts escèniques. Hi conflueixen artistes, programadors i, sobretot, el públic. L'esdeveniment ja fa dies que volta pel territori i, abans de desembocar a Móra d'Ebre a finals de mes, haurà fet parada a Morella, Calaceit o Reus. Entre les activitats programades hi ha exposicions, concerts, teatre, titelles o poesia musicada. A més, coincidint amb el Literàrum, també se celebra la 23a Fira del Llibre Abrenc. És el punt de trobada de les persones que produeixen, editen, promocionen, venen i llegeixen llibres escrits per autors o entitats de les Terres de l'Ebre o bé de temàtica abrenca. Del 28 al 30 de maig, 19a edició del Literàrum, la Fira d'Espectacles Literaris a Móra d'Ebre. Més informació a literàrum.cat.
2: El diccionari Termcat.
21: Paraules noves que ja pots dir.
2: Cresta xinesa. Peça de pasta de la cuina xinesa en forma de cresta, elaborada amb farina de blat i aigua i farcida amb una barreja de carn i verdura, que es consumeix bullida, al vapor o fregida i generalment acompanyada de salsa de soja.
22: Existeix el manlleu xinès jiaozi, que és correcte en català com a sinònim complementari, si bé has de prioritzar sempre cresta xinesa. Una denominació que resulta més senzilla, descriptiva i entenedora. Potser per la forma, que recorda les mal anomenades empanadilles, que tenen referents més propers. Altra cosa són les guioses, unes crestes menys especialitzades i més fines, però originàries en aquest cas del Japó. Per evitar ferir susceptibilitats, recorda que no són el mateix plat i, per tant, no són sinònims.
21: Les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
2: La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern aprovarà demà els pressupostos per enguany després de segellar un acord amb els comuns que engranteix l'aprovació. Inclou 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel pla de barris o convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. Davant de la satisfacció de la consellera d'Economia, Alicia Romero, la líder dels comuns, Jessica Albiach, adverteix que l'acord no és un xec en blanc.
23: Una majoria progressista que demostrarà al Parlament que tenim estabilitat, que s'aporta estabilitat amb aquesta aprovació de pressupostos, com estem fent amb moltes altres lleis.
24: La resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició, i vull que quede clar. I, per tant, nosaltres anem pas a pas, mesura a mesura i llei a llei.
0: S'espera que el Parlament aprovi els comptes la primera quinzena de juliol. És dijous 21 de maig de 2026. I tenim més titulars. Els sindicats educatius fan arribar la seva proposta de millora salarial a Educació. Sònia Kerr.
1: Aquesta tarda hi ha una nova reunió per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte educatiu. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que l'acord de pressupostos hi pot ajudar.
25: Cada pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva. I podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos.
1: Mentrestant, continuen les mobilitzacions, avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
0: 8.000 ciutadans podran assistir a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny.
1: D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents dels governs d'Espanya i Catalunya i dels Reis.
0: El govern promou una oferta pública de mig miler de places per a secretaris i interventors, especialment per als ajuntaments.
1: Dimarts, l'executiu aprovarà oficialment la convocatòria, la primera des de la recuperació de la competència. Molts municipis catalans ja fa molt temps que reclamen aquests perfils professionals.
0: En cultura, el film Burundanga, de José Corbacho, inaugurarà el Festival Internacional de Cinema en Català de Roda de Barà,
1: que arriba a la 26a edició amb rècord de participació i grans estrenes. La Cloenda serà presentada per l'humorista i còmic Andrés Feingold.
0: Als esports, el Lleida de futbol torna a viure una situació límit, Joan Barberà.
13: El club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí uns dies després de la detenció del teòric nou inversor per presumpte delicte d'estafa. El club no té solució de futur i pot desaparèixer definitivament.
0: Sembla que la calor ha arribat per quedar-se. Última hora de la previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia, estem tenint un dijous de temps completament estancat, tranquil, molt poc moviment i, per tant, de molta suavitat. De fet, està pujant la temperatura d'una forma evident respecte a ahir. Ja al llarg de les immediates hores, quan es donin les temperatures màximes, s'arribaran a plantar els 30, 32, 33 graus, sobretot a les comarques del Pla de Lleida. També a la Catalunya Central, cas del Bages, sud del Berguedà, l'Anoia, Osona. Aquí arribarem també a la fita dels 30 graus i només en una franja molt estreta a tocar del mar, gairebé a les platges, aquí la temperatura quedarà més retallada, però igualment suau. I de moment aquesta tarda molt pocs núvols. Pel que fa al divendres, situació ja gairebé d'estiu amb velocitat de creuer. I és que la situació serà completament estancada, tot i que amb més boires. Compte perquè es formaran al matí a la Costa Daurada i a la tarda a la Costa Brava. Sempre boires molt a tocar del mar. A la resta del país, quatre núvols per fer bonic i calor. Haurem de buscar l'ombra. Estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
19: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els comuns s'afegeixen a l'acord de pressupostos de la Generalitat després de pactar 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel Pla de Barris i convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. Demà el govern aprovarà el projecte dels pressupostos i els portarà al Parlament, on ja comptaran amb els 68 vots suficients per aprovar-se, possiblement, la primera quinzena de juliol. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la presidenta dels comuns, Jéssica Albiach, han signat formalment el pacte aquest matí a Palau. Mont Carvajal, bon dia.
4: Bon dia. Dos mesos després d'haver-ho fet per primer cop i després que el president Illa hagués de retirar els pressupostos del Parlament perquè Esquerra no es va afegir al binomi Govern-Comuns, avui les fitxes s'han invertit. El govern tenia el suport dels republicans i ara són els comuns que s'hi han avingut. Illa i Albiach han signat a Palau, on després la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern i ha valorat que sigui gràcies a una majoria parlamentària i progressista.
5: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses del Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
4: Des de la seu del seu partit, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa dos mesos, incorporant, per exemple, 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.200 per rehabilitació i reconvertir l'ERA Aeroport en Rodalies l'any 2030. Ara bé, Albiach ha dit que vigilaran que el govern compleixi amb reunions bimensuals.
7: Nosaltres estarem fiscalitzant el govern amb una periodicitat de dos mesos. És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys.
4: El govern i els comuns també han pactat que el juliol s'ha d'aprovar la prohibició de la compra especulativa, així com reconvertir les oficines buides en habitatge protegit. El govern portarà demà el projecte de pressupostos al Parlament, on podrien aprovar-se el 2 de juliol.
19: Notícies en xarxa.
0: Nova reunió aquesta tarda entre els sindicats i el Departament d'Educació per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte educatiu. En la trobada d'ahir, el govern va convidar els sindicats a presentar una proposta d'augment salarial per escrit que ja han transmès de forma unitària. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. Els sindicats convocants de les vagues ja han fet arribar el document consensuat entre tots ells amb les millores retributives perquè el departament el pugui analitzar i debatre'l en la negociació d'aquesta tarda. Serà a partir de les 4 a la seu de la conselleria. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera que l'acord de pressupostos pot agilitzar les negociacions sobre els salaris. Són declaracions a BTV.
25: Tant els pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva, i podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos. Nosaltres estem ara centrant aquestes, però també volem parlar de burocràcia, volem parlar de currículums i volem parlar de democràcia al centre, perquè al final el que volem és construir, es tracta de quin model d'escola volem al nostre país.
8: Vostè que ha demanat que el govern els detalli el desplegament de recursos en matèria inclusiva, els criteris de distribució i els objectius més a llarg termini. Vostè, la CGT i la Intersindical assistiran a la reunió d'aquesta tarda, mentre que professors de secundària no hi anirà fins que el departament accepti tractar concretament les reivindicacions incloses en el document.
0: Mentrestant, continuen les mobilitzacions avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Més d'un miler de docents i de membres de la comunitat educativa han participat en la manifestació a la capital tarragonina per rebutjar la darrera proposta d'educació. Prèviament, al matí han tallat la Nacional 240 i la 7. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Jurado.
9: La mobilització ha sortit de la plaça Imperial Tàrraco, ha recorregut la Rambla Nova i ha passat per davant dels Serveis Territorials d'Educació, on els manifestants han xiulat per expressar el seu malestar amb el departament. Els sindicats reclamen millores salarials, més recursos per a l'educació pública, una baixada de les ràtios i menys burocràcia als centres educatius. Escoltem el portaveu d'USTEC a Tarragona, Noé Muñiz.
10: És una emergència educativa, no podem més, diem prou, i hem d'entendre que això és, al final, sentar les bases de l'educació del futur.
9: Els sindicats convocants rebutgen l'última proposta d'educació, tot i que reconeixen que el departament ha començat a moure fitxa en la negociació.
10: Des de la unitat sindical s'ha fet una proposta, es parlarà de salaris, i la idea és anar negociant totes les hores que calguin, tots els dies que calguin. Això és un avenç, és un reconeixement de que hi ha una emergència educativa.
9: La jornada ha acabat a la plaça de la Font, davant de l'Ajuntament, en una jornada que ha començat de bon matí amb dos talls de trànsit, una a la Nacional 240 cap a 7:45 i més tard també a la A7, provocant retencions importants i algun enfrontament entre conductors i mestres.
0: 8.000 ciutadans podran assistir en primera persona a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Serà el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu, a més, que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda de les autoritats, és a dir, els presidents dels governs d'Espanya i de Catalunya i dels Reis. David Navarro, bon dia.
11: Bon dia. Els responsables de la Sagrada Família posen la benedicció papal de la Torre de Jesucrist al nivell de la dedicació que Benet XVI va fer de la Basílica l'any 2010. Per això han preparat un acte que tindrà repercussió global. Unes 4.000 persones podran assistir a la missa que Lleó XIV celebrarà a l'interior de l'Església. Entre elles, uns 200 bisbes i cardenals i els màxims representants de l'Estat i la Generalitat. 4.000 més seguiran l'acte des de la plaça situada davant la façana del naixement, gràcies a unes pantalles. I es garantirà, segons ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, que els barcelonins tinguin el seu lloc.
12: Hi haurà una participació activa de la ciutadania de Barcelona en la cerimònia del dia 10. Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
11: Amb la Torre de Maria pràcticament enllestida, continua l'adequació interior de la Torre de Jesucrist. El darrer afegitó és un anyell de vidre que s'ha situat a la part superior de l'interior de la creu que la corona.
0: 20 minuts i seran les 3 de la tarda. Demà farà 50 anys del primer trasplantament de moll de l'os fet a Espanya. Es va fer concretament a Barcelona. La fita mèdica i científica la va aconseguir l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i va situar la ciutat a l'avantguarda d'Europa en aquesta especialitat. Des d'aquell 22 de maig del 1976, Sant Pau ha fet més de 4.000 trasplantaments a medula. Avui n'han fet balanç. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. El primer trasplantament de medula a Espanya es va fer una nena de 13 anys amb leucèmia que havia recaigut després de fer quimioteràpia. La donant va ser la seva germana bessona i va resultar un èxit. La malaltia va remetre completament i la pacient va rebre l'alta en 3 setmanes. L'operació no només li va salvar la vida, sinó que va obrir la porta a tractar altres malalties greus de la sang i el moll de l'os. El que fa 50 anys era una tècnica altament experimental, ha esdevingut una eina terapèutica essencial. Irene García i Albert Esquirol són metges adjunts d'hematologia clínica de Sant Pau.
15: El diagnòstic depèn de diverses coses. En primer lloc, d'una valoració clínica i a partir d'aquí decidim quines són les proves complementàries que hem de fer.
26: El que fem és presentar al comitè. Aquest comitè és un comitè multidisciplinar. I el que fem és veure les característiques del pacient, veure la malaltia, veure si té indicació de trasplant i si té indicació de trasplant, doncs s'inicia tot el procediment.
14: Molts pacients, 3 de cada 4, no tenen cap familiar compatible i s'activa la recerca internacional. Ara bé, el 2014, Sant Pau va aconseguir una fita, fer trasplantaments a partir de familiars només compatibles al 50%.
0: Gràcies, Maite. No deixem la sanitat. Un grup d'anestesiòlegs de l'Hospital de Bellvitge promouen la campanya Ni un minut més, iniciativa que té el suport de Metges de Catalunya. Es tracta de deixar de fer activitat assistencial extraordinària i voluntària als centres sanitaris.
1: I sense aquesta feina addicional, que suposa allargar la jornada laboral o cobrir baixes i vacances de manera voluntària, el servei diari no es podria completar. És l'advertiment que ha fet l'anestesiòloga i vicesecretària de Metges de Catalunya, Irene Vermell, qui també ha defensat la campanya amb l'objectiu de pressionar el Departament de Salut perquè negociï amb els facultatius catalans.
6: Doncs significa això, no fer cap activitat extraordinària més enllà de la jornada com a mesura de pressió, a veure si així d'aquesta manera aconseguim que el Departament de Salut ens faci l'atenció que portem mesos demanant amb les nostres propostes i s'asseguin amb nosaltres per començar a buscar solucions al problema.
1: Els metges catalans continuaran amb les mobilitzacions després d'haver convocat 11 jornades de vaga des de la tardor.
0: El detingut pel crim masclista de Figueres passa avui a disposició judicial, un cas que ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor, que havia estat condemnat prèviament, tenia un ordre d'allunyament que ja s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona hores abans d'assassinar-la.
1: Carlos Pascual, que és magistrat del jutjat de violència sobre la dona número 1 de Barcelona i també portaveu de Jutges per la Democràcia, admet que han de treballar perquè tant els jutjats com les forces policials tinguin tota la informació per valorar la situació de perill. En declaracions a la xarxa, defensa, però, que el sistema funciona i que el cas de Figueres és excepcional.
16: Efectiva lo fue en parte porque se le dictó una orden, la quebrantó, inmediatamente fue detenido y puesto a disposición del juzgado. Que en este caso falló, puede que fallara, pero el sistema cuenta con mecanismos de sobra para proteger a la víctima y el hecho es que esta noticia, gracias a Dios, es algo extraordinario y excepcional. Pensamos en los últimos años i no havia ocorrido algo parecido.
1: Pascual admet que cal insistir i treballar en la relació del sistema amb les víctimes de violència masclista, ja que un 80% no denuncien aquestes agressions.
0: És gairebé 3:45. La Global Sumut Flotilla denuncia abusos físics i psicològics, incloses pallisses i ús de pistoles tàser per part de l'exèrcit israelià durant la detenció dels activistes en aigües internacionals. Es preveu que els 44 espanyols, entre ells una trentena de catalans alliberats aquest matí, siguin deportats al migdia a Turquia i ja demà puguin tornar a casa. Carina Bellver, bon dia.
17: Bon dia. De fet, tot el món ha pogut veure aquests abusos físics i psicològics a través de les imatges que difusa el mateix govern israelià. Hi apareixen els activistes lligats, amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla parla directament de segrest dels activistes, de pirateria marítima en aigües internacionals, de tortura en una intercepció que ha escalat a nivell de violència amb l'exèrcit altament armat. Segons la flotilla, hi ha 3 activistes hospitalitzats per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a una dotzena de costelles trencades entre els més de 400 activistes detinguts. Els familiars dels detinguts han denunciat no saber res d'aquests des de fa 3 dies i davant la seu a Barcelona han fet còmplice a la Unió Europea d'aquest atac davant el seu silenci. Pablo Castilla és el portaveu de la Global Sumut Flotilla.
18: Li exigim en primer lloc que condemni l'assalt, que condemni les agressions a les persones segrestades. Segon, també que trenqui l'acord preferent que manté amb Israel. No es pot omplir la boca a parlar de drets humans i després mantenir relacions amb un estat genocida. I tercer, també que imposi sancions contra els responsables polítics i individuals d'aquest assalt a la flotilla.
17: A aquesta hora es preveu que els activistes ja alliberats volin des de Tel Aviv amb destinació a Istanbul. A la capital turca s'espera que passin la nit i demà puguin volar fins a casa. Entre ells, una trentena de catalans.
19: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ara sí, 3:45, el govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places per a secretaris i interventors destinada al conjunt de les administracions. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des de la recuperació de la competència.
1: Ho ha anunciat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, qui ha assegurat que la convocatòria permetrà cobrir una necessitat essencial per als ajuntaments, especialment als municipis més petits.
20: I, per tant, suplim amb aquesta convocatòria de 540, ho dic, no serà fàcil, de 540 secretaris i interventors que el govern aprovarà la setmana vinent, un dels elements essencials pel conjunt del país, que és dotar-nos d'aquestes places per fer funcionar també el món local.
1: Actualment, a Catalunya, el 66% dels municipis no disposin d'aquests funcionaris.
0: I és que molts d'aquests municipis, especialment els més petits, ja fa molt de temps que reclamen aquests perfils professionals per guanyar en estabilitat i evitar que s'entorpeixi la gestió administrativa. En el cas de la Nou de Gaià, al Tarragonès, la mesura representaria tenir de manera fixa la figura d'un secretari i d'un interventor. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
21: Actualment, cada 3 anys, municipis petits com la Nou han de convocar una plaça d'interinatge de secretari, que també fa d'interventor. Això implica una adaptació del treballador al nou lloc de treball i que s'alenteixin tramitacions burocràtiques perquè la persona en qüestió s'ha de posar al dia. Inclús pot arribar a fer una interpretació diferent de les normatives a aplicar i paralitzar projectes existents. Que es creïn aquestes noves places aportarà estabilitat als ajuntaments. Ho destaca l'alcaldessa de la Nou de Gaià, Josepa Figueres.
25: L'avantatge per nosaltres és més que res aquesta, és l'estabilitat que pot donar una persona doncs, que ja saps que té la seva plaça i que, per tant, doncs, cada 3 anys, que és el màxim que pot tenir-li amb interinatge, doncs no has de tornar a recórrer a aquesta eventualitat.
21: Figueres compleix el segon mandat al capdavant del consistori d'aquest petit poble de l'interior del Baix Gaià i ja ha tingut 5 secretaris diferents, sense comptar un període en què no n'han tingut i han hagut de rebre el suport de la Diputació de Tarragona.
0: A Barcelona, els bombers afronten la campanya forestal de l'estiu amb més recursos humans i materials i també amb l'objectiu de reduir el nombre d'incendis de l'any passat. En aquella ocasió, un total de 15 focs van cremar una hectàrea de bosc. Com sempre, el dispositiu del cos centrarà els esforços en la serra de Collserola, que enguany està afectada pel tancament decretat arran del brot de pesta porcina africana. Jordi Casino, bon dia.
2: Bon dia, Marta. El dispositiu, que estarà actiu fins al 12 de setembre, intentarà donar una resposta ràpida i eficient a una campanya que es presenta complicada, ja que la pluja d'aquests últims mesos ha permès deixar enrere la sequera, però ha fet créixer molt la massa vegetal. Tot i això, també es pot beneficiar del tancament del parc, que amb tota seguretat es mantindrà vigent tot l'estiu, ja que l'acció humana, voluntària o involuntària, està al darrere del gruix dels focs. Albert Batlle és el tinent d'alcalde de Seguretat.
3: L'any passat doncs, va ser un any bo, vam tenir molt pocs incidents, però en qualsevol dels casos aquests petits incidents ens recorden que el risc és real i que no es pot mai abaixar la guàrdia. Per això hem reforçat el dispositiu municipal amb més presència, més preparació i més coordinació entre tots els serveis implicats. Per tant, d'una banda, un risc d'incendi ens obliga a extremar la precaució i l'altra, una situació sanitària requereix disciplina i respecte per les normes.
2: La campanya inclou la posada en funcionament del parc de bombers de Vallvidrera i incorpora l'ús de vehicles aeris no tripulats, drons, que facilitaran les tasques operatives.
0: A les comarques de Lleida es concentra el gruix de la producció catalana de préssec i de nectarina, amb una producció que podria arribar a les més de 400.000 tones. El conjunt del territori català recupera part del seu potencial, amb un creixement del 13% respecte del 2025. Eric López, des de Huawei Lleida Ràdio.
5: Catalunya preveu recuperar enguany una campanya de fruita de pinyol marcada per la normalitat després de diversos anys afectats per les gelades, sequeres i pedregades. En aquest sentit, Afrucat ha presentat aquest dijous a Lleida en el marc del 25è Fòrum Internacional de la Fruita de Pinyol, Interprunus 26, les previsions europees de préssec i nectarina que situen la producció catalana en 422.870 tones, un 13,5% més que l'any anterior. El director general d'Afrucat, Manel Simón, ha destacat que, tot i la millora, el sector encara es manté per sota del seu potencial productiu a causa dels efectes acumulats del canvi climàtic. L'escoltem.
13: Des del 2019 que no tenim una campanya productiva normal, sigui per unes gelades, sigui per unes pedregades o sigui per manca d'aigua. Aquest any respirarem una mica en termes productius, som optimistes des del punt de vista productiu fins a la data.
5: Des de l'associació Afrucat també han recordat que el consum de préssec i nectarina dependrà molt de les temperatures d'aquest estiu, on la calor és determinant per impulsar la demanda de fruita d'aigua.
0: I és moment per a la cultura. Avui s'ha presentat una nova edició, la número 26, del Festival Internacional de Cinema en Català. Se celebrarà del 5 al 13 de juny a Roda de Berà. Una edició, a més, que estarà marcada pel cinema i la història, amb rècord de participació i grans estrenes. Burundanga, de José Corbacho, inaugurarà el festival i la Cluenda serà presentada per l'humorista i còmic Andrés Feingold. Roda de Berà Ràdio, Sònia Camí.
22: El FICCAT se celebrarà del 5 al 13 de juny a Roda de Berà amb el rècord històric de 335 produccions inscrites i 82 seleccionades. El festival estarà dedicat al tema cinema i història i inclourà homenatges, exposicions i activitats sobre la memòria cinematogràfica. La inauguració serà amb l'estrena mundial de Burundanga, dirigida per José Corbacho, mentre que l'humorista Andrés Feingold presentarà la gala de Cluenda. Francesc Escribano és productor de Minoria Absoluta.
23: És l'adaptació d'un dels meus èxits més grans en teatre, que és Burundanga, és una obra que va estar 13 anys a la cartellera de Madrid, que l'han vist a més d'un milió d'espectadors, i aquesta comèdia és una comèdia que fa comèdia un tema una mica tabú, però sí que és veritat que és un tema un punt tabú, i fa uns anys va costar molt d'aixecar aquesta pel·lícula. Llavors nosaltres, quan em va dir això, vaig llegir el guió estava lliure de drets, i aleshores nosaltres doncs, vam dir, és que això és fantàstic.
22: També destaca el Premi Montserrat Carulla per a Joel Joan, l'avanç exclusiu d'Escape Room 2 i el compromís del festival amb la sostenibilitat.
0: I és moment per a la informació esportiva. I per en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Lleida de futbol torna a viure una situació límit.
4: Bon dia, Marta. El club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí a uns dies perquè no tenen inversor per aportar els 2 milions d'euros que necessiten. Els Mossos d'Esquadra han detingut el teòric nou inversor per un presumpte delicte d'estafa que van detectar i denunciar. 1-1 Lleida Ràdio. Sergi Guiu.
7: En qüestió d'una setmana, el futur immediat de Lleida ha donat un gir de 180 graus. El passat dimecres, el junta de presidència Lleida Club de Futbol, Marc Torres, explicava que hi havia un inversor amb passaport britànic però establert a França que es comprometia a portar els diners necessaris per pagar el deute sortint del procediment concursal, però aquest dijous ha anunciat que l'han estafat a ell i al Lleida Club de Futbol. Torres ha explicat que dies en darrer se'n dona compte que alguna cosa no acaba de quadrar i presenta una denúncia als Mossos d'Esquadra per un presumpte delicte d'estafa i falsat documental per poder tenir més accés a més informació. Els dies passen fins a arribar aquest dimecres, moment en què es reuneix amb l'inversor, nom que aquest dijous s'ha donat a conèixer com a Josep Eduard Fernández García, i després de posar en situació els Mossos d'Esquadra l'acaben detenint. Amb aquesta detenció, l'escenari de futur del Lleida Club de Futbol passa a ser-ne un de molt pessimista. De fet, Torres, emocionat, ha demanat disculpes i ha afirmat que a hores d'ara el Lleida Club de Futbol no té futur.
8: En relació al futur del club, doncs ara mateix no hi ha futur. Sí que és veritat que hi ha termini fins al 5 de juny, però seria un cop de sort molt gran.
7: I a partir del 5 de juny, Torres ha dit que s'obrirà el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol.
4: Gràcies. Des de UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu. La futbolista de Sant Cugat del Vallès, Adriana Ranera, es prepara per viure la seva primera final de la Lliga de Campions. La jugadora del Barça, que per cert negocia per renovar, somia amb aixecar la Champions. Cugat Media, Joan García.
9: La futbolista del primer equip del Futbol Club Barcelona, Adriana Ranera, afronta la primera final de la Lliga de Campions de la seva curta carrera amb 21 anys. Aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, a Oslo i davant l'Olímpic de Lió, intentarà aixecar el primer títol de Lliga de Campions. La jugadora es mostra il·lusionada i també espera disposar de més protagonisme.
10: Tenir un rol més important. O sigui, el meu somni és aixecar una Champions jugant-hi i jugant-hi tot. Ara tinc un rol més secundari, acabo de pujar, estic allà per ajudar amb el que faci falta, però no tinc un rol important o un rol imprescindible.
9: Ranera, formada a les categories inferiors del júnior fins a la categoria infantil, després va passar al juvenil de l'Adam per arribar al Barça, juvenil i filial, fins a arribar aquesta temporada al primer equip on ja ha debutat a la Lliga i a la Copa de la Reina.
4: Gràcies, Joan García. Des de Cugat Media, la segona federació, l'Olot ha anunciat avui la renovació del tècnic Roger Vidal i del seu cos tècnic, que afrontaran la tercera temporada al capdavant del primer equip del Club de la Garrotxa a la tercera federació. Parlant de l'ascens del Martinenc, que ha pujat a tercera federació, el Club Barcelona ha anunciat avui la renovació del tècnic, de l'entrenador, de Toni Carrillo.
12: Per mi, el Martinenc ara mateix significa que és casa meva. Em sento molt identificat, em sento estimat i sento que la gent hi creu amb la meva forma de treballar. I jo estic molt involucrat en tot el que és el club, ja no solament amb el primer equip, sinó també amb la base, amb tot el que sempre he tingut aquesta forma de treballar. He estat la majoria dels clubs que he estat molts anys i sempre m'he volgut involucrar una mica, doncs, en conèixer el que és l'entitat, el que és el dia a dia dels clubs, i en aquest cas amb el Martinenc, doncs, em sento molt, molt identificat i ja dic que ara per ara, avui en dia, Martinenc és casa meva.
4: I en futbol sala avui a les 8 del vespre, Rubí i Caneta juguen la plaça pendent per a les semifinals de la Copa Catalunya masculina. David Parrilla és el tècnic del conjunt vallesà.
24: És competir contra un equip de superior categoria i poder ficar el nom de l'esportiu Rubí a una Final Four de Copa Catalunya amb els altres tres equips catalans que són professionals, i nosaltres estem a un partit de poder ficar el nostre nom aquí, però sí que crec que amb l'ambient intentarem fer de la llana un ambient molt, molt maco per a veure si som capaços de fer aquesta gesta.
4: I en waterpolo, Pili Penya pot jugar avui el seu darrer partit com a jugadora en actiu. Si el Sant Andreu guanya el Club Natació Terrassa, el seu actual club, serà el comiat de la jugadora que ho ha guanyat tot en aquest esport. Serà en el partit de semifinals del play-off al títol a la divisió d'honor femenina.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
19: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El govern aprovarà demà els pressupostos per enguany després de segellar un acord amb els comuns que en garanteix l'aprovació. Inclou 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 per al pla de barris i convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. Davant la satisfacció de la consellera d'Economia, Alicia Romero, la líder dels comuns, Jessica Albiach, adverteix que l'acord no és un xec en blanc. Les escoltem totes dues.
2: Que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses del Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i per tant és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat, sobretot quan veus el teu entorn que no és el que està passant, no? que molts governs on no hi ha majoria no està sent capaç d'aprovar pressupostos. No?
3: Nosaltres estarem fiscalitzant el govern amb una periodicitat de 2 mesos. És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys.
1: I s'espera que el Parlament aprovi els comptes la primera quinzena de juliol. I estem pendents perquè hi ha una nova reunió aquesta tarda a les 4 entre els sindicats i el Departament d'Educació per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte educatiu. A la trobada d'ahir, el govern va convidar els sindicats a presentar una proposta d'augment salarial per escrit que ja han transmès de forma unitària. Mentrestant, avui continuen les mobilitzacions al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Segons els sindicats, el seguiment ha estat d'un 60%. I 8.000 ciutadans podran assistir en primera persona a la benedicció papal a la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, que serà, recordem-ho, el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin uns 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents del govern d'Espanya i Catalunya, i també dels reis. L'Ajuntament d'Olot inicia el procés per sancionar 26 comerços de la ciutat que no compleixen amb la normativa d'ús del català amb multes de fins a 3.000 euros. Ho farà després de mesos d'acompanyament i d'oferir-los eines en el marc d'un estudi de diagnosi. En una primera fase es va detectar que un 90% sí que la complien, una xifra que ha arribat al 96% després de mesos d'acompanyament. Ara el consistori afronta l'última fase, la sancionadora. I el Lleida de futbol, que torna a viure en una situació límit, el club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí a uns dies després de la detenció del nou inversor per un presumpte delicte d'estafa.
4: ¿Me dices tu nombre, por favor?
5: Mi nombre, Peyu.
4: De acuerdo, Peyu.
5: No, Peyu no, Peyu, con i.
4: Bien.
5: Peyu, si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
4: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
5: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
6: Hotel Restaurant Abatissa. Un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. L'Abatissa patrocina aquest

Benvinguts i benvingudes a la veu de Sant Joan, al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dijous, de cognom 21 de maig de 2026, i un dia com avui de 1996, la cantautora Annie DiFranco publicava Delayed, un dels seus discos més populars. Nascuda a Buffalo, a l'estat de Nova York, Annie DiFranco va començar a tocar la guitarra des de ben petita, i als 14 anys ja escrivia els seus propis temes, que tocava molt sovint als bars i cafès. Després de viure un any a Buffalo, com a menor emancipada, a l'edat de 16 anys va marxar a la ciutat de Nova York, on va estudiar una breu temporada, i on va dedicar-se també a tocar allà on podia. 3 anys més tard ja tenia més de 100 cançons pròpies. Després d'esgotar ràpidament centenars de còpies d'una maqueta que venia als seus concerts, amb 20 anys, DiFranco va decidir crear el seu propi segell discogràfic independent, el deia Ritchie's Wave Records, convertint-se en una de les primeres artistes a fer-ho. Va publicar el seu primer àlbum, Annie DiFranco, aquell mateix any, i des de llavors ha enregistrat més d'una vintena d'àlbums en estudi i bastants més en directe. També ha publicat diversos llibres de poesia. Annie DiFranco és considerada també una icona del feminisme i ha donat el seu suport a molts moviments socials per la defensa del planeta en contra de la guerra de l'Iraq en el seu moment, però també contra els bombardejos a Gaza més recentment, per polítiques antiracistes i socials, entre d'altres. Molt sovint les seves lletres tenen una gran càrrega política. Com dèiem al principi, un dia com avui de 1996, Annie DiFranco publicava el seu 7è disc en estudi, es deia Delayed, on hi trobem aquest Shameless.

0: una setmana més amb aquesta música, moment de donar la benvinguda a l'alumnat de l'Institut Escola Mestre Andreu, que ja tenim amb nosaltres. Hola.
1: Hola. Hola.
0: Com esteu?
1: Molt bé.
0: Molt bé. Avui de... Quin curs sou?
1: Segona.
0: De segon. Molt bé. Fem una cosa, fem les presentacions, com hem fet abans quan hem provat els micròfons. Comenceu a dir el vostre nom.
2: Hola, jo sóc en Manel.
3: Jo sóc l'Aleix.
4: Jo sóc la Bea.
5: I jo sóc l'Emma.
0: Més qui menys, ja havíeu vingut? Potser algú no havia vingut
3: jo,
0: mai.
3: Jo sí.
4: Un cop.
0: Tu havies
2: jo,
0: vingut?
2: Jo no.
0: Tu no havies vingut, oi? No. Veus? Perquè ja ho pensava, dic... A vegades dic no digui res perquè potser no me recordo d'algú, però ara també no ens coneixíem encara.
2: No.
0: Doncs benvingut. Molt bé. De què heu vingut a parlar avui?
3: Sant Joan Medieval.
0: Molt bé. Pinta molt bé, això.
2: Sí.
0: No?
2: Sí.
0: Viatge en el temps.
2: Hem fet un petit projecte que ha estat sobre socials i anglès, on havíem de fer primer una recerca d'informació sobre uns monuments d'aquí Sant Joan.
0: Uh-huh.
2: On primer fèiem l'explicació gran amb socials, o sigui, en català, i llavors fèiem un resum de tot en anglès.
0: Uh-huh. Molt bé.
3: I fèiem com unes visites guiades a diferents parts que ens va tocar de cada grup per socials i anglès, i pues, ens explicaven la història i coses importants sobre els llocs, i pues, nosaltres havíem d'escoltar per l'examen.
0: Uh-huh. Molt bé.
4: Bàsicament és això. Vam anar per diferents llocs, com per exemple a Sant Pol, que va haver-hi un grup que ens va explicar tot això que va passar amb la campana, que es va caure al sostre i per això està mig destruït.
0: Uh-huh.
4: També ens van explicar el monestiri on hi havia el clergat i ens van explicar diferents parts, i una d'aquelles va ser el davallament, també conegut com el Santíssim Misteri.
5: Sí, també, per exemple, el meu grup va fer el Palau de l'Abadia i vam explicar doncs, la història de les abadeses i els abats, i també vam explicar el que ens quedava de l'arquitectura, el claustre i tot això d'aquella època.
0: Per fer una mica... Digues.
5: Sí, també la Vila Vella, amb la muralla, la plaça Major i el Pont Vell, també.
0: Clar, cap a la Coromina del Bac i altres llocs no, perquè aquella època no existia, no? Justament allà on esteu a l'escola devia ser ja fora del poble.
4: Sí.
0: Per tant, per entendre-ho, primer social, doncs vau conèixer la història del nostre poble i algun del patrimoni també,
2: sí.
0: I després ho vau treballar, i les visites aquestes que fèieu eren en anglès.
2: No, o sigui, fèiem la visita i tot això en català, o sigui, de socials, i llavors fèiem un resum petit de tot el que havíem dit en anglès.
0: Molt bé, si mai ve algú de fora i heu de fer una explicació del poble, podreu fer-ho, no?
4: Sí.
0: Molt bé. Què és el que... Coneixent la història del nostre poble, què és el que us ha cridat més l'atenció?
4: A mi, per exemple, el que...

0: A més, em va cridar l'atenció, va ser més que res el Santíssim Misteri, que se l'anomena així, perquè quan el van trobar i van veure que la creu de Jesús al front i tenia com un calaixet i hi havia allà un trosset d'hòstia, un panet, i doncs al veure que no estava descomposat ni res el van anomenar el Santíssim Misteri, perquè és com, després de tants anys no s'ha descompost ni res.
1: Això és el que s'explica, sí. Em sembla que és curiós, i tot, 200 anys curiós. Allà dintre. Què més, la resta?
2: A mi em va impactar molt quan van tirar la campana que els hi va caure sobre el teulat de la plaça de Sant Pol, de l'església, i que no reconstruïssin el teulat i la tornessin a aprofitar.
1: Sempre s'havia dit que havia sigut per una guerra o...
2: Sí, de que les cremaven les esglésies.
1: I aquesta no va ser així, eh? Sant Pol no va ser així.
2: Bueno, suposo que es va caure por. Es va deixar d'anar-hi. A causa d'això de que va caure la campana.
1: I es va anar fent vella, no?
3: A mi el que em va agradar més va ser lo del Palau de l'Abadia, perquè mai havia entrat a dintre jo. I va ser el primer cop que ho vaig veure.
1: Que fa poc que vius a Sant Joan.
3: No, visc a Ogassa, però no tinc els amics aquí i vinc molt sovint aquí a Sant Joan.
1: Molt bé. I així et va agradar, és xulo, no?
3: Sí, sí.
1: Molt bé. I queda...
4: A mi, per exemple, em va cridar molt l'atenció la història del Pont Vell, perquè al final van passar-hi moltes persones i que després l'haguessin de bombejar, pues, o sigui, va cridar l'atenció perquè al final no és autèntic, saps, el pont, que moltes persones s'ho pensen.
1: No. De fet, diria que el Pont Vell és més nou.
2: És el nou.
1: És
2: sí,
1: més nou
2: sí.
1: que el nou, no? Ara, actualment.
2: Sí.
1: Sí, sí. Durant la Guerra Civil, no? els republicans, quan marxaven a l'exili, perquè doncs, no els empaitessin o fos més difícil, van volar al pont.
2: Sí.
1: Això sembla... Quan jo tenia la vostra edat i em parlaven d'aquestes coses, ho veia tan lluny, i et vas fent gran i dius, no, ostres, l'àvia de no sé qui ho va viure, no? I tampoc està... No està tan lluny la cosa. Molt bé. I això de fer-ho en anglès, ha costat o no?
4: Bueno, sí. Al final, com que ho vam practicar a classe també, o sigui, a classe primer vam fer el resum, o sigui, la història en català i després el resum en anglès i haver-ho practicat, doncs ja ho sabíem. Sí.
1: Hi ha alguna paraula que diguéssiu o una expressió que diguéssiu, ostres, aquesta em va costar o ostres, és tan...
2: Sí, o costar d'entendre també algunes frases, sí.
1: Alguna que em pugueu donar un exemple? Se'n recordeu de cap?
0: No. Més que res va ser a l'hora de canviar els noms a l'anglès.
3: O el traduir-ho i això, a vegades havies de mirar el paper perquè no te'n recordaves de com era en anglès i això.
1: Molt bé. Us ha agradat per això aquesta experiència?
2: Sí. És guai.
4: Sí, al final moltes coses del nostre poble que no sabíem i les hem après, saps? És important.
1: I el fet de barrejar les dues assignatures?
0: Sí.
4: O sigui, és com fer una exposició oral, però diferent. I
0: amb les coses que expliques al darrere. I el fer-ho així, jo penso que entra molt més, saps? Que no fer-ho allà a classe tancat amb una diapositiva.
1: Són coses que et toquen perquè parlen del teu poble, del poble veí, en el cas d'en Manel, no? I que, ostres, que les coneixes, que són interessants, les has après amb una cosa, després parlant en anglès hi ha la dificultat de canviar l'idioma, però és una cosa que... El fet de que ho coneguis, no?, t'ajuda una mica, també, no?
2: Sí.
1: Molt bé. No sé si voleu explicar alguna cosa més.
2: No.
1: Ja queda molt poc, perquè s'acabi el col·le, o no?
2: Sí.
4: Per sort.
2: Una mica menys d'un mes.
1: Quin dia plegueu?
2: El 19.
1: El 19? I això per què? Ah, perquè acaba un divendres.
2: Sí.
1: Ostres, molt bé, no? Sempre, més o menys, era el 22, no?
2: Sí.
3: I, a més a més, hi ha la jornada intensiva.
1: També.
0: Sí, millor.
1: I en teniu ganes, doncs?
2: Sí, moltes.
1: Bueno, us agrada anar a l'escola, però no? També cada cosa al seu moment, i ara que ja es veu l'estiu a prop, no?
0: Sí, ara amb la caloreta.
1: Sí, molt bé. Què és el que us agrada més de l'escola d'assignatura?
3: Educació física.
1: Sí?
3: Sí.
4: Sí. Bo, art, no sé. Que no s'ha de pensar gaire.
1: Els que teniu tan clar, us agrada l'esport, perquè practiqueu esport, jugueu a algun club o feu alguna cosa?
3: Sí, jo faig futbol amb el Torelló.
2: Jo faig esports amb el meu pare.
1: Ja està bé, també, eh?
2: Sí.
1: I amb el Torelló, què tal? Com va això?
3: Bé, anar fent. Anys millors que d'altres.
1: Sí? Perquè aquest any com heu quedat?
3: Ai, aquest any no gairebé, aquest any per la cua.
1: Mm-hmm. Per sí. Quina categoria jugues?
3: A preferent.
1: Mm-hmm. Bueno, però és que això és, una bona, és un bon nivell, no?
3: Sí, bueno.
1: Mm-hmm. Molt bé. Doncs escolteu, sempre que veniu, sempre us demano que escolliu una cançó per marxar.
2: Ventolar.
1: Us posareu d'acord o què?
2: Ventolar.
1: Ventolar?
2: Sí, sí.
1: De qui és?
2: De Cerco.
1: Ah.
2: Ventolar 125 quilòmetres.
1: Ventolar 125 quilòmetres. Saps que no la conec de res?
3: Jo tampoc.
1: De Cerco.
2: Sí.
1: Molt bé, ara... Ara la posarem. Escolta, incògnit això, eh? No ho conec gens, per tant que...
2: Així descobreixes cançons.
1: Exacte, és el que t'anava a dir. Contentíssim. Moltes gràcies. Va, que vagi molt bé.
2: Merci.
0: Adéu. Merci a tu.
3: Adéu. Adéu.

0: per veure't.
1: Junoon va ser el nom del primer disc del projecte col·laboratiu del guitarrista de Radiohead i compositor de bandes sonores Johnny Greenwood i el músic israelí especialista en tradicions sufies, Shai Ben Izur, i el prestigiós col·lectiu indie de Rashtan Express. Més d'una dècada més tard, els músics s'han tornat a juntar i a principis d'aquest mes van publicar

0: I aquest pròxim diumenge al Palau de l'Abadia servirà de marc incomparable per un concert de música antiga que, amb el nom de Abandonata e Disprezzata, Io Bramo la Morte, oferirà l'ensemble de Lux Fundació, acompanyats per la soprano Maria Hinojosa. Per parlar-ne tenim al telèfon el director de Lux Fundació, en Santi Mirón. Hola, Santi.
1: Molt bon dia.
0: Bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
1: A vosaltres, per l'interès.
0: Primer parla'ns una mica de què és Lux Fundació i com es crea, perquè pel que llegim és molt més que un grup de música antiga.
1: Sí, bueno, Lux Fundació és, en primer lloc, és una entitat sense ànim de lucre i ja va ser formada l'any 2014 i en aquest curs de temps doncs, ja portem pràcticament 150 concerts realitzats on el seu objectiu com a fundació és disposar del seu propi conjunt instrumental i amb l'intenció de donar a conèixer i sobretot facilitar l'accés a la música clàssica, específicament la música antiga, amb criteris històrics, que això es podria reduir simplistament com la utilització bàsicament dels instruments originals de l'època del barroc i del renaixement, on la intenció d'aquests concerts que realitzem és que la pròpia música sigui com un vehicle per donar recolzament a col·lectius sense risc. No? Mm-hmm. Tots els nostres concerts tenen un esperit solidari, no? que es pot transmetre de diferents maneres. I al llarg d'aquests 150 concerts, com deia, doncs hem col·laborat amb moltíssimes entitats socials que desenvolupen una tasca molt important en el nostre entorn. No?
0: Mm-hmm. De fet, això, el concert té una entrada, té un cost, però em sembla que us heu posat en contacte, no?, amb diferents entitats per oferir-los una entrada gratuïta.
1: Sí, això té a veure amb aquesta intenció de poder donar accés, no?, que no el preu de l'entrada sigui una dificultat, no?, i de fet molts dels nostres concerts són fins i tot amb taquilla inversa, no? Els assistents, òbviament, tenen les portes obertes perquè això no sigui una limitació, el preu de l'entrada, però deixen el seu donatiu, i aquest donatiu col·lectiu i voluntari i el que sigui, doncs després és destinat en la seva totalitat a la institució social que pertoqui en cada moment. No? Sí. En aquesta ocasió, per exemple, ens hem posat en contacte amb algun casal d'avis de la vostra població, sí, o l'escola de música, i així oferint la possibilitat de que puguin gaudir d'aquest concert sense que hi hagi cap límit, diguem-ne. Sí.
0: La Fundació també té la seva discogràfica, oi?
1: Sí, això mateix. Fins al moment hem pogut treure un parell de discos. Ara, pròximament, el pròxim mes, encetarem el projecte d'un tercer. I sí, un dedicat a la música de Bach i un altre dedicat a la música, amb la música del Renaixement i Barroc ibèrica, i el tercer, el que farem al juny, que començarem, doncs també està dedicat a la música de Johann Sebastian Bach, que sempre és un referent, aquest compositor, per tots els amants de la música i molt especialment els que ens apassiona la música antiga, no?
0: Mm-hmm. I per la música en general, com deies, perquè hi ha un munt d'artistes actuals que fan coses que a priori no haurien de tenir res a veure amb Bach i se n'omplen la boca, no? Vull dir que és un referent, no?
1: Sí, sí, de fet està considerat com un dels representants creatius més importants de tota la història cultural del món occidental. Mm. I llavors és un referent no només per la interpretació de la seva pròpia música, que va arribar de la que s'ha trobat, perquè s'ha perdut tanta com la que s'ha trobat més de 1.000 obres d'una densitat i una bellesa extraordinàries. No només és un referent pels que interpretem la seva música directament des dels seus manuscrits o primeres edicions, sinó per d'altres artistes de tots els àmbits i disciplines, no? Ja sigui música, bueno, el jazz o música pop o dansa o pintura, vull dir que és una font d'inspiració inagotable, vull dir, extraordinària.
0: Mm. Ara parlarem d'instruments. Avui els nostres oients potser n'estan escoltant algun de molt estrany, i és que ens estan fent obres a prop, i potser està colant algun taladre, que potser algun destre... algú potser destre podria fer alguna interpretació, alguna cosa, però complicat. Parlant dels instruments, dels vostres, com d'important és que siguin tan semblants com si possible els que es feien servir quan es van escriure les obres que interpreteu?
1: Doncs aquest és un punt referencial important en les nostres interpretacions, perquè amb la intenció de poder saber el més fidedignament com podien sonar aquestes músiques, no? El compositor en aquell moment pues, tenia la idea molt clara de quin instrument utilitzar, i nosaltres no utilitzem l'instrument, l'adaptatiu modern, sinó intentem triar, si parla de clavicèmbal o de viola de gamba, doncs nosaltres utilitzem un clavicèmbal i una viola de gamba de l'època per tal de reproduir aquell so que tenia el compositor en el seu cervell i també saber com sonava la societat d'aquell moment, no? Perquè és un com copsar o fotografiar un moment acústic, si això es pot arribar a dir o a entendre, d'un moment de la societat d'aquell moment, en el qual sonava d'una manera determinada, i nosaltres intentem, utòpicament, però amb els mitjans o eines que puguem tenir cada vegada al nostre abast, per poder reproduir tant el so com el so també d'aquelles trobades socials, no?
0: En aquest sentit, no sé si heu tocat ja el Palau de l'Abadia, però suposo que també poder tocar en un lloc com aquest, tot i que les cantates es cantaven a les esglésies, també ajuda a apropar-se a aquesta música antiga.
1: Bueno, aquestes cantates concretament són profanes, vull dir, tot i que tenien la motivació eclesiàstica perquè eren protectors nobles molt potents que va tenir Händel en la seva època a Itàlia, que eren els cardenals papals, però això era interpretat en les cases, en les grans villes, en els palaus que tenien aquests cardenals, que tenien un gran poder adquisitiu, no?, en aquest sentit. El Palau és extraordinari, vull dir, ja hem tocat en el passat, vull dir, vam tenir l'oportunitat i la sort de poder tocar, i no cal dir que una gran sort poder tornar a repetir en àmbits tan preciosos com aquest. Evidentment és un luxe i un privilegi.
0: Händel era alemany. Quan va arribar a Itàlia i què va significar per ell?
1: Doncs sí, efectivament Händel era alemany, però va mostrar tan immediatament, tan jove, tan petit, vull dir, genialitats musicals, que ràpidament algun membre de la família Medici d'aquella època el va convidar, no se sap qui va ser, però el va convidar a Itàlia per en principi, el que podia ser una època formativa per ell, no? Que és d'on provenen el repertori que interpretarem aquest diumenge, no? Les dues cantates que tocarem prové d'aquesta època. El que passa és que ell, com a geni que era, el que havia de ser com obres de formació i de jovenesa, perquè tenia pràcticament 20 anys, són obres absolutament magistrals. Vull dir que ja es nota en aquesta època, en aquestes obres, com utilitzar elements que constantment en el seu futur, i sobretot en aquell període tan famós londinenc, anirà utilitzant constantment, perquè tota la seva gènesi compositiva i creadora ja estava perfectament acabada com una maquinària perfecta en aquesta època, no? I la veritat és que per la seva dificultat, la seva expressivitat, la seva trama, drama, vull dir, és tan extraordinari que en cap moment, per la resta de mortals, podem arribar a pensar que fos una obra d'un període formatiu de ningú, no? Però en el seu cas, va, encara portaria més cotes més altes, no?, la seva inspiració.
0: Fruit de la nostra ignorància, no sabem si el títol del concert és un tros de la lletra d'alguna cantata, però crec que Abandonata e disprezzata io bramo la morte, abandonada i menyspreada anhelo la mort, marca una mica les emocions que vol transmetre el repertori del concert.
1: Sí, molt bé. Li hem posat aquest títol, un títol totalment barroc, i hem fet com un petit joc de paraules entre les diferents parts del text que apareixen tant en una cantata, una que es diu Agripina condotta morire, Agripina conduïda a morir, i un altre tros del títol forma part de l'altra cantata, que és Armida abandonata, no? mida abandonada, no? En aquest sentit. I hem fet aquest títol entre un melange entre les dues parts dels textos de les dues cantates i també com per donar a entendre aquests títols rimbombants del barroc i tan dramàtics i truculents, no? que donen, bueno, que hem utilitzat en l'època moderna també aquest títol que pot ser molt il·lustrador en aquest sentit. Mm.
0: Ja per anar acabant, presenta'ns la formació de diumenge, perquè a més comptarà amb una col·laboració especial. Explica'ns què ens pots dir de la formació.
1: Sí, doncs la formació en aquest cas, seguint molt el patró i la proposta de Händel, vull dir, ens acompanyarà l'extraordinària soprano Maria Hinojosa, que és un intèrpret del més alt nivell, molt coneguda tant a casa nostra com arreu. És molt versàtil, molt expressiva i és un autèntic plaer comptar una vegada més amb la seva participació i la seva extraordinària veu, no? Mm-hmm. Després, tal com requereix Händel per la interpretació d'aquesta música, són necessaris dos violins i en aquest cas tocaran els violins una gran intèrpret de trajectòria molt considerada, com és la Farran Silvan i el Vadim Makarenko. Són dos violins tal qual, no com són en l'actualitat, sinó que estan muntats com eren en el barroc, vull dir, amb cordes de budell, els arquets, vull dir, totes les dimensions. És un instrument que aparentment pugui semblar com l'actual, però té moltes diferències a nivell estructurat i, per tant, de so, per, com dèiem abans, poder reproduir el so d'aquella època. Mm. Després, el continu estarà format per Joan Seguí, que tocarà el clavicèmbal, i jo mateix que tocaré la viola de gamba.
0: Molt bé, explica'ns, com un concert així com va parar Sant Joan? És a dir, com va? És d'iniciativa vostra, perquè ja coneixíeu el poble, exactament com funciona? Perquè és una cosa de nivell, no sabem com feu els concerts.
1: Sí, doncs això és totalment una producció pròpia de l'Ux Fundació, que en aquest sentit inicial que dèiem de portar, apropar i donar a conèixer aquesta música, doncs vam contactar amb Senyor de les Abadeses i vam proposar aquest concert. Evidentment, l'Ajuntament i tota la part representativa de la ciutat ens han posat perfectament d'acord i encantats de poder col·laborar i ha estat del tot fàcil poder portar a terme l'organització d'aquest tipus de concert. Mm.
0: Doncs hem parlat amb en Santi Mirón, director de l'Ux Fundació. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé el concert.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'interès.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.
0: I això és tot, nosaltres ho deixem aquí i tornem demà a partir de les 3. Adéu-siau.
2: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
3: El Consell Comarcal del Ripollès ha garantit la continuïtat de l'escorxador comarcal ERSA situat a la carretera de Sant Joan al municipi de Ripoll. Dimarts, al ple de l'ENS, es va aprovar un conveni entre el Consell i l'escorxador per atorgar una subvenció nominativa de 240.000 euros, 40.000 pel manteniment mentre es facin les obres, uns diners que garanteixen la viabilitat d'aquest escorxador de baixa capacitat que rep un finançament públic o privat i del qual se'n beneficien una vuitantena d'explotacions ramaderes. En total, s'abocarà 1 milió d'euros per fer les obres de millora a l'equipament, ja que el Departament d'Agricultura ha atorgat una subvenció de 540.000 euros, el 20% de fons propis del Consell, i la Diputació de Girona n'ha posat 225.000 més. Les obres, que han d'estar acabades abans del setembre, consisteixen en actualitzar la infraestructura perquè sigui operativa des d'un punt de vista de la legislació sanitària animal i per complir la normativa ISO. La proposta es va aprovar per unanimitat, amb l'única excepció d'Independents pel Ripollès, que es va abstenir. Jordi Coc compartia l'objectiu, però no les formes.
4: Creiem en el desenvolupament rural, foment dels circuits curts de comercialització, reducció de l'empremta de carboni associada al transport d'animals fora de la comarca. De fet, quan vam parlar sobre pressupostos, nosaltres hi vam votar a favor perquè el que nosaltres demanàvem també va en aquesta línia, de manera que no qüestionem la intenció, però sí que en el nostre cas no som juristes, de manera que quan vam estar mirant les observacions que es feien des de la intervenció creiem bueno, que aquestes observacions són importants, que poder la proposta que s'està portant al ple directament de fer aquest conveni és més un pedaç que una resposta a llarg termini.
3: Coc apuntava que hi havia observacions d'intervenció en què es deixava clar que el Consell no tenia competència sobre l'escorxador i, per tant, no podien subvencionar aquesta activitat. El president del Consell, Amadeu Rossell, Consell d'Esquerra Republicana deia això.
5: Aquestes objeccions anaven destinades o anaven assignades bàsicament a que el Consell Comarcal no té assignada aquesta competència de l'escorxador. Però nosaltres, doncs, com a govern, i es va dir des del primer dia i com a tema polític, vam decidir de que havíem de tirar endavant aquest projecte perquè el considerem cabdal per la comarca, per tot el sector primari. I
3: Oriol Lázaro, de Junts, contestava així a Coc.
6: En moments com aquests és quan s'ha de ser valent políticament, perquè hem de salvar una infraestructura més que necessària per la nostra comarca, amb tots els beneficis que aportarà i que està aportant, que ha esmentat el conseller, i per tant hem de ser prou valents com per dir, malgrat que no és l'instrument ideal ni el pas idoni que tots voldríem, hem de poder-ho tirar endavant, i s'ha de tirar endavant. I ara és un moment important. Si això avui no es vota, l'escorxador es tanca.
3: Lázaro va proposar canviar la figura jurídica de l'escorxador per convertir-lo en un consorci públic o privat o en una empresa pública. Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana, també creia que encara que no fos la solució més ambiciosa, calia actuar per salvar-lo perquè, si no, tancaria.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Nova reunió hores d'ara entre els sindicats i el Departament d'Educació per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte educatiu. A la trobada d'ahir, el govern va convidar els sindicats a presentar una proposta d'augment salarial per escrit que ja s'ha tramès de forma unitària. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que l'acord de pressupostos pot desencallar el conflicte.
2: Tant els pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva, i podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos. Nosaltres estem ara centrant aquestes, però també volem parlar de burocràcia, volem parlar de currículums i volem parlar de democràcia al centre, perquè al final el que volem és construir, es tracta de quin model d'escola volem al nostre país.
1: Mentrestant, avui han continuat les mobilitzacions al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Segons els sindicats, el seguiment és del 60%. I la Global Sumut Flotilla denuncia abusos físics i psicològics, incloses pallisses i l'ús de pistoles de ser per part de l'exèrcit israelià durant la detenció il·legal dels activistes en aigües internacionals. Es preveu que els 44 espanyols, entre ells una trentena de catalans, siguin deportats aquest migdia a Turquia i demà puguin tornar a casa. De fet, tot el món ha pogut veure les imatges d'aquests abusos físics i psicològics a través de les imatges que difós el mateix govern israelià. I apareixen els activistes lligats amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla parla directament de segrestos d'activistes, de pirateria marítima en aigües internacionals i de tortura en la intercepció dels vaixells amb violència per part de l'exèrcit armat. I la Comissió Europea ha millorat la previsió de creixement d'Espanya per aquest 2026 en una dècima, fins al 2,4%. Tot i la guerra a l'Orient Mitjà i l'increment del preu dels combustibles, que s'ha moderat, això sí, a l'1,9% per al 2027. L'executiu comunitari estima que Espanya acabarà l'any amb una inflació del 3% per la pujada aguda dels preus de l'energia. Espanya és l'únic país de la Unió Europea que millora les previsions. I Sant Cugat del Vallès demana al govern que relaxi les restriccions per la pesta porcina africana al municipi. L'alcalde ha enviat una carta al conseller d'Agricultura en què explica que les prohibicions d'accés al medi natural tenen un impacte directe en el benestar dels veïns del municipi. I avui s'ha presentat una nova edició, la 26a del Festival Internacional de Cinema en Català, que se celebrarà del 5 al 13 de juny a Roda de Barà. Una edició marcada pel cinema i la història amb rècord de participació.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'1 de juny serà el primer dia que els contenidors de rebuig i de matèria orgànica de Can de Bànol estaran tancats i es necessitarà una targeta identificativa per obrir-los, gairebé dos mesos després del previst inicialment, que era el mes d'abril. L'alcalde Oriol Lázaro recordava quin era el principal motiu per haver pres aquesta decisió.
2: Era molt important ser el primer o dels primers municipis a tancar per tal d'evitar que ens vinguin deixalles de fora i que continuï pujant la factura com ha anat pujant els darrers anys, que no dic que sigui per aportacions externes, però sí que hem de poder controlar qui aboca i com a boca, i intentar que no arribem al mig milió d'euros de despesa perquè cada cop ens acostem més perillosament i això és el que ho volem evitar, evidentment. Amb aquesta instal·lació de les targes el que farem és tenir tant la fracció de rebuig com la d'orgànica controlada en quant a que els abocaments siguin de persones, de veïns i veïnes de Camp de Bànol.
1: Cal recordar que durant el mes de febrer es van fer dues reunions informatives obertes a la ciutadania en què unes 300 persones van omplir la sala auditori del centre cívic. En aquell moment es van resoldre els dubtes i les qüestions relacionades amb el funcionament i es van començar a repartir al punt d'atenció ciutadana de l'Ajuntament les targetes per a tots els veïns. Aleshores, cap d'àrea de Medi Ambient de Territori i Sostenibilitat del Consell Comarcal, Elisabet Muntades, va explicar que s'havia d'implantar aquest sistema per reciclar millor.
3: Que ja veiem que de rebuig passem d'un 16% que hauríem de tenir, tenim un 40%. Però, si mirem aquí tant de Bànol, tenim de rebuig un 62%. Vol dir que de reciclatge el podem millorar molt. Tenim amb poca feina que fem, podem millorar.
1: Aquest tancament de dues de les fraccions de residus no suposaran un canvi substancial pels veïns de Can de Bànol, ja que podran continuar llançant les escombraries a qualsevol hora del dia i les vegades que vulguin. Únicament hauran de portar la targeta sobre quan hagin d'anar a llançar-les. L'Ajuntament posarà en marxa una campanya per recordar els canvis, que es difondrà a través de les xarxes socials i en què resoldran els dubtes més habituals que sorgeixen.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien,
1: Peyu, Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
3: Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el darrer disc de la banda Tuareg, Tammy Crest. Escoltem els singles del proper disc del ghanès Sky Slice. Descobrim el gènere del tapsiqui des de Madagascar. Recomanem concerts del cicle Primavera a la ciutat que porta el festival a les sales i acabem amb un record pel cantaor El Cabrero, que acaba de morir als 81 anys. Tot això, com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: què és la ràdio? La ràdio de veritat?
1: Ai, mamà, no cridi tant, que semblarà que venim del mercat.
0: Ai, amb qui hem de parlar?
1: Amb en Joan García.
0: Ah, que jove tan educat i tan ben pentinat.
2: Però, un moment. Existia la ràdio a l'època d'en Santiago Rossinyol?
3: Home, i tant, en Rossinyol era un home moderníssim, un visionari, un influencer del modernisme.
0: Ai, escolta, si ens agafen el telèfon, convidem tota la gente bien de San Juan aquest divendres a les 9. A casa meva, eh? Bueno, a casa del noi Conde, a casa del Conde Noi.
3: Ai, sí, que estarà l'Orfeo català!
1: Angelita!
3: Ai, què?
1: Que això era una sorpresa.
3: Ai, que ja he fet spoiler.
2: I ara què dirà la gent?
1: Doncs que vinguin igual, que encara queda molt teatre per omplir.
2: Con las condes, ¿dónde ponemos los muebles?
0: Pedro Coy, que el sofà no va davant del piano.
2: Però si tapa l'humitat de la paret.
1: Ai, senyor, senyor, quin servei.
0: Afanyeu-vos tots, que falta no res per divendres i ja tenim mig teatre ple.
3: Mamà, vingui corrents, corrents, que encara hem de repartir la botifarra a Can Barramba.
2: Ui, es pot fer publicitat per la ràdio?
1: Tu dissimula i parla ràpid.
0: Ai, nens, quins nervis.
3: Ui, que jo no havia agafat tan nervis des del ball de Festa Major de 1904.
0: Què fem? Pengem? És que aquí no es posa pas ningú.
3: Sí, si de cas, que la Blanca i el Conde s'acostin a parlar, que nosaltres no en treurem l'aigua
4: clara.
3: Sí.
4: Aquest divendres 22 de maig a les 9 de la nit al Teatre Centre, Condes de Nuevo Cuño, espectacle del SAT Teatre Centre de l'Escola d'Adults. Venda d'entrades a codetickets.com i 30 minuts abans de la representació.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Un de cada quatre habitants del Ripollès té més de 65 anys. Per tant, la població de la comarca és envellida i això es tradueix en la necessitat de més serveis per a la gent gran, com per exemple ofereix Estia Benestar, una cooperativa de servei d'atenció domiciliària personalitzada amb seu a Sant Joan de les Abadesses. A principis d'abril va posar en marxa De Casa al Casal, rebatejat després com a Surt de Casa, una prova pilot de transport de cures per a persones grans o amb mobilitat reduïda per portar-los al casal d'avis, al mercat o a la perruqueria. El servei és gratuït i s'ofereix els dimarts a la tarda a Sant Joan i a Ogassa i a Sant Pau de Segúries dijous al matí. Aquest maig el servei també es va ampliar a dissabte per portar els avis al casal Jaume Nonó de Sant Joan per jugar al trinco. Txell Descarrega, presidenta i cofundadora d'Èstia Benestar, explica la duració de la prova pilot.
2: La prova pilot és fins al juliol. Després farem una valoració i veurem si podem allargar una miqueta més, com a molt, fins a l'octubre-novembre. Aquesta valoració que farem entre mig, coincidint amb els mesos d'estiu, juliol i agost, també proposarem als ajuntaments què poden aportar a ells, perquè això no sabem si la propera subvenció de singulars podrem accedir-hi, podrà ser un projecte de continuïtat, perquè, com sabem, tot això, les bases canvia i no sabem com ho podrem continuar.
1: També es valorarà si el servei ha de ser de pagament perquè creu que amb una aportació simbòlica també es valora allò que s'ofereix. Actualment, una dotzena de persones es beneficien del servei de transport. Entre Sant Joan i Ogassa hi ha una persona fixa i fins a 5 d'inscrites, mentre que a Sant Pau de Segúries hi ha entre 3 i 5 persones que se'n beneficien. A banda, hi ha la gent que porten el trinco. La majoria dels usuaris són dones i només hi ha un home que utilitza el servei. Fins ara, la mateixa Descarrega portava els avis amb la furgoneta particular, però això també canviarà.
2: En breu, hem pogut també, gràcies a aquesta subvenció, hem pogut comprar-nos un vehicle, que serà un vehicle adaptat, i això suposo que donarà més possibilitat a persones amb mobilitat reduïda, perquè ara fem servir la meva furgoneta particular, i clar, si és una persona que es pot mantenir dret, sí que podem col·locar la cadira de rodes darrere, pagada i tot, no? Però les persones que van amb cadira de rodes, fins ara no podem donar-li el servei.
1: Descarrega pensa que hi ha un problema de mobilitat i que cal donar una volta a les línies d'autobusos del Ripollès, perquè hi ha molta gent gran que pateix una soledat no volguda i que no es mou de casa des de fa temps.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Els sindicats convocants de la vaga plantegen al Departament d'Educació un complement universal d'uns 500 euros mensuals al 2029 i 6.400 noves dotacions. USPEC, professors de secundària i CGT han plantejat una contraproposta al govern que inclou una millora salarial a través d'un complement universal per tot el col·lectiu, equivalent a 478 euros al cos de mestres i 544 per als professors de secundària. Això suposaria un augment del 6%, pel que fa a la part que depèn de la Generalitat, i del 4 des del 2027 al 2029. Són alguns detalls que es coneixen d'aquesta reunió que s'està duent a terme hores d'ara entre els sindicats i Educació. I el govern aprovarà demà els pressupostos per enguany després de segellar un acord amb els comuns que garanteix l'aprovació. Inclou 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel pla de barris i convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. La consellera d'Economia, Alicia Romero, s'ha mostrat satisfeta.
2: Que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses del Parlament, més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat, sobretot quan veus el teu entorn que no és el que està passant, no? Que molts governs on no hi ha majoria no està sent capaç d'aprovar pressupostos, no?
1: I els bombers de Barcelona afronten la campanya d'estiu amb més recursos humans i materials i l'objectiu de reduir el nombre d'incendis de l'any passat. En aquesta ocasió, un total de 15 focs van cremar i una hectàrea de bosc. Com sempre, el dispositiu del cos centrarà els seus esforços a la Serra de Collserola, que enguany està afectada, recordem-ho, pel tancament de caratat arran del brot de la pesta porcina africana. I el Tribunal Europeu dels Drets Humans ha admès a tràmit el recurs d'advocats cristians pel cas de Noelia Castillo, la jove que finalment se li va practicar l'eutanàsia el passat 26 de març a Catalunya. Així ho ha assegurat la Fundació, que ha apuntat que el Tribunal investigarà si Espanya va vulnerar el dret a la vida de la Noelia i les garanties judicials del seu pare. Ha celebrat la notícia per cert i ha considerat que suposa una fita en la defensa del dret del fonamental de la vida, ja que aquest tribunal inadmet el 90%, ha dit, els recursos que se li presenten. I el Teatre Borràs ha presentat la nova comèdia de Sixto Paz, La promesa, que es podrà veure des de dissabte i fins a finals de juliol, amb text de Iago Alonso, Sílvia Navarro i direcció de Pau Roca. En el repartiment, alguns noms coneguts com Edu Buch, Edu Lloberes, Mercè Martínez, Mar Rodríguez i Carol Rovira.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com, per internet, amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: Què és la ràdio? La ràdio de veritat?
1: Ai, mamà, no cridi tant, que semblarà que venim del mercat.
0: Ai, amb qui hem de parlar?
1: Amb en Joan García.
0: Ah, que jove tan educat i també empentinat.
2: Però, un moment, existia la ràdio a l'època d'en Santiago Rossinyol?
3: Home, i tant, en Rossinyol era un home moderníssim, un visionari, un influencer del modernisme.
0: Ai, escolta, si ens agafen el telèfon, convidem tota la gente bien de San Juan aquest divendres a les 9. A casa meva, eh? Bueno, a casa del noi Conde, a casa del Conde Noi.
3: Ai, sí, que actuarà l'Orfeo català!
1: Angelita!
3: Ai, què?
1: Que això era una sorpresa.
3: Ai, que ja he fet spoiler.
2: I ara què dirà la gent?
1: Doncs que vinguin igual, que encara queda molt teatre per omplir.
2: Com els condes, d'on deponemos los muebles?
0: Pedro Coy, que el sofà no va davant del piano.
2: Però si tapa l'humedat de la paret.
1: Ai, senyor, quin servei.
0: Afanyeu-vos tots, que falta no res per divendres i ja tenim mig teatre ple.
3: Mamà, vingui corrents, que encara hem de repartir les botifarres a Can Barramba.
2: Ui, es pot fer publicitat per la ràdio?
1: Tu dissimula i parla ràpid.
0: Ai, nens, quins nervis.
3: Ui, que jo no havia agafat tan nervis des del ball de Festa Major de 1904.
0: Què fem? Pengem? És que aquí no es posa pas ningú.
3: Sí, si de cas, que la Blanca i el Conde s'acostin a parlar, que nosaltres no en treurem l'aigua clara.
4: Sí. Aquest divendres 22 de maig, a les 9 de la nit, al Teatre Centre, Condes de Nuevo Cuño, espectacle del SAT Teatre Centre de l'Escola d'Adults. Venda d'entrades a codetickets.com i 30 minuts abans de la representació.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquesta setmana, l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses ha iniciat les obres de millora del cementiri municipal, que tenen un pressupost d'execució de 56.000 euros sense IVA. Per tant, s'enfila fins gairebé als 70.000, dels quals la Diputació de Girona n'ha subvencionat 50.000. Les obres, que duraran al voltant d'un parell de mesos, pretenen corregir deficiències estructurals i funcionals de l'equipament, així com avançar en la seva accessibilitat, seguretat i adequació als usos actuals. L'alcalde Ramon Roquer, a més, explica quines són les principals actuacions.
2: Sí, bàsicament estem parlant de temes d'accessibilitat, millor en el seu conjunt, però sobretot posar aquells serveis també que el cementiri fins ara no tenia, com poden ser uns lavabos públics, aconseguir a través d'una rampa un accés a la capella, tirem a terra tot un mòdul de nínxols que s'havia desenganxat i que ja feia alguns anys que l'estaven buidant, i també millorem alguns teulats d'aquells mòduls doncs, que requerien aquestes millores.
1: Com deia Roquer, s'enderroca el mòdul de nínxols de la secció 10, que presenta un desplom important. Se substitueix la coberta del mòdul de la secció 9, que té la solera i els elements ceràmics de suport en mal estat. Es renovarà el paviment de l'entrada principal i també es canviaran les voreres del nucli original, que formen part del recorregut principal del cementiri, per tal que l'itinerari sigui accessible. Els lavabos s'ubicaran a la cantonada nord-est de l'equipament, s'ordenaran millor els contenidors de l'espai i s'instal·laran punts d'enllumenat a l'entrada principal, al lavabo i als accessos de la capella, que funcionaran a través de plaques fotovoltaiques i bateries de liti, amb una solució autònoma i més eficient des del punt de vista energètic. L'alcalde recorda que el cementiri és molt antic.
2: Tenim un cementiri de més de 100 anys i que, per tant, té moltes necessitats, i ens hem d'acostumar no només a fer manteniment, sinó a invertir per realment millorar-lo. I penso que en aquest moment, després de les ventades i, per tant, del desastre, que aquestes van suposar amb el trencament de molts arbres, la caiguda d'altres, i inclús algun d'ells va fer malbé algun dels teulats, doncs era una inversió molt, molt necessària.
1: El cementiri municipal és un equipament històric de la vila. El nucli original data del 1885 i està catalogat pel Pla General d'Ordenació Urbana. Aquesta part inicial conserva l'estructura general dels espais amb murs, nínxols, parterres i elements escultòrics que formen part del conjunt patrimonial de l'espai. Al llarg dels anys s'han fet ampliacions i actuacions de manteniment, però ara calia una obra més global.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Seguim pendents en la reunió que mantenen des de les 4 de la tarda d'educació i els sindicats convocants de la vaga per intentar desencallar el conflicte. Els sindicats CGT, Intersindical i COS han marxat de la reunió amb educació en una hora després que hagués començat. Les tres organitzacions han explicat que s'hi estava parlant només inclusiva, tot i que la convocatòria aquest dijous era per abordar el tema dels salaris. Vostè ha decidit quedar-se fins al final de la trobada per fer les seves valoracions. Els sindicats han plantejat al departament una contraproposta que passa per un complement universal d'uns 500 euros mensuals el 2029 i 6.400 noves dotacions. I el govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris i interventors per al conjunt de les administracions catalanes. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des de la recuperació de la competència. Ho ha anunciat avui el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
2: Suplim amb aquesta convocatòria de 540, dic, no serà fàcil, de 540 secretaris i interventors que el govern aprovarà la setmana vinent, un dels elements essencials pel conjunt del país, que és dotar-nos d'aquestes places per fer funcionar també el món local.
1: Actualment, a Catalunya, el 66% dels municipis no disposen d'aquests funcionaris. Molts municipis catalans, els més petits, fa molt de temps que reclamen aquests perfils professionals per guanyar en estabilitat i evitar que s'entorpeixi la gestió administrativa. És el cas de la Nou de Gaià, al Tarragonès. La mesura representaria tenir de manera fixa la figura d'un secretari interventor. Que es creïn aquestes places podria portar molta estabilitat. Escoltem Josepa Figueres, que és la seva alcaldessa.
3: L'avantatge per nosaltres és més que res aquesta, és l'estabilitat que pot donar una persona, doncs, que ja saps que té la seva plaça i que, per tant, doncs, cada 3 anys, que és el màxim que pot tenir-li de interinatge, doncs no has de tornar a recórrer a aquesta eventualitat.
1: I l'augment d'expedients de regulació d'ocupació del zero deixa prop de 3.000 acomiadats entre el gener i l'abril a Catalunya, un 36% més que els registrats en els 4 mesos de 2025. Són dades recollides avui per l'Observatori de Treball i Model Productiu que s'han publicat. I el Consell Comarcal d'Osona, la Generalitat i la Diputació de Barcelona han arribat a un acord per evitar el tancament del monestir romànic del segle XI de Sant Pere de Casserres. En els últims 3 anys, l'ens supramunicipal ha intentat fer front al dèficit que només el 2025 es podia xifrar ja en 100.000 euros i assegurava que es trobava una situació límit. L'espai era a la ruïna després de segles d'abandó fins l'any 1991, quan el Consell va decidir arranjar-lo.

0: recurs contenciós administratiu contra l'Ajuntament. Ara mateix s'està a l'espera de la sentència definitiva, després que el jutjat hagi posat en qüestió un dels informes del Departament de Cultura de la Generalitat i hagi demanat que aquest tingui caràcter vinculant quan ni la Llei de Patrimoni ni el POU municipal així ho exigeixen, atès que aquests informes tenen només caràcter consultiu. Sentim a Roquer.
1: En què estem pendents de la sentència definitiva que ens permeti l'Ajuntament doncs, tirar endavant amb aquest procés d'enderroc parcial d'una part de la finca, perquè de fet els estudis astrològics i històrics que es van fer de la finca requereixen que intentem preservar algunes estances i una part de la façana d'aquest edifici. La problemàtica ve en el fet que la finca porta ja dues dècades buida i de poc a poc s'ha anat deteriorant fins al punt de que des de l'Ajuntament pensem no, que és una finca que pel seu estat ruïnós hi ha perill evident de que pugui arribar doncs, a despendre's alguna part d'ella o perquè no pogués arribar a caure tot l'immoble.
0: La plaça Major és un espai on s'hi fan moltes activitats i evidentment això suposarà un problema sobretot per les activitats de l'estiu, tot i que es pot allargar més en el temps.
1: L'Ajuntament anirem traslladant totes les activitats que s'haurien de fer a la plaça en altres punts del poble. Properament tenim la tipa d'etapes, fer l'activitat al passeig, més endavant tenim també la revetlla de Sant Joan, també crec que es podrà situar en el passeig, veurem què passa amb alguna activitat a l'estiu, festa major, però bé, en tot cas encara queden molts mesos, podem ser a temps de reconduir la situació.
0: Can Blanchard és un habitatge senyorial barroc de la Vila Vella. Vinculat a la família Blanchard, va acollir una drogueria, una confiteria i cereria i encara conserva alguns elements d'interès com la façana feta l'any 1648 i part del mobiliari de l'antiga botiga. L'immoble va ser declarat bé CIL l'any 2010.

0: Què és la ràdio? La ràdio de veritat?
1: Ai, mama, no cridi tant, que semblarà que venim del mercat.
0: Ai, amb qui hem de parlar?
1: Amb en Joan García.
0: Ah, que jove tan educat i també empentinat.
2: Però, un moment, existia la ràdio a l'època d'en Santiago Rossinyol?
3: Home, i tant, en Rossinyol era un home moderníssim, un visionari, un influencer del modernisme.
0: Ai, escolta, si ens agafen el telèfon, convidem tota la gente bien de San Juan aquest divendres a les 9. A casa meva, eh? Bueno, a casa del noi Conde, a casa del Conde noi.
3: Ai, sí, que entrarà l'Orfeo català!
1: Angelita!
3: Ai, què?
1: Que això era una sorpresa.
3: Ai, que ja he fet spoiler.
2: I ara què dirà la gent?
1: Doncs que vinguin igual, que encara queda molt teatre per omplir.
2: Com els condes, d'on ponemos los muebles?
0: Pedro Coy, que el sofà no va davant del piano.
2: Però si tapa l'humedat de la paret.
1: Ai, senyor, quin servei.
0: Afanyeu-vos tots, que falta no res per divendres i ja tenim mig teatre ple.
3: Mamà, vingui corrents, que encara hem de repartir la botifarra a Can Barramba.
2: Ui, es pot fer publicitat per la ràdio?
1: Tu dissimula i parla ràpid.
0: Ai, nens, quins nervis.
3: Ui, que jo no havia agafat tan nervis des del ball de Festa Major de 1904.
0: Què fem? Pengem? És que aquí no es posa pas ningú.
3: Sí, si de cas, que la Blanca i el Conde s'acostin a parlar, que nosaltres no en treurem l'aigua clara.
4: Sí. Aquest divendres 22 de maig a les 9 de la nit al Teatre Centre, Condes de Nuevo Cuño, espectacle del SAT Teatre Centre de l'Escola d'Adults. Venda d'entrades a codetickets.com i 30 minuts abans de la representació.

Ningú ens va explicar que sí, que es pot anar molt més enllà. I ningú es va dir, mira, que si vols podem sortir del camí. Ja no preocupis més.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El Consell Comarcal del Ripollès ha garantit la continuïtat de l'escorxador comarcal ERSA situat a la carretera de Sant Joan al municipi de Ripoll. Dimarts, al ple de l'ENS, es va aprovar un conveni entre el Consell i l'escorxador per atorgar una subvenció nominativa de 240.000 euros, 40.000 pel manteniment mentre es facin les obres, uns diners que garanteixen la viabilitat d'aquest escorxador de baixa capacitat que rep un finançament públic o privat i del qual se'n beneficien una vuitantena d'explotacions ramaderes. En total, s'abocarà 1 milió d'euros per fer les obres de millora a l'equipament, ja que el Departament d'Agricultura ha atorgat una subvenció de 540.000 euros, el 20% de fons propis del Consell, i la Diputació de Girona n'ha posat 225.000 més. Les obres, que han d'estar acabades abans del setembre, consisteixen en actualitzar la infraestructura perquè sigui operativa des d'un punt de vista de la legislació sanitària animal i per complir la normativa ISO. La proposta es va aprovar per unanimitat, amb l'única excepció d'Independents pel Ripollès, que es va abstenir. Jordi Coc compartia l'objectiu, però no les formes.
2: Creiem en el desenvolupament rural, foment dels circuits curts de comercialització, reducció de l'empremta de carboni associada al transport d'animals fora de la comarca. De fet, quan vam parlar sobre pressupostos, nosaltres hi vam votar a favor perquè el que nosaltres demanàvem també va en aquesta línia, de manera que no qüestionem la intenció, però sí que en el nostre cas no som juristes, de manera que quan vam estar mirant les observacions que es feien des de la intervenció creiem que aquestes observacions són importants, que poder la proposta que s'està portant al ple directament de fer aquest conveni és més un pedaç que una resposta a llarg termini.
1: Coc apuntava que hi havia observacions d'intervenció en què es deixava clar que el Consell no tenia competència sobre l'escorxador i, per tant, no podien subvencionar aquesta activitat. El president del Consell, Amadeu Rossell, d'Esquerra Republicana, et deia això.
3: Aquestes objeccions anaven destinades o anaven assignades, bàsicament, a que el Consell Comarcal no té assignada aquesta competència de l'escorxador. Però nosaltres, doncs, com a govern, i es va dir des del primer dia, i com a tema polític, vam decidir de que havíem de tirar endavant aquest projecte perquè el considerem cabdal per la comarca, per tot el sector primari. I
1: Oriol Lázaro, de Junts, contestava així a Coc.
4: En moments com aquests és quan s'ha de ser valent políticament, perquè hem de salvar una infraestructura més que necessària per la nostra comarca, amb tots els beneficis que aportarà i que està aportant, que ha esmentat el conseller, i per tant hem de ser prou valents com per dir, malgrat que no és l'instrument ideal ni el pas idoni que tots voldríem, hem de poder-ho tirar endavant, i s'ha de tirar endavant, i ara és un moment important. Si això avui no es vota, l'escorxador es tanca.
1: Lázaro va proposar canviar la figura jurídica de l'escorxador per convertir-lo en un consorci públic o privat o en una empresa pública. Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana, també creia que encara que no fos la solució més ambiciosa, calia actuar per salvar-lo perquè si no tancaria.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Reunió entre sindicats i convocants a la vaga i educació ha acabat sense acord i s'han emplaçat a continuar demà a les 12 del migdia. Els sindicats han plantejat al departament una contraproposta que passa per un complement universal d'uns 500 euros mensuals el 2029 i 6.400 noves dotacions. La portaveu vostè, Iolanda Segura, ha partit que si a la reunió de demà no hi ha avenços del conflicte, podria escalar.
2: Sí, demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà, diguéssim, un trencament i continuarem, doncs, no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria, doncs, escalar d'aquí a final de curs.
1: I escoltem el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, que s'expressava en uns termes diferents.
3: Hi ha propostes de tot tipus, hi ha propostes d'un impacte econòmic, doncs, que segurament no és assumible en l'actual context per part del Departament d'Educació i Formació Professional. Jo crec que també s'ha de fer una priorització en relació a diferents tipus de propostes, especialment de caràcter retributiu, però també en matèria de dotacions. Jo crec que hi ha elements, especialment amb l'escola inclusiva, que generen consens important. Avui hem vist que hi ha un model compartit també en relació a l'escola inclusiva.
1: Per cert, que el Parlament ha reprovat aquest dijous la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, per les infiltracions policials en assemblees docents, i n'ha demanat el cessament. També han reclamat el cessament de la consellera d'Educació, Esther Ribó, si no arriba un acord immediat amb la comunitat educativa pel conflicte amb els docents. I l'Audiència Nacional ha ordenat congelar comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i d'altres firmes mercantils investigades a la causa. El jutge Calama, que instrueix el cas pel qual s'investiga l'expresident socialista, ha acordat que el bloqueig es limiti a 490.000 euros, que, segons les mateixes fonts, és l'import rebut per la societat Análisis Relevante. 8.000 ciutadans podran assistir en primera persona a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats de parròquies de Barcelona. Es preveu que l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda de presidents del govern d'Espanya, de Catalunya i també els reis. I l'inestabilitat geopolítica internacional i els sotracs que pot generar sobre els preus de l'energia han donat ales a la indústria nuclear, que reclama la continuïtat de les centrals més enllà dels 40.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'1 de juny serà el primer dia que els contenidors de rebuig i de matèria orgànica de Can de Bànol estaran tancats i es necessitarà una targeta identificativa per obrir-los, gairebé 2 mesos després del previst inicialment, que era el mes d'abril. L'alcalde Oriol Lázaro recordava quin era el principal motiu per haver pres aquesta decisió.
2: Era molt important ser el primer o dels primers municipis a tancar per tal d'evitar que ens vinguin deixalles de fora i que continuï pujant la factura com ha anat pujant els darrers anys, que no dic que sigui per aportacions externes, però sí que hem de poder controlar qui aboca i com a boca, i intentar que no arribem al 500.000 d'euros de despesa perquè cada cop ens acostem més perillosament i això és el que ho volem evitar, evidentment. Amb aquesta instal·lació de les targes el que farem és tenir tant la fracció de rebuig com la d'orgànica controlada en quant a que els abocaments siguin de persones, de veïns i veïnes de Camp de Bànol.
1: Cal recordar que durant el mes de febrer es van fer 2 reunions informatives obertes a la ciutadania en què unes 300 persones van omplir la sala auditori del centre cívic. En aquell moment es van resoldre els dubtes i les qüestions relacionades amb el funcionament i es van començar a repartir al punt d'atenció ciutadana de l'Ajuntament les targetes per a tots els veïns. Aleshores, cap d'àrea de Medi Ambient de Territori i Sostenibilitat del Consell Comarcal, Elisabet Muntades, va explicar que s'havia d'implantar aquest sistema per reciclar millor.
3: Que ja veiem que de rebuig passem d'un 16% que hauríem de tenir, tenim un 40%. Però, si mirem aquí Can de Bànol, tenim de rebuig un 62%. Vol dir que de reciclatge el podem millorar molt. Tenim amb poca feina que fem, podem millorar.
1: Aquest tancament de 2 de les fraccions de residus no suposaran un canvi substancial pels veïns de Can de Bànol, ja que podran continuar llançant les escombraries a qualsevol hora del dia i les vegades que vulguin. Únicament hauran de portar

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

0: què és la ràdio? La ràdio de veritat?
1: Ai, mamà, no cridi tant, que semblarà que venim del mercat.
0: Ui, amb qui hem de parlar?
1: Amb en Joan García.
0: Ah, que jove tan educat i també empentinat.
2: Però, un moment, existia la ràdio a l'època d'en Santiago Rusiñol?
3: Home, i tant, el Rusiñol era un home moderníssim, un visionari, un influencer del modernisme.
0: Ai, escolta, si ens agafen el telèfon, convidem tota la gent vient de Sant Juan aquest divendres a les 9. A casa meva, eh? Bueno, a casa del noi Conde, a casa del Conde Noi.
3: Ai, sí, que era l'Orfeo català!
1: Angelita!
3: Ai, què?
1: Que això era una sorpresa.
3: Ai, que ja he fet spoiler.
2: I ara què dirà la gent?
1: Doncs que vinguin igual, que encara queda molt teatre per omplir.
2: Com els condes, d'on deparem els muebles?
0: Pedro Coy, que el sofà no va davant del piano.
2: Però si tapa l'humedat de la paret.
1: Ai, senyor, senyor, quin servei.
0: Afanyeu-vos tots, que falta no res per divendres i ja tenim mig teatre ple.
3: Mamà, vingui corrents, corrents, que encara hem de repartir la botifarra a Can Barramba.
2: Ui, es pot fer publicitat per la ràdio?
1: Tu dissimula i parla ràpid.
0: Ai, nens, quins nervis.
3: Ui, que jo no havia agafat tan nervis des del ball de Festa Major de 1904.
0: Què fem? Pengem? És que aquí no es posa pas ningú.
3: Sí, si de cas, que la Blanca i el Conde s'acostin a parlar, que nosaltres no en treurem l'aigua clara.
4: Sí. Aquest divendres 22 de maig a les 9 de la nit al Teatre Centre, Condes de Nuevo Cuño, espectacle del SAT Teatre Centre de l'Escola d'Adults. Venda d'entrades a codetickets.com i 30 minuts abans de la representació.

stack of fast clouds.

sofà. Una gota de vi, la resta és hivern. Quasi 30, l'oasi no està en venda. El dubte crea la pregunta. El dit del cor és la resposta. A tot govern i el boli li treu punta. Com l'ho dona el son, say it loud.

tirat a la gespa. Tinc a Perec entre les mans, celebrant amb una birra cada gesta, cada conquesta amb els mateixos germans. Segueixo tímid si no et connecto, preguntant-me per què desconnecto. Tinc el caos al cap molesto.

discurs i posant col·legues per davant dels bolos. Segueixo sense fer discursos, pràctica i opinió, repartició de riscos. A l'ombra amb los hermanos quiero, soc

el present i vaig matar el futur.

Estem sentint la cançó Diumenge sense drama del grup Els Catarres, que seran el cap de cartell del Festival Flama 2026 de Can Davant, organitzat per la Comissió de Festes Engalanats, que enguany arriba a la tercera edició i se celebrarà el 23 de juny, la Revetlla de Sant Joan. El grup de pop-folk que cavalla entre el Vallès i Osona tocarà els seus temes més mítics com Jennifer, Tokyo, Vull estar amb tu, Rock and Roll, En peu de guerra o aquest últim tema. El cartell del Flama el completaran músics de carrer, que és un tribut a Charango. La banda oferirà les millors cançons del grup de Sant Joan de les Abadeses, com Una lluna a l'aigua, Compta amb mi, Quan tot s'enlaira, Mil ocells, La dansa del vestit, Agafant l'horitzó i, com no, Músic de carrer.

El festival també tindrà la presència de DJ Kadde i molt més, perquè hi haurà un sopar popular i un quinto musical. I com a prèvia del Flama, el 6 de juny, hi haurà una altra nit de festa i música amb l'actuació de l'orquestra Diversiones. A banda, també hi haurà Mami Pipa i DJ Disco 80-90 per tancar la nit.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. La reunió d'educació i els sindicats ha acabat sense acord, tot i això hi ha hagut avenços sobre l'escola inclusiva, segons fonts presents a la trobada. Després de dues hores de reunió, USTEC, Comissions Obreres i UGT han explicat el contingut de la trobada i s'han citat per reprendre les converses demà divendres a les 12 de nou en aquesta mesa sectorial. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, ha advertit que si el departament no respon divendres amb concreció a la proposta unitària sobre la millora salarial, tancaran negociacions i escalaran les mobilitzacions fins a final de curs.
2: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà diguéssim un trencament i continuarem pues, amb una, no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria doncs, escalar d'aquí a final de curs.
1: Més reivindicacions. Un grup d'anestesiòlegs de l'Hospital de Bellvitge promou la campanya Ni un minut més, una iniciativa que té el suport de metges de Catalunya. Es tracta de deixar de fer l'activitat assistencial extraordinària i voluntària als centres sanitaris. I sense aquesta feina, que suposa allargar la jornada laboral o cobrir baixes o vacances, el servei diari no us podria completar. Escoltem a Irene Vermell, que és vicesecretària de Metges de Catalunya i anestesiòloga.
3: Doncs significa això, no fer cap activitat extraordinària més enllà de la jornada com a mesura de pressió, a veure si així d'aquesta manera aconseguim que el Departament de Salut ens faci l'atenció que portem mesos demanant amb les nostres propostes i s'asseguin amb nosaltres per començar a buscar solucions al problema.
1: I ara a les 8 comença un recompte de persones sense llar a Girona i a Salt. I participen més de 100 voluntaris que es distribueixen per grups de 3. Per poder fer el recompte fan servir una aplicació de geolocalització. El recompte ha de servir per descobrir el nombre de persones que viuen al carrer i sensibilitzar sobre el sensellarisme. El 2024 hi havia 111 persones sense llar a Girona. I la Global Súbol Flotilla denuncia abusos físics i psicològics, incloses pallisses i l'ús de pistoles Taser per part de l'exèrcit israelià durant la detenció il·legal dels activistes en aigües internacionals. Es preveu que els 44 espanyols, entre els que hi ha una trentena de catalans, siguin deportats avui a Turquia i demà puguin tornar a casa. I prop d'una trentena d'organitzacions de consumidors sota l'Organització Europea han denunciat a Meta, TikTok i Google davant d'estafes financeres. Diuen que les plataformes incompleixen amb els serveis i emeten anuncis que estafen els clients.

0: Hola, què tal esteu? Benvinguts de nou al Jazz Club, la revista d'actualitat de l'òrbita del jazz i de les músiques improvisades que us oferim cada setmana des de Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Jazz contemporani de nova creació i noves tendències de la música improvisada. Aquesta és la gènesi de l'Alhambra Festival Jazz Vic, que aquests dies celebra 28 primaveres a la capital osonenca. També està anunciada la nova temporada de l'Auditori de Barcelona, que compta amb nova direcció i algunes pinzellades de jazz al programa. I, per descomptat, la base de la música en viu amb els concerts als clubs, on sonen novetats discogràfiques i homenatges més que merescuts, com el que rebrà Errol Bosky aquesta setmana a la Nova Jazzcava. En parlem amb una de les seves impulsores, la pianista i compositora Elisabet Raspall.
1: Jazz Club, des de la Nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.
0: Hi ha presències que marquen una època i que ajuden i que vinculen al sector professional d'un gènere, en aquest cas, com és el jazz. L'arribada a Barcelona als anys 80 d'Errol Bosky, compositor, multiinstrumentista, cantant i docent, va suposar un canvi important a l'escena del jazz a Catalunya. I nosaltres avui volem recollir les impressions d'Elisabet Raspall. Ella, com ja sabeu, és compositora, és pianista, és també docent a l'ESMUC i va tenir un fort vincle amb Errol Bosky. Per què nosaltres avui volem parlar de tot aquest tema amb l'Elisabet? Doncs perquè la Nova Jazzcava aquesta mateixa setmana, el dijous, concretament dia 28 a les 8 del vespre, hi haurà una trobada de músics, d'amics, de diferents generacions vinculades a Errol Bosky, i esperem que l'Errol doncs també hi pugui ser, doncs per retre homenatge a aquest mestre, el que esteu escoltant amb un tema clàssic de Henry Mancini que porta per títol The Days of Wine and Roses.

0: tot un clàssic, l'heu escoltat repetides vegades, però probablement no sempre amb aquest tipus de formació, piano i veu, amb Elisabet Raspall i Errol Boschi, un disc que van enregistrar junts, que porta per títol Two of a Kind, i que penso que fins i tot no s'havien ni editat. Però això ens ho explicarà molt millor l'Elisabet Raspall, que ens atén a l'altra banda del fil telefònic. Què tal, Elisabet? Com estàs?
1: Molt bé, gràcies, i vosaltres?
0: Doncs molt bé, i contents de que es faci un merescut, dèiem, reconeixement a un gran mestre, un músic que va fer molta feina aquí a casa nostra, i que hi hagi aquesta trobada a l'entorn d'Errol Boschi, doncs ens fa contents també, i a més que es faci a la nostra ciutat, a Terrassa, a la Nova Jascava. Per tant, felicitats per la iniciativa. A mi el que m'agradaria, Elisabet, una mica és situar a l'Errol, no? Perquè ell va arribar aquí sobre els anys 80, holandès, arriba a Catalunya, a Barcelona, comença a treballar, i tu tens un fort vincle amb ell, i m'agradaria que expliquessis una mica doncs qui és Errol Boschi i el per què de la importància dins de l'escena del jazz vocal, també. The song.
1: Doncs sí, efectivament vaig tenir aquest privilegi de gaudir molt de temps de la seva amistat i col·leguisme musical, diguem-ne. Em trucava per acompanyar-lo, i per mi això va ser una època de molt aprenentatge, perquè ell és un gran músic, multi-instrumentista, que va arribar efectivament d'Holanda. Ell és nascut a Surinam, però criat a Holanda, va anar directe a Mallorca, tinc entès, i després va aterrar a Barcelona, que va ser quan ens vam conèixer, i llavors vam iniciar aquesta època que tocàvem a quartet, a duet, moltíssim. El resultat és aquest disc, i això, vaig tenir el privilegi d'acompanyar-lo moltes vegades, amb molts bolos per aquí per allà, Vaja, jo el considero un fora de sèrie, perquè, a part de que ja li ve de família, perquè ell és fill de Max Boschi, que és un músic molt reconegut allà a Holanda, i, per tant, és un músic ja que d'una família de músics, i amb molt de talent per tots els instruments. I, a part de la veu, doncs, toca molt bé la guitarra. Va començar per aquí sent professor de guitarra, i també el baix i el piano, i molt excel·lent en tots els instruments. Vull dir que un musicàs del qual vaig poder gaudir molt, ja et dic, molts bolos i molt aprenentatge amb la seva companyia i també la seva amistat.
0: Perquè parlem d'aquest aprenentatge, és un do poder ensenyar, suposo, que tu que ets mestre també, docent a l'ESMUC, poder expressar, donar els teus coneixements a d'altres, no tothom serveix per això, i el fet de que l'Errol, jo he sentit moltes vegades diferents músics que han estudiat amb ell, que han après, sempre hi ha un respecte cap a la seva mestria. En aquest sentit, era tenir aquest do, pots dir que el tenia?
1: Totalment. O sigui, ell va estar molt de temps que ensenyava tots els cantants. Això t'ho podrien dir millor els mateixos cantants, perquè gairebé tothom va fer alguna classe amb ell, si no moltes més, no? Vull dir que sí, sabia transmetre sobretot aquest entusiasme per la música, no? Que és el més important que un mestre ha de saber transmetre. I això ho feia, organitzàvem el festival de fi de curs, que ho fèiem allà al Jassi, quan treballava al taller de músics, i vull dir, allò era... Vull dir, veies amb molts, molts cantants que havien passat per les seves classes, i això es notava sobretot per això que et dic, de l'entusiasme que ell convivia, no?, cada concert, cada totes les músiques que ell... Com ho transmetia, no? Això és el més important.
0: Jo penso que una de les característiques també, i l'hem escoltat ara amb aquestes peces, com aquest també Estela Bay Starling que anàvem escoltant de fons, hi ha un tema que és l'escat, no? Tenia aquesta habilitat de cantar amb aquesta tècnica, que no sé si fins a quin punt aquí s'havia escoltat tant amb músics en aquí.
1: Exacte. Jo crec que en aquest sentit ell va ser un pioner, I suposo que li venia per això mateix que et deia, perquè ell dominava perfectament la guitarra, la toca meravellosament bé, i llavors, clar, devia transmetre amb la veu tot el llenguatge que ell ja tenia, no? I això sí que és dels primers que ho va fer per aquí, sí, sí.
0: Perquè és una tècnica que en jazz, doncs, bueno, s'ha utilitzat, ara poder no tant, o alguns sí, altres no, però escoltant-lo amb aquest disc tan bonic a duet, és cert que no s'havia editat, Elisabet, aquest disc que vau fer junts?
1: Sí, és una cosa que sabia molt de greu, perquè realment és jo penso que és un moment, es va copsar aquest moment tan ple, no? L'Erro estava en plenitud aquí, o sigui, i havíem tocat tant que ell deia, va, això ho hem d'enregistrar, i va sortir sol, o sigui, primeres tomes, tot sol, i és que ell, jo penso que està aquí al seu moment d'apogeo màxim, platòric, i és un disc que no s'entén per què no es va editar, i ell només deia, el dia passat a Amistats, i deia, és un disc per escoltar tranquil·lament a casa, amb un whisket a la mà, això sempre feia aquesta broma, no? Com un disc per escoltar molt relaxat i pels amics, i dic, però no, però va, tirem endavant, i per una cosa i per l'altra no es va editar, i era una llàstima. I ara, doncs sí, en aquesta ocasió he trobat oportú doncs fer unes quantes còpies de moment, i si el disc té més bon resultat, que espero que sí, doncs fer-ne més, i després penjar-ho a les plataformes, que encara no ho he fet, però ja era hora, perquè la gent ha d'escoltar això, penso que és aquell moment tan dolç que disfrutàvem tant, i el repertori és tan bonic, i ell ho fa tan bé, tan natural, és que és, la veritat, que és una meravella.
0: La veritat que sí. L'escoltem ara en aquest cas cantant en castellà, amb una peça de Benny Moré, el rei del ritmo, un bolero molt bonic, es diu Yo lo aseguro.

0: Vendràs a buscar...
1: Jo lo asseguro, s'escoltem a Errol Bosch aquí a la veu i Elisabet Raspall al piano. Estem conversant amb ella avui al Jazz Club a propòsit d'aquest concert homenatge que aquesta setmana tindrà lloc a la nova Jazz Cava per retre homenatge a aquest gran artista, multiinstrumentista i un mestre també del jazz vocal com ha estat Errol Bosch. Elisabet, amb aquesta iniciativa el que heu volgut és fer una trobada, no? Reconèixer la seva feina. Explica'ns una mica què passarà el dijous a la nova Jazz Cava.
2: Doncs bé, com bé dius, és una trobada d'amics que o bé hem tocat amb ell, hem col·laborat i això, o gaudim de la seva amistat. Ens trobarem tots a la nova Jazz Cava el dijous a les 8, com bé dius, i de moment ho estem parlant, no? O sigui, el que farem, tu faràs un tema... Tothom vol col·laborar, no? O sigui, penso que serà com una mica moda jam session, també, perquè és això, la gent li farà gràcia col·laborar amb una cançó o dues, que això serà previ a la jam session, no? Que després hi haurà la que hi és formalment, no? I, doncs això, serà aquesta trobada amb la seva presència, amb l'Errol allà, i, bueno, jo penso que serà un moment molt, molt i molt emotiu per... sobretot per el retrobament amb molts amics i per disfrutar de la música plegats, no?
1: Tenim informacions de que hi haurà doncs músics de diferents generacions, que això també és bonic, Dave Pibus, el Xavi Figuerola, Matthew Simon, el Xavi Maureta, el Carles Pineda Júnior, allò de les veus, no?, que van aprendre també amb l'Errol. La Clara Luna també sembla ser que pot ser que vingui. Vol dir que, bueno, un encontre de diferents generacions en un espai que també sabem que l'Errol va estar, bueno, va venir a Terrassa i va estar a la Cava durant temps, i el Valentí explicava, Valentí Grau del Club de Jazz, que bueno, ell va saber de que hi havia aquest músic, havia aterrat un supermúsic que cantava molt bé i tal a Barcelona, i a partir d'aquí doncs ja va començar a venir també a Terrassa. Elisabet, com tu deies, serà una mica de jam, una mica improvisat, però amb aquesta emoció de que l'Errol pugui estar entre el públic i poder, vés a saber, no?
2: Sí, poder, vés a saber. Jo porto tota la carpeta amb tots els temes que he tocat mai amb ell, vull dir, disposada a fer el que sigui i sí, a disfrutar plegats i això, retre aquest homenatge amb aquest músic que considero genial, sí, un geni, de veritat que sí, perquè no et deixava mai indiferent quan feia concerts, i és una persona absolutament única.
1: I que transmetia, com bé expliques, aquesta alegria per cantar, per la música, per la vida, pel jazz, no? Doncs això passarà aquest dijous a la nova Jazz Cava, com explica l'Elisabet Raspall, a les 8. Teniu cita per

0: no? Que a vegades sempre mirem endavant de les coses noves, dels nous projectes, i... però està molt bé mirar també enrere i valorar el que hem tingut aquí a l'escena catalana, no?
1: Exactament, exactament. Jo penso que això, aquest acte tindrà doble emoció, a part del retrobament i tot això, és aquest de retre-li homenatge a una persona que ha donat, amb un supermúsic que ha donat tant per la música i ens ha fet gaudir tant a tots, no? O sigui que moltes gràcies també per vosaltres, per recollir-ho, per fer-ho possible també, i gràcies a tothom, i tothom convidadíssim, perquè serà una nit inoblidable.
0: Doncs segur que sí, moltes gràcies. Nosaltres estem amb aquest, estàvem escoltant un tema de Charlie Parker, que també tocàveu en aquest disc, Two of a Kind, amb aquest Billy's Bones, amb el que posem una mica punt i final a aquesta conversa. Moltes gràcies, Elisabet.
1: Gràcies a tu. Gracias.

0: Bølge dog det op, du au. Bølge dog det op, du au.
1: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.

Segur que serà una bona vetllada aquest homenatge a Errol Bosch, que comentàvem amb Elisabet Raspall, que tindrà lloc a la Nova Jascaba. I no deixem el club del passatge Tete Montoliu i la seva agenda de directes, perquè estem escoltant ara una peça que porta per títol Good Evening, precisament, i és un tema original del saxofonista canadenc Dave Peebus, que també ha anunciat estar a l'homenatge a Errol Bosch. El Dave Peebus, juntament amb Tony Sagi Chupi al piano, als teclats, en Jules Bicocco Bijami al baix elèctric i en Caspar Sanchals a la bateria, són els quatre magnífics del Peebus Groove, una formació històrica amb molta energia, aquesta vitalitat del jazz groove que va sorgir ara ja fa més de 20 anys a l'escena catalana i que han decidit doncs tornar als escenaris després d'algun temps doncs de que cadascú amb els seus projectes havien estat una mica més desvinculats. La qüestió és que 20 anys després tornen i ho faran amb concert a la Nova Jascaba. Aquest projecte alterna una mica un repertori de composicions pròpies, també reinterpretacions de clàssics, no?, amb un directe molt amb aquesta onda del soul, del funk, del rhythm and blues i algunes pinzellades fins i tot de hip-hop. Vaja, una mica de fusió d'estils, que és la identitat, la sonoritat pròpia de Peebus Groove, que s'escoltarà a la Nova Jascaba, com dèiem, amb

0: El pianista suís Philippe Maria Rosenberg debuta a Terrassa amb Rodwells, un projecte que situa el seu trio, compost per Florian Kolb al contrabaix i Jordi Pallarès a la bateria, dins del que seria l'escena del jazz europeu contemporani. Estan en gira per diversos països del continent i Rosenberg arriba amb aquesta proposta refinada que revisita el repertori de la opereta europea del segle XIX, establint un diàleg suggerent amb la tradició del Great American Songbook. Així que és una proposta que es construeix a partir d'una construcció de la reinterpretació d'un repertori històric, però que és molt poc freqüent en el món del jazz. El resultat ha estat aquest treball, editat ara fa un any per United Records. És aquesta música de Rosenberg que, bé, serà per primera vegada escoltada en directe a la Nova Jazz Cava. Nosaltres estem escoltant una de les peces d'aquest àlbum.
1: Jazz Club. Des de la Nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.

El Festival de Jazz de Vic presenta una nova edició marcada per la continuïtat del seu criteri artístic i la consolidació d'un model que combina excel·lència internacional i escena de proximitat. La programació torna a situar el festival com un espai de referència dins del panorama jazzístic, especialment el de nova creació, amb la presència de figures destacades com ADHD, els que esteu escoltant en aquests moments, aquest grup, aquest quartet, amb teclats, guitarra i baix, saxo i bateria de l'escena islandesa contemporània, que desdibuixa una mica les fronteres entre el jazz, el rock i la música experimental, amb aquesta, bueno, amb aquest llenguatge, doncs, com molt, molt personal. Ells són un dels grups que forma part de l'edició 2026, la número 28 de la història del festival, al costat d'altres figures destacades de l'escena internacional, com la flautista nord-americana Nicole Mitchell o Nick Bars, un altre músic de l'escena suïssa. Aquests combinen, no, els projectes locals, estatals, però el que vol l'organització de la Jazz Cava de Vic i del festival és reflectir aquesta vitalitat i diversitat que té el sector, fidel en aquest sentit a una essència que vol, doncs, un compromís, no?, amb una programació que està equilibrant grans noms, com dèiem, amb propostes molt de proximitat, propostes com Laia Molins i Jofre Fité Duo, com també Alba Careta, com Smack Dab, bé, tota una sèrie de grups, Bloom Quartet, Joan Fort Organ Trio, que han estat des del passat 14 de maig i ho faran fins al dia 23 sonant especialment amb dos escenaris, el que és la Jazz Cava de Vic pels concerts nocturns a partir de les 10 del vespre i a la plaça del Carbó amb el concert a l'aire lliure amb dues sessions també en caps de setmana a les 6 i a les 8 del vespre i que encara, doncs, queda força, força tela al taler per escoltar.

El Festival de Jazz de Vic, una trobada entre escenes i sensibilitats diverses amb una línia continuista des de fa 28 anys consolidada al llarg de tots aquests per una aposta per la qualitat artística, el suport a la creació i també la connexió amb el públic per contribuir a enfortir aquest paper de la capital d'Osona com a punt de referència dins del circuit jazzístic i cultural. Això ho aconsegueixen cada mes de maig i aquest any, 2026, obrien, com sempre, amb el pianíssim. En aquest cas, ens arribava dels països del nord, com són moltes de les propostes que es poden escoltar en directe a Vic, el pianista danès Jape Seeberg, una de les veus també singulars i personals de l'escena contemporània, amb un llenguatge propi que, bé, desafia, explora, no?, els límits de la composició, la improvisació i la performance, un format a solo piano que obria la Jazz Cava, obria foc per aquesta edició número 28 del Festival de Jazz de Vic, que avui estem explicant, radiografiant. El Jazz Club Bloom Quartet també ha estat una altra de les formacions experimentals que han sonat en directe a la Jazz Cava, una formació nascuda a Barcelona, jazz noir, rock industrial, improvisació lliure, tota una estètica hipnòtica i cinematogràfica, bé, que han anat consolidant-se dins de l'escena europea amb una formació que ha estat renovada ara fa molt poc i que han tingut el seu debut discogràfic Short Stories, que també s'escoltava a Vic, a la nova Jazz Cava en aquest cas. Però bé, a part d'aquestes formacions que ja són una mica passat, sabeu que a Vic doncs encara queden dies, com dèiem, fins al dia 23 per escoltar bones propostes, i entre elles sempre hi ha, des de ja fa bastantes edicions, les live sessions d'Underpool. Us n'hem parlat aquí al Jazz Club. Underpool, aquest segell, aquesta discogràfica independent de Barcelona, que amb Vic té una aliança, i és que hi ha cada any, doncs, un grup en aquesta edició número 28, i són els Seven Cycle, que fan una trobada i que graven en directe, i a partir d'aquí en surt un nou àlbum, una nova referència per Underpool, que després, a més, s'escolta en directe a la Jazz Cava més endavant, quan ja estigui editada, i que també aquest format, doncs, és un obsequi pels que van assistir al concert. Aquesta setmana podeu escoltar en directe Seven Cycle, és una trobada musical nascuda a Tbilisi i que reuneix a quatre músics de trajectòries internacionals diferents, artistes de Nova York i d'Europa. És una de les propostes, igual que també ho és un duet molt interessant, dèiem, de l'escena suïssa, doncs sí, el pianista Nick Bartox és una de les formacions singulars del panorama internacional. Fa més de dues dècades que treballa juntament amb Kaspar Rast i, bé, doncs, patrons, cicles, estructures rítmiques que combinen precisió i llibertat, eh? És un so que evoluciona constantment, és un work in progress i que integra influències que van des del minimalisme al groove contemporani, així que si voleu aquest cap de setmana els podeu escoltar en directe a la Jazz Cava de Vic. Dèiem que la Jazz Cava és el punt neuràlgic dels concerts, però també aquesta connexió amb el públic, aquesta divulgació del jazz a la ciutat osonenca ha tingut un fort arrelament en l'escenari de la plaça del Carbó, tot just davant de la Jazz Cava de Vic. I una de les propostes que encara podreu veure en directe és el nou treball discogràfic de la trompetista i compositora Alba Careta amb el seu grup, un treball que porta per títol Panical i que podem escoltar ara aquí al programa.

Pànica, la peça que escoltem i que dona nom a l'àlbum editat aquest 2026, veia la llum el mes de gener, amb el segell Microscopi, Alba Careta Grup, ella a la trompeta, a les composicions, a la veu, Lucas Martínez, al saxo tenor, Roger Santacana al piano, el sicilià Giuseppe Campisi al contrabaix i Jordi Pallarès a la bateria. Un so equilibrat, expressiu, molt preparat per connectar amb públics molt diversos, tant en festivals com en programacions més generalistes. En qualsevol cas, a la plaça del Carbó tindran ocasió de mostrar aquest mateix dissabte a les 6 de la tarda aquest treball que explora les arrels i el llegat cultural com a fonts d'inspiració. L'Alba Careta li agrada, no?, buscar també entre la quotidianitat per fer les seves peces. És molt reivindicativa també del paper de la dona dins de l'escena i de la composició, i és una de les líders en aquest moment, doncs, que combina una mirada molt contemporània amb algunes reinterpretacions. Així que aquest quintet, que és molt sòlid i molt equilibrat, és una de les apostes també de l'organització del Festival de Jazz de Vic.

0: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava.
1: Oriol Vallès a la trompeta, Lluc Casares al saxo tenor, Pau Sala al contrabaix i Joan Casares a la bateria. Ells són Smack Dab. En el treball, amb el seu últim treball editat aquest 2026 pel col·lectiu The Changes, doncs el títol de l'àlbum és Pulse. I aquí tenien el Dave Kikoski com a convidat especial al piano. Nosaltres estem escoltant precisament la peça que dona títol aquest darrer enregistrament d'Esdactap, un quintet que aposta, no?, per la creació de repertori original, però dins d'una tradició del que seria el jazz modern i contemporani. Des de la seva formació, doncs, hi han desenvolupat una trajectòria bastant sòlida, amb presència en molts escenaris, festivals, tant aquí a casa nostra com internacionals. Els esteu escoltant, una sonoritat compacta, molta complicitat entre els músics que formen Smack Dab, i és que toquen en molts projectes junts i tenen aquest directe enèrgic i com molt precís, no? És un projecte que continua explorant aquestes noves direccions, que és una clara aposta per la qualitat i també per tenir un so propi, uns atributs que Smack Dab representa i que formen part també del Festival de Jazz de Vic, que els ha programat en aquesta edició número 28 de la seva història a la plaça del Carbó.

Avui al Jazz Club estem fent un repàs per la programació del Festival de Jazz de Vic 2026 en la seva 28a edició. I és que és un festival que des dels inicis del Jazz Club doncs hem tingut sempre en el radar. Ens interessa la proposta, ens agrada com organitzen i volem donar suport a un festival arriscat i de nova creació. I ho és amb una programació de qualitat, com venien dient. Nosaltres arrenquem ja pel final una mica d'aquesta edició amb una de les figures clau del jazz creatiu contemporani, molt reconeguda per la seva tasca com a compositora, com a líder de banda, també com a pedagoga i com a flautista. L'esteu escoltant, ella és Nicole Mitchell. Posarà pràcticament punt i final el dia 22 als concerts internacionals segur d'aquesta edició, a la Jazz Cava, amb aquesta, bé, amb un univers molt, molt, també, molt propi, molt personal, combina molt la improvisació, la composició, però amb una dimensió narrativa amb els seus temes, aquesta trajectòria que dèiem molt consolidada, on ha desenvolupat projectes que exploren noves formes, dins del jazz, connecta tradició i experimentació, és una experiència sonora, multidireccional, però amb aquesta identitat artística. Ella estarà amb la formació Black Earth Subway, al costat d'ella amb flauta electrònica, veus, també amb piano, teclats, marimba, veus, percussions, electrònica, vull dir que és una formació molt, molt atrevida, arriscada, per posar doncs, un colofó de luxe a l'edició número 28 del Festival de Jazz de Vic, que avui us hem explicat al Jazz Club.

L'Auditori ha presentat la temporada 2026-2027 amb una programació que equilibra llegat i descoberta. La nova temporada inclou prop de 500 concerts, 4 festivals, 10 cicles, 48 estrenes, 51 obres patrimonials i 13 d'encàrrec. No està mal, els números impressionen. És la programació que es presentava fa uns dies a l'Auditori i al Museu de la Música, tots junts, a Barcelona, i la primera sota la direcció de Víctor Medem, el projecte que vol articular dues idees centrals: la voluntat de connectar amb la música, amb els altres i amb un mateix, i la recerca d'un equilibri entre llegat i descoberta. En un moment marcat per aquesta velocitat i saturació, doncs, com explicava el seu nou director, Víctor Medem, la nova temporada reivindica una escolta activa com una experiència transformadora i proposa una manera d'evitar la música que va més enllà de l'experiència del concert. Amb aquests números que us hem dit, doncs, fan patxoca, però sí que és cert que el jazz, doncs, té una presència tímida, hauríem de dir, dins de la programació de l'Auditori, però es manté el cicle Sessions, que està dedicat a aquest gènere musical i que es consolida com una plataforma pel talent del país i per figures destacades de l'escena actual. La programació combinarà de nou trajectòries més consolidades, amb noves veus i amb propostes per la nova temporada, com la que hem escoltat a l'Auditori ja diverses vegades, com és la del pianista i compositor menorquí Marco Mezquida, també un altre pianista, en aquest cas ell ve de Madrid, Moisés Sánchez, molt interessant. La formació Duot, també sabeu, de l'escena més avantgard, el trompetista Reinald Colom, o a la que esteu escoltant, a Irene Reig, que presentarà el seu últim projecte, a cavall entre la clàssica i el jazz, editat per The Changes aquest 2026 i que porta per títol Ànima. En vam parlar amb la Irene Reig aquí al Jazz Club quan el va presentar per primera vegada, en formació de quartet, música original, com sempre, i amb aquest so que ja es van consolidant molt, molt personal. L'Auditori dir que culmina la seva temporada jazzística, podríem dir, amb la Marató de Jazz, que ara fa pocs dies se celebrava, i que per aquesta temporada vinent posa en relleu el talent emergent amb noms com Camil Arcarazo, amb Alba Pujals, o amb Angie Obim, que també l'escoltàvem al Jazz Club ara fa uns dies, la flautista i compositora panamenya. Així que aquesta és una mica la nova temporada de l'Auditori que avui us hem volgut donar com a notícia, tot escoltant aquest release de

I una altra referència del segell i col·lectiu de Changes, Manteca abstracta, del compositor, trompetista garenc Oriol Vallès, en formació de quartet, amb Xavi Torres al piano, Giuseppe Campisi al contrabaix i Andreu Pitar a la bateria. Aquesta setmana estrena a El Molino, així que nosaltres hem volgut que soni avui també al Jazz Club, per si no hi podeu anar, l'escolteu. El títol que posa nom a l'àlbum, aquest Manteca abstracta, i que posa també punt i final al Jazz Club d'avui. Tornarem amb Manolo Guerrero, les vies de so, i Susana Carmona, qui us parla.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. La reunió d'educació i els sindicats ha acabat sense acord, tot i això hi ha hagut avenços sobre l'escola inclusiva. Després de dues hores de reunió, s'han citat per reprendre les converses demà a les 12, de nou a la mesa sectorial. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha afirmat que les negociacions van per bon camí i que la reunió d'aquesta tarda ha estat profitosa.
2: Hi ha propostes de tot tipus, hi ha propostes d'un impacte econòmic que segurament no és assumible en l'actual context per part del Departament d'Educació i Formació Professional. Jo crec que també s'ha de fer una priorització en relació als diferents tipus de propostes, especialment de caràcter retributiu, però també en matèria de dotacions. Jo crec que hi ha elements, especialment amb l'escola inclusiva, que generen un consens important. Avui hem vist que hi ha un model compartit també en relació a l'escola inclusiva.
1: La portaveu d'USTEC, Iolanda, assegura advertit que si el departament no respon demà divendres amb concreció la proposta unitària sobre la millora salarial, trencaran negociacions i escalaran les mobilitzacions fins a final de curs. I el Sindicat Autònom de la Policia Mossos d'Esquadra celebra l'acord amb el govern espanyol sobre el finançament per incrementar la plantilla fins a 25.000 agents el 2030. Considera que l'augment millorarà les condicions del servei, la seguretat pública i les condicions laborals del cos. Recorda que des de fa temps s'alerta de la manca d'efectius i de la sobrecàrrega de treball. I els bombers treballen en un incendi a Vinebre que afecta 12 hectàrees de matollar mediterrani, segons les primeres estimacions dels agents rurals. Hi han participat fins a 17 dotacions dels bombers, 4 d'elles aèries. El foc afecta vegetació agrícola en clapes boscoses i està parcialment estabilitzat amb aigua. Es troba en una zona de difícil accés. Al cos d'emergències informa més que una persona ha patit lesions lleus i que ha estat evacuada en un dels vehicles a causa de l'accés difícil al paratge. Els agents rurals investiguen hores d'ara les causes del foc. I la demarcació de Lleida concentra el gruix de la producció catalana de préssec i nectarina amb una producció que podria arribar a les 400.000 tones. El conjunt del territori català recupera així part del seu potencial amb un creixement del 13,5 respecte al 2025. Catalunya preveu enguany una campanya de fruita al pinyol més marcada per la normalitat. I demà farà 50 anys del primer trasplantament de moll de l'os fet a Espanya. La fita mèdica i científica es va aconseguir a l'Hospital de Sant Pau i va situar Barcelona a l'avantguarda d'Europa amb aquesta especialitat. Des de llavors s'han fet més de 400.000 trasplantaments d'aquest tipus.
3: Benvinguts i benvingudes a l'Infopodcast de Sant Joan de les Abadeses. Avui és dijous 21 de maig de 2026. Soc en Joan Garcia i això és el que volíem explicar-vos abans que algú faci una llista dels ingredients que li falten per una paella aquest dissabte, el tercer concurs de paelles de la Comissió de Festes. Aquest diumenge hi ha un concert de l'Ensemble de Lux Fundació al Palau de l'Abadia i n'hem volgut parlar amb el director, en Santi Miron. Hola, Santi.
4: Molt bon dia.
3: Parla'ns primer de Lux Fundació.
4: Lux Fundació és, en primer lloc, és una entitat sense ànim de lucre i ja va ser formada l'any 2014 i en aquest curs de temps doncs, ja portem pràcticament 150 concerts realitzats on el seu objectiu com a fundació és disposar del seu propi conjunt instrumental, on la intenció d'aquests concerts que realitzem és que la pròpia música sigui com un vehicle per donar recolzament a col·lectius en risc. No? Mm-hmm. Tots els nostres concerts tenen un esperit solidari. No?
3: El preu és de 15 euros i crec que Sant Joan heu ofert entrades al casal Jaume Nonó i a l'Escola de Música. Una altra cosa que us caracteritza és l'ús d'instruments antics.
4: El compositor en aquell moment pues, tenia la idea molt clara de quin instrument utilitzar i nosaltres no utilitzem l'instrument, l'adaptatiu modern, sinó intentem triar, si parla de clavicèmbal o de viola de gamba, doncs nosaltres utilitzem un clavicèmbal i una viola de gamba de l'època per tal de reproduir aquell so que tenia el compositor en el seu cervell i també saber com sonava la societat d'aquell moment, no? Perquè és un com copsar o fotografiar un moment acústic, si això es pot arribar a dir o a entendre, d'un moment de la societat d'aquell moment.
3: Qui sereu al concert? Hem vist que teniu una bona col·laboració.
4: Ens acompanyarà l'extraordinària soprano Maria Hinojosa, que és un intèrpret del més alt nivell, molt coneguda tant a casa nostra com arreu. Després, tal com requereix Händel per la interpretació d'aquesta música, són necessaris dos violins, i en aquest cas tocaran els violins una gran intèrpret de trajectòria molt considerada, com és la Farran Silvan i el Vadim Makarenko. Són dos violins tal qual, no com són en l'actualitat, sinó que estan muntats com eren en el barroc, vull dir, amb cordes de budell, els arquets, vull dir, totes les dimensions. No és un instrument que aparentment pugui semblar com l'actual, però té moltes diferències a nivell estructurat i, per tant, de so, per, com dèiem abans, poder reproduir el so d'aquella època.
3: I tu et dius Santi Mirón, però crec que no et quedaràs observant, precisament.
4: Després, el continu estarà format per Joan Seguí, que tocarà el clavicèmbal, i jo mateix, que tocaré la viola d'amba.
3: Perfecte, doncs queda dit. Diumenge, 12 del migdia, Palau de l'Abadia. Gràcies.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'interès.
3: I si els membres del grup Lux Fundació se'n cansen dels instruments vells i antics, o se l'han deixat i en busquen un de nou ràpidament per poder tocar, poden anar al Mercat del Trasto, que es fa el mateix diumenge a Sant Joan, a la Coromina del Bac. L'Infopodcast de Sant Joan de les Abadeses és una coproducció de La Veu i la Xarxa. Fins demà.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquesta setmana, l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses ha iniciat les obres de millora del cementiri municipal, que tenen un pressupost d'execució de 56.000 euros sense IVA. Per tant, s'enfila fins gairebé als 70.000, dels quals la Diputació de Girona n'ha subvencionat 50.000. Les obres, que duraran al voltant d'un parell de mesos, pretenen corregir deficiències estructurals i funcionals de l'equipament, així com avançar en la seva accessibilitat, seguretat i adequació als usos actuals. L'alcalde Ramon Roquer, de més, explica quines són les principals actuacions.
2: Sí, bàsicament estem parlant de temes d'accessibilitat, millor en el seu conjunt, però sobretot posar aquells serveis també que el cementiri fins ara no tenia, com poden ser uns lavabos públics, aconseguir a través d'una rampa un accés a la capella, tirem a terra tot un mòdul de nínxols que s'havia desenganxat i que ja feia alguns anys que l'estaven buidant, i també millorem alguns taulats d'aquells mòduls doncs, que requerien aquestes millores.
1: Com deia Roquer, s'enderroca el mòdul de nínxols de la secció 10, que presenta un desplom important. Se substitueix la coberta del mòdul de la secció 9, que té la solera i els elements ceràmics de suport en mal estat. A renovar el paviment de l'entrada principal i també es canviaran les voreres del nucli original, que formen part del recorregut principal del cementiri, per tal que l'itinerari sigui accessible. Els lavabos s'ubicaran a la cantonada nord-est de l'equipament, s'ordenaran millor els contenidors de l'espai i s'instal·laran punts d'enllumenat a l'entrada principal, al lavabo i als accessos de la capella, que funcionaran a través de plaques fotovoltaiques i bateries de liti, amb una solució autònoma i més eficient des del punt de vista energètic. L'alcalde recorda que el cementiri és molt antic.
2: Tenim un cementiri de més de 100 anys i que, per tant, té moltes necessitats, i ens hem d'acostumar no només a fer manteniment, sinó a invertir per realment millorar-lo. I penso que en aquest moment, després de les ventades i, per tant, del desastre, que aquestes van suposar amb el trencament de molts arbres, la caiguda d'altres, i inclús algun d'ells va fer malbé algun dels teulats, doncs era una inversió molt, molt necessària.
1: El cementiri municipal és un equipament històric de la vila. El nucli original data del 1885 i està catalogat pel Pla General d'Ordenació Urbana. Aquesta part inicial conserva l'estructura general dels espais amb murs, nínxols, parterres i elements escultòrics que formen part del conjunt patrimonial de l'espai. Al llarg dels anys s'han fet ampliacions i actuacions de manteniment, però ara calia una obra més global.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbil i energia a somvera.cat.
1: La ràdio de veritat?
2: Ai, mama, no cridi tant, que semblarà que venim del mercat.
1: Ai, amb qui hem de parlar?
2: Amb en Joan García.
1: Ah, que jove tan educat i també empentinat.
3: Però, un moment, existia la ràdio a l'època d'en Santiago Rossinyol?
4: Home, i tant, en Rossinyol era un home moderníssim, un visionari, un influencer del modernisme.
1: Ai, escolta, si ens agafen el telèfon, convidem tota la gente bien de San Juan aquest divendres a les 9. A casa meva, eh? Bueno, a casa del noi Conde, a casa del Conde Noi.
4: Ai, sí, que et dona l'Orfeo català!
2: Angelita!
4: Ai, què?
2: Que això era una sorpresa.
4: Ai, que ja he fet spoiler.
3: I ara què dirà la gent?
2: Doncs que vinguin igual, que encara queda molt teatre per omplir.
3: Com els condes, d'on deponem els muebles?
1: Pedro Coy, que el sofà no va davant del piano.
3: Però si tapa l'humedat de la paret...
2: Ai, senyor, senyor, quin servei.
1: Afanyeu-vos tots, que falta no res per divendres i ja tenim mig teatre ple.
4: Mamà, vingui corrents, corrents, que encara hem de repartir la botifarra a Gamba Ramba.
3: Ui, es pot fer publicitat per la ràdio?
2: Tu dissimula i parla ràpid.
1: Ai, nens, quins nervis.
4: Ui, que jo no havia agafat tan nervis des del ball de Festa Major de 1904.
1: Què fem? Pengem? És que aquí no es posa pas ningú.
4: Sí, si de cas, que la Blanca i el Conde s'acostin a parlar, que nosaltres no en treurem l'aigua clara.
3: Sí.
5: Aquest divendres 22 de maig a les 9 de la nit al Teatre Centre, Condes de Nuevo Cuño, espectacle del SAT Teatre Centre de l'Escola d'Adults. Venda d'entrades a codetickets.com i 30 minuts abans de la representació.

0: La veu de Sant Joan i les entitats de la vila amb els objectius de desenvolupament sostenible. Energia Sant Joanina és la comunitat energètica de Sant Joan de les Abadeses que reuneix veïns i veïnes que, entre d'altres, volen impulsar l'autoproducció compartida d'energia fotovoltaica. Som Mobilitat és una cooperativa catalana sense ànim de lucre de lloguer de vehicles elèctrics compartits.
1: Heu comptat mai quants vehicles teniu a casa? Motos, bicicletes, patinets, cotxes... Compteu-los. I després compteu aquells que no feu servir més de 2 cops l'any. Sabeu que la mobilitat és la despesa més gran després de la de l'habitatge? Una persona amb 25 anys de carnet s'acostuma a gastar només en cotxes una mitjana de 140.000 euros, tenint en compte els vehicles, les assegurances, el combustible, l'aparcament i manteniment en general. Això són 5.600 anuals, o el que és el mateix, 500 euros al mes. Sabeu que us costaria fer el mateix però amb cotxes compartits? Com el que tenim al poble, 3.500 anuals, i per tant amb un estalvi de més de 2.000 per any, que en 25 anys són gairebé 88.000 euros. Però és que això no és tot. Què et semblaria, a més, reduir la contaminació de la teva comarca a la meitat?
0: I tu, ja has provat el nou cotxe elèctric compartit? Baixa't l'app, registra't en 5 minuts i fes una reserva per provar-lo.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Un de cada quatre habitants del Ripollès té més de 65 anys. Per tant, la població de la comarca és envellida i això es tradueix en la necessitat de més serveis per a la gent gran, com per exemple ofereix Estia Benestar, una cooperativa de servei d'atenció domiciliària personalitzada amb seu a Sant Joan de les Abadeses. A principis d'abril va posar en marxa De Casa al Casal, rebatejat després com a Surt de Casa, una prova pilot de transport de cures per a persones grans o amb mobilitat reduïda per portar-los al casal d'avis, al mercat o a la perruqueria. El servei és gratuït i s'ofereix els dimarts a la tarda a Sant Joan i a Ogassa i a Sant Pau de Segúries dijous al matí. Aquest maig el servei també es va ampliar a dissabte per portar els avis al casal Jaume Nonó de Sant Joan per jugar al trinco. Txell Descarrega, presidenta i cofundadora d'Èstia Benestar, explica la duració de la prova pilot.
2: La prova pilot és fins al juliol. Després farem una valoració i veurem si podem allargar una miqueta més, com a molt, fins a l'octubre-novembre. Aquesta valoració que farem entre mig, coincidint amb els mesos d'estiu, juliol i agost, també proposarem als ajuntaments què poden aportar ells, perquè això no sabem si la propera subvenció de singulars podrem accedir-hi, podrà ser un projecte de continuïtat, perquè, com sabem, tot això, les bases canvia i bueno, no sabem com ho podrem continuar.
1: També es valorarà si el servei ha de ser de pagament perquè creu que amb una aportació simbòlica també es valora allò que s'ofereix. Actualment, una dotzena de persones es beneficien del servei de transport. Entre Sant Joan i Ogassa hi ha una persona fixa i fins a 5 d'inscrites, mentre que a Sant Pau de Segúries hi ha entre 3 i 5 persones que se'n beneficien. A banda, hi ha la gent que porten el trinco. La majoria dels usuaris són dones i només hi ha un home que utilitza el servei. Fins ara, la mateixa Descarrega portava els avis amb la furgoneta particular, però això també canviarà.
2: En breu, hem pogut també, gràcies a aquesta subvenció, hem pogut comprar-nos un vehicle, que serà un vehicle adaptat, i això pues, suposo que donarà més possibilitat a persones amb mobilitat reduïda, perquè ara fem servir la meva furgoneta particular, i clar, si és una persona que es pot mantenir dret, sí que podem col·locar la cadira de rodes a darrere, pagada i tot, no? Però les persones que van amb cadira de rodes, fins ara no podem donar-li el servei.
1: Descarrega pensa que hi ha un problema de mobilitat i que cal donar una volta a les línies d'autobusos del Ripollès, perquè hi ha molta gent gran que pateix una soledat no volguda i que no es mou de casa des de fa temps.

0: nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
3: Hotel Restaurant Abatissa. Un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. L'Abatissa patrocina aquest espai.

Benvinguts i benvingudes a la veu de Sant Joan, al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dijous, de cognom 21 de maig de 2026, i un dia com avui de 1996 la cantautora Annie DiFranco publicava Delayed, un dels seus discos més populars. Nascuda a Buffalo, a l'estat de Nova York, Annie DiFranco va començar a tocar la guitarra des de ben petita i als 14 anys ja escrivia els seus propis temes, que tocava molt sovint als bars i cafès. Després de viure un any a Buffalo com a menor emancipada, a l'edat de 16 anys va marxar a la ciutat de Nova York, on va estudiar una breu temporada i on va dedicar-se també a tocar allà on podia. 3 anys més tard ja tenia més de 100 cançons pròpies. Després d'esgotar ràpidament centenars de còpies d'una maqueta que venia als seus concerts, amb 20 anys, DiFranco va decidir crear el seu propi segell discogràfic independent, es deia Ritius Wave Records, convertint-se en una de les primeres artistes a fer-ho. Va publicar el seu primer àlbum, Annie DiFranco, aquell mateix any, i des de llavors ha enregistrat més d'una vintena d'àlbums en estudi i bastants més en directe. També ha publicat diversos llibres de poesia. Annie DiFranco és considerada també una icona del feminisme i ha donat el seu suport a molts moviments socials per la defensa del planeta en contra de la guerra de l'Iraq en el seu moment, però també contra els bombardejos a Gaza més recentment, per polítiques antiracistes i socials, entre d'altres. Molt sovint les seves lletres tenen una gran càrrega política. Com dèiem al principi, un dia com avui de 1996, Annie DiFranco publicava el seu 7è disc en estudi, es deia Delayed, on hi trobem aquest Shameless.

0: I una setmana més amb aquesta música, moment de donar la benvinguda a l'alumnat de l'Institut Escola Mestre Andreu, que ja tenim amb nosaltres. Hola.
1: Hola. Hola.
0: Com esteu?
1: Molt bé.
0: Molt bé. Avui de... quin curs sou?
1: Segona.
0: De segon. Molt bé. Fem una cosa, fem les presentacions, com hem fet abans quan hem provat els micròfons. Comenceu a dir el vostre nom.
2: Hola, jo sóc en Manel.
3: Jo sóc l'Aleix.
4: Jo sóc la Bea.
5: I jo sóc l'Emma.
0: Més qui menys, ja havíeu vingut? Potser algú no havia vingut
3: jo,
0: mai.
3: Jo sí.
4: Tu havies
0: vingut?
2: Jo no.
0: Tu no havies vingut, oi? No. Veus? Perquè ja ho pensava, dic. A vegades dic no diguis res perquè potser no me recordo d'algú, però ara també no ens coneixíem encara. No. Doncs benvingut. Molt bé. De què heu vingut a parlar avui?
3: Sant Joan Medieval.
0: Molt bé. Pinta molt bé, això.
3: Sí.
0: No?
2: Sí.
0: Viatge en el temps.
2: Hem fet un petit projecte que ha estat sobre socials i anglès, on havíem de fer primer una recerca d'informació sobre uns monuments d'aquí Sant Joan.
0: Uh-huh.
2: On primer fèiem l'explicació gran amb socials, o sigui, en català, i llavors fèiem un resum de tot en anglès.
0: Uh-huh. Molt bé.
3: I fèiem com unes visites guiades a diferents parts que ens va tocar de cada grup per socials i anglès, i pues, ens explicaven la història i coses importants sobre els llocs, i pues, nosaltres havíem d'escoltar per l'examen.
0: Molt bé.
4: Bàsicament és això, vam anar per diferents llocs, com per exemple a Sant Pol, que va haver-hi un grup que ens va explicar tot això que va passar amb la campana, que es va caure al sostre i per això està mig destruït. També ens van explicar el monestir on hi havia el clergat i ens van explicar diferents parts, i una d'aquelles va ser el davallament, també conegut com el Santíssim Misteri.
5: Sí, també, per exemple, el meu grup va fer el Palau de l'Abadia i vam explicar doncs, la història de les abadeses i els abats, i també vam explicar el que ens quedava de l'arquitectura, el claustre i tot això d'aquella època.
0: Per fer una mica... Digues.
5: Sí, també la Vila Vella, amb la muralla, la plaça Major i el Pont Vell, també.
0: Clar, cap a la Coromina del Bac i altres llocs no, perquè aquella època no existia, no? Justament allà on esteu a l'escola devia ser ja fora del poble.
4: Sí.
0: Per tant, per entendre-ho, primer social, doncs vau conèixer la història del nostre poble i algun del patrimoni també,
2: sí.
0: I després ho vau treballar, i les visites aquestes que fèieu eren en anglès.
2: No, o sigui, no? Fèiem la visita i tot això en català, o sigui, de socials, i llavors fèiem un resum petit de tot el que havíem dit en anglès.
0: Molt bé. Si mai ve algú de fora i heu de fer una explicació del poble, podreu fer-ho, no?
4: Sí.
0: Molt bé. Què és el que... Coneixent la història del nostre poble, què és el que us ha cridat més l'atenció?
4: A mi, per exemple, el que més em va cridar l'atenció va ser més que res el Santíssim Misteri, que se l'anomena així, perquè quan el van trobar i van veure que la Creu de Jesús al front i tenia com un calaixet i hi havia allà un trosset d'hòstia, un panet. I doncs al veure que no estava descomposat ni res el van anomenar el Santíssim Misteri, perquè és com després de tants anys no s'ha descompost ni res.
0: Això és el que s'explica, Em sembla que és curiós, i tot. 200 anys curiós. Allà dintre. Què més, la resta?
3: A mi em va impactar molt quan van tirar la campana que els hi va caure sobre el teulat de la plaça de Sant Pol, de l'església, i que no reconstruïssin el teulat i la tornessin a aprofitar.
0: Sempre s'havia dit que havia sigut per una guerra o...
3: Sí, de que les cremaven les esglésies.
0: I aquesta no va ser així, Sant Pol no va ser així.
3: Bueno, suposo que es va caure por. Es va deixar d'anar-hi. A causa d'això de que va caure la campana.
0: I es va anar fent vella,
2: A mi el que em va agradar més va ser lo del Palau de l'Abadia, perquè mai havia entrat a dintre jo. I va ser el primer cop que ho vaig veure.
0: Que fa poc que vius a Sant Joan.
2: No, visc a Ogassa, però no hi... tinc els amics aquí i vinc molt sovint aquí a Sant Joan.
0: Molt bé. I així et va agradar, és xulo, no?
2: Sí.
0: Molt bé. I queda...
5: A mi, per exemple, em va cridar molt l'atenció la història del Pont Vell, perquè al final van passar-hi moltes persones i que després l'haguessin de bombejar, pues, o sigui, va cridar l'atenció perquè al final no és autèntic, saps, el pont, que moltes persones s'ho pensen.
0: No. De fet, diria que el Pont Vell És més nou.
3: És el nou.
0: És
3: sí,
0: més
3: sí.
0: nou que el nou, no? Ara, actualment.
3: Sí.
0: Sí, sí. Durant la Guerra Civil, no? els republicans, quan marxaven a l'exili, perquè doncs, no els empaitessin o fos més difícil, van volar al pont, eh?
3: Sí, sí. Sí.
0: Això sembla... Quan jo tenia la vostra edat i em parlaven d'aquestes coses, ho veia tan lluny, i et vas fent gran i dius, no, ostres, l'àvia de no sé qui ho va viure, no? I sí. Tampoc està... No està tan lluny la cosa. Molt bé. I això de fer-ho en anglès, ha costat o no?
2: Bueno,
5: sí. Al final, com que ho vam practicar a classe també, o sigui, a classe primer vam fer el resum, o sigui, la història en català i després el resum en anglès i haver-ho practicat, doncs ja ho sabíem. Sí.
0: Hi ha alguna paraula que diguéssiu o una expressió que diguéssiu, ostres, aquesta em va costar o ostres, és tan...
3: Sí, o costar d'entendre també algunes frases, sí.
0: Alguna que em pugueu donar un exemple? Us en recordeu de cap?
4: No. Més que res va ser a l'hora de canviar els noms a l'anglès.
2: O el traduir-ho i això, a vegades havies de mirar el paper perquè no te'n recordaves de com era en anglès i això.
4: Sí.
0: Molt bé. Us ha agradat per això aquesta experiència?
3: Sí. És guai.
5: Sí, al final moltes coses del nostre poble que no sabíem i les hem après, saps? És important.
0: I el fet de barrejar les dues assignatures?
4: Sí.
5: O sigui, és com fer una exposició oral, però diferent. I això,
4: amb les coses que expliques al darrere. I el fer-ho així jo penso que entra molt més, saps? Que no fer-ho allà a classe tancat amb una diapositiva.
0: Són coses que et toquen perquè parlen del teu poble, del poble veí, en el cas d'en Manel, no? I que, ostres, que les coneixes, que són interessants, les has après amb una cosa, després parlant en anglès hi ha la dificultat de canviar l'idioma, però és una cosa que... El fet de que ho coneguis, no?, t'ajuda una mica també, no?
3: Sí.
0: Molt bé. No sé si voleu explicar alguna cosa més.
3: No.
0: Ja queda molt poc, perquè s'acabi el col·le, o no?
3: Sí.
4: Per fi. Per sort.
3: Una mica menys d'un mes.
0: Quin dia plegueu?
3: El 19.
0: El 19? I això per què? Ah, perquè acabem divendres.
3: Sí.
0: Ostres, molt bé, no? Sempre més o menys era el 22, no?
3: Sí.
2: I a més hi ha la jornada intensiva.
0: També.
4: Sí, millor.
0: Teniu ganes, doncs?
3: Sí,
0: moltes.
3: Sí.
0: Bueno, us agrada anar a l'escola, però no? També cada cosa al seu moment, i ara que ja es veu l'estiu a prop, no?
4: Sí, ara amb la caloreta.
0: Sí, molt bé. Què és el que us agrada més de l'escola d'assignatura?
2: Educació física.
0: Sí?
2: Sí.
5: Sí.
2: Sí.
5: O art, no sé. Que no s'ha de pensar gaire.
0: Els que el teniu tan clar, que us agrada l'esport, perquè practiqueu esport, jugueu a algun... club o feu alguna cosa?
2: Sí, jo faig futbol amb el Torelló.
3: Jo faig esports amb el meu pare.
0: Ja està bé, també, eh?
3: Sí.
0: I amb el Torelló, què tal? Com va això?
2: Bé, anar fent. Anys millors que d'altres.
0: Sí? Perquè aquest any com heu quedat?
2: Ai, aquest any no gaire bé, aquest any per la cua.
0: Per quina categoria jugues?
2: A preferent.
0: Bueno, però és que això és és un bon nivell, no?
2: Sí, bueno.
0: Molt bé. Doncs escolteu, sempre que veniu, sempre us demano que escolliu una cançó per marxar. Us posareu d'acord o què?
3: Ventolà?
0: Sí. De qui és?
3: De Cerco. Ventolà 125 quilòmetres.
0: Ventolà 125 quilòmetres. Saps que no la conec de res?
2: Jo tampoc.
0: De Cerco?
3: Sí.
0: Molt bé, ara la posarem. Escolta, incògnit això, eh? No ho conec gens, per tant que...
3: Així descobreixes cançons.
0: Exacte, és el que t'anava a dir. Contentíssim. Moltes gràcies. Va, que vagi molt bé.
3: Merci.
4: Adéu. Merci a tu.
2: Adéu. Adéu.

0: veure't.
1: Junoon va ser el nom del primer disc del projecte col·laboratiu del guitarrista de Radiohead i compositor de bandes sonores Johnny Greenwood i el músic israelí especialista en tradicions sufies Shai Ben Izur i el prestigiós col·lectiu indi de Rashtan Express. Més d'una dècada més tard, els músics s'han tornat a juntar i a principis d'aquest mes van publicar Ranja.

0: I aquest pròxim diumenge al Palau de l'Abadia servirà de marc incomparable per un concert de música antiga que, amb el nom de Abandonata e Disprezzata, Io Bramo la Morte, oferirà l'ensemble de Lux Fundació, acompanyats per la soprano Maria Hinojosa. Per parlar-ne tenim al telèfon el director de Lux Fundació, en Santi Mirón. Hola, Santi.
1: Molt bon dia.
0: Bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
1: A vosaltres per l'interès.
0: Primer parla'ns una mica de què és Lux Fundació i com es crea, perquè pel que llegim és molt més que un grup de música antiga.
1: Sí, bueno, Lux Fundació és, en primer lloc, és una entitat sense ànim de lucre i ja va ser formada l'any 2014 i en aquest curs de temps doncs, ja portem pràcticament 150 concerts realitzats on el seu objectiu com a fundació és disposar del seu propi conjunt instrumental i amb l'intenció de donar a conèixer i sobretot facilitar l'accés a la música clàssica, específicament la música antiga, amb criteris històrics, que això es podria reduir simplistament com la utilització bàsicament dels instruments originals de l'època del barroc i del renaixement, on la intenció d'aquests concerts que realitzem és que la pròpia música sigui com un vehicle per donar recolzament a col·lectius sense risc. No? Mm-hmm. Tots els nostres concerts tenen un esperit solidari, no? que es pot transmetre de diferents maneres. I al llarg d'aquests 150 concerts, com deia, doncs hem col·laborat amb moltíssimes entitats socials que desenvolupen una tasca molt important en el nostre entorn. No?
0: Mm-hmm. De fet, això, el concert té una entrada, té un cost, però em sembla que us heu posat en contacte, no?, amb diferents entitats per oferir-los una entrada gratuïta.
1: Sí, això té a veure amb aquesta intenció de poder donar accés, no?, que no el preu de l'entrada sigui una dificultat, no?, i de fet molts dels nostres concerts són fins i tot amb taquilla inversa, no? Els assistents, òbviament, tenen les portes obertes perquè això no sigui una limitació, el preu de l'entrada, però deixen el seu donatiu, i aquest donatiu col·lectiu i voluntari i el que sigui, doncs després és destinat en la seva totalitat a la institució social que pertoqui en cada moment. No? Sí. En aquesta ocasió, per exemple, ens hem posat en contacte amb algun casal d'avis de la vostra població, sí, o l'escola de música, i així oferint la possibilitat de que puguin gaudir d'aquest concert sense que hi hagi cap límit, diguem-ne. Sí.
0: La Fundació també té la seva discogràfica, oi?
1: Sí, això mateix. Fins al moment hem pogut treure un parell de discos. Ara, pròximament, el pròxim mes, encetarem el projecte d'un tercer. I sí, un dedicat a la música de Bach i un altre dedicat a la música, amb la música del Renaixement i Barroc ibèrica, i el tercer, el que farem al juny, que començarem, doncs també està dedicat a la música de Johann Sebastian Bach, que sempre és un referent, aquest compositor, per tots els amants de la música i molt especialment els que ens apassiona la música antiga, no?
0: Mm-hmm. I però de la música en general, com deies, perquè hi ha un munt d'artistes actuals que fan coses que a priori no haurien de tenir res a veure amb Bach i se n'omplen la boca, no? Vull dir que és un referent, no?
1: Sí, sí, de fet està considerat com un dels representants creatius més importants de tota la història cultural del món occidental. Mm. I llavors és un referent no només per la interpretació de la seva pròpia música, que va arribar de la que s'ha trobat, perquè s'ha perdut tanta com la que s'ha trobat més de 1.000 obres d'una densitat i una bellesa extraordinàries, no només és un referent pels que interpretem la seva música directament des dels seus manuscrits o primeres edicions, sinó per d'altres artistes de tots els àmbits i disciplines, no? Ja sigui música, bueno, el jazz o música pop o dansa o pintura, vull dir que és una font d'inspiració inagotable, vull dir, extraordinària.
0: Sí. Ara parlarem d'instruments. Avui els nostres oients potser n'estan escoltant algun de molt estrany, i és que ens estan fent obres a prop, i potser està colant algun taladre, que potser algun destre... Algú potser destre podria fer alguna interpretació, alguna cosa, però complicat. Parlant dels instruments, dels vostres, com d'important és que siguin tan semblants com sigui possible els que es feien servir quan es van escriure les obres que interpreteu?
1: Doncs aquest és un punt referencial important en les nostres interpretacions, perquè amb la intenció de poder saber el més fidedignament com podien sonar aquestes músiques, no? El compositor en aquell moment pues, tenia la idea molt clara de quin instrument utilitzar, i nosaltres no utilitzem l'instrument l'adaptatiu modern, sinó intentem triar, si parla de clavicèmbal o de viola de gamba, doncs nosaltres utilitzem un clavicèmbal i una viola de gamba de l'època per tal de reproduir aquell so que tenia el compositor en el seu cervell i també saber com sonava la societat d'aquell moment, no? Perquè és un com copsar o fotografiar un moment acústic, si això es pot arribar a dir o a entendre, d'un moment de la societat d'aquell moment, en el qual sonava d'una manera determinada, i nosaltres intentem, utòpicament, però amb els mitjans o eines que puguem tenir cada vegada al nostre abast, per poder reproduir tant el so com el so també d'aquelles trobades socials, no?
0: En aquest sentit, no sé si heu tocat ja el Palau de l'Abadia, però suposo que també poder tocar en un lloc com aquest, tot i que les cantates es cantaven a les esglésies, també ajuda a apropar-se a aquesta música antiga.
1: Bueno, aquestes cantates concretament són profanes, vull dir, tot i que tenien la motivació eclesiàstica perquè eren protectors nobles molt potents que va tenir Händel en la seva època a Itàlia, que eren els cardenals papals, però això era interpretat en les cases, en les grans villes, en els palaus que tenien aquests cardenals, que tenien un gran poder adquisitiu, no?, en aquest sentit. El Palau és extraordinari, vull dir, ja hem tocat en el passat, vull dir, vam tenir l'oportunitat i la sort de poder tocar, i no cal dir que una gran sort poder tornar a repetir en àmbits tan preciosos com aquest. Clar, evidentment és un luxe i un privilegi.
0: Händel era alemany. Quan va arribar a Itàlia i què va significar per ell?
1: Doncs sí, efectivament Händel era alemany, però va mostrar tan immediatament, tan jove, tan petit, vull dir, genialitats musicals, que ràpidament algun membre de la família Medici d'aquella època el va convidar, no se sap qui va ser, però el va convidar a Itàlia per en principi, el que podia ser una època formativa per ell, no? Que és d'on provenen el repertori que interpretarem aquest diumenge, no? Les dues cantates que tocarem prové d'aquesta època. El que passa és que ell, com a geni que era, el que havia de ser com obres de formació i de jovenesa, perquè tenia pràcticament 20 anys, són obres absolutament magistrals. Vull dir que ja es nota en aquesta època, en aquestes obres, com utilitzar elements que constantment en el seu futur, i sobretot en aquell període tan famós londinenc, anirà utilitzant constantment, perquè tota la seva gènesi compositiva i creadora ja estava perfectament acabada, com una maquinària perfecta en aquesta època, no? I la veritat és que per la seva dificultat, la seva expressivitat, la seva trama, drama, vull dir, és tan extraordinari que en cap moment, per la resta de mortals, podem arribar a pensar que fos una obra d'un període formatiu de ningú, no? Però en el seu cas, clar, encara portaria més cotes més altes, no?, la seva inspiració.
0: Fruit de la nostra ignorància, no sabem si el títol del concert és un tros de la lletra d'alguna cantata, però crec que Abandonata e disprezzata io bramo la morte, abandonada i menyspreada anhelo la mort, marca una mica les emocions que vol transmetre el repertori del concert.
1: Sí, molt bé. Li hem posat aquest títol, un títol totalment barroc, i hem fet com un petit joc de paraules entre les diferents parts del text que apareixen tant en una cantata, una que es diu Agripina condotta morire, Agripina conduïda a morir, i un altre tros del títol forma part de l'altra cantata, que és Armida abandonata, no? Armida abandonada, no? En aquest sentit. I hem fet aquest títol entre un melange entre les dues parts dels textos de les dues cantates, i també com per donar a entendre aquests títols rimbombants del barroc i tan dramàtics i truculents, no?, que donen, bueno, que hem utilitzat en l'època moderna també aquest títol, que pot ser molt il·lustrador en aquest sentit.
0: Ja per anar acabant, presenta'ns la formació de diumenge, perquè a més comptarà amb una col·laboració especial. Explica'ns què ens pots dir de la formació.
1: Sí, doncs la formació en aquest cas, seguint molt el patró i la proposta de Händel, vull dir, ens acompanyarà l'extraordinària soprano Maria Hinojosa, que és un intèrpret del més alt nivell, molt coneguda tant a casa nostra com arreu. És molt versàtil, molt expressiva i és un autèntic plaer comptar una vegada més amb la seva participació i la seva extraordinària veu, no? Després, tal com requereix Händel per la interpretació d'aquesta música, són necessaris dos violins, i en aquest cas tocaran els violins una gran intèrpret de trajectòria molt considerada, com és la Farran Silvan i el Vadim Makarenko. Són dos violins tal qual, no com són en l'actualitat, sinó que estan muntats com eren en el barroc, vull dir, amb cordes de budell, els arquets, vull dir, totes les dimensions. És un instrument que aparentment pugui semblar com l'actual, però té moltes diferències a nivell estructurat i, per tant, de so, per, com dèiem abans, poder reproduir el so d'aquella època. Després, el continu estarà format per Joan Seguí, que tocarà el clavicèmbal, i jo mateix que educaré la viola de gamba.
0: Molt bé, explica'ns, com un concert així, com va parar Sant Joan? És a dir, com va? És d'iniciativa vostra, perquè ja coneixíeu el poble, exactament com funciona? Perquè és una cosa de nivell, no sabem com feu els concerts.
1: Sí, doncs això és totalment una producció pròpia de l'Ulls Fundació, que en aquest sentit inicial que dèiem de portar, apropar i donar a conèixer aquesta música, doncs vam contactar amb Senyor de les Abadeses i vam proposar aquest concert. Evidentment, l'Ajuntament i tota la part representativa de la ciutat ens han posat perfectament d'acord i encantats de poder col·laborar, i ha estat del tot fàcil poder portar a terme l'organització d'aquest tipus de concert.
0: Doncs hem parlat amb en Santi Mirón, director de l'Ux Fundació. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé el concert.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'interès.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.
0: I això és tot, nosaltres ho deixem aquí i tornem demà a partir de les 3. Adéu-siau.
2: Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el darrer disc de la banda Tuareg, Tammy Crest. Escoltem els singles del proper disc del ghanès Sky Slice. Descobrim el gènere del tapsiki des de Madagascar. Recomanem concerts del cicle Primavera a la ciutat que porta el festival a les sales i acabem amb un record pel cantaor El Cabrero, que acaba de morir als 81 anys. Tot això, com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: que és la ràdio de veritat.
1: Ai, mama, no cridi tant, que semblarà que venim del mercat.
0: Ai, amb qui hem de parlar?
1: Amb en Joan García.
0: Ah, que jove tan educat i també empentinat.
2: Però, un moment, existia la ràdio a l'època d'en Santiago Rossinyol?
3: Home, i tant, el Rossinyol era un home moderníssim, un visionari, un influencer del modernisme.
0: Ai, escolta, si ens agafen el telèfon, convidem tota la gente bien de San Juan aquest divendres a les 9. A casa meva, eh? Bueno, a casa del noi Conde, a casa del Conde Noi.
3: Ai, sí, que entrarà l'Orfeo català!
1: Angelita!
3: Ai, què?
1: Que això era una sorpresa.
3: Ai, que ja he fet spoiler.
2: I ara què dirà la gent?
1: Doncs que vinguin igual, que encara queda molt teatre per omplir.
2: Com els condes, d'on ponemos los muebles?
0: Pedro Coy, que el sofà no va davant del piano.
2: Però si tapa l'humedat de la paret.
1: Ai, senyor, senyor, quin servei.
0: Afanyeu-vos tots, que falta no res per divendres i ja tenim mig teatre ple.
3: Mamà, vingui corrents, corrents, que encara hem de repartir la botifarra a Can Barramba.
2: Ui, es pot fer publicitat per la ràdio?
1: Tu dissimula i parla ràpid.
0: Ai, nens, quins nervis.
3: Ui, que jo no havia agafat tan nervis des del ball de Festa Major de 1904.
0: Què fem? Pengem? És que aquí no es posa pas ningú.
3: Sí, si de cas, que la Blanca i el Conde s'acostin a parlar, que nosaltres no en treurem l'aigua clara.
2: Sí.
4: Aquest divendres 22 de maig a les 9 de la nit al Teatre Centre, Condes de Nuevo Cuño, espectacle del SAT Teatre Centre de l'Escola d'Adults. Venda d'entrades a codetickets.com i 30 minuts abans de la representació.
5: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
6: Carme Anglada, de 88 anys, va néixer a Ogassa i viu al barri del Prat del Pinter, a la part alta del poble. Farà poc més d'un any baixava al centre de la vila amb cotxe per llançar les escombraries perquè els van treure els contenidors d'allà, però va tenir un lleu accident en xocar contra un vehicle aparcat. La Carmeta ja no es va atrevir a renovar el carnet el passat juliol. Passava de tenir l'autonomia pròpia d'algú que té carnet de conduir a dependre de tercers per desplaçar-se. A més, en pocs dies de diferència, es va morir una veïna i amiga de la seva edat i també de forma sobtada la noia que venia de la Fundació Tutelar del Ripollès per parlar amb ella i fer-li companyia i amb qui havia agafat confiança. Aquest ens, que té una estreta col·laboració amb Bèstia Benestar, va derivar-la a la cooperativa perquè li oferissin el servei Surt de Casa. Des del febrer, que va al casal Jaume Nonó per sortir de casa, i allà fa un munt d'activitats.
7: Surto de casa, mira, parlo amb gent, no? La casualitat aquesta. Després, aquí van vinguent gent, i estic una mica aquí, perquè jo, a part de que jo tinc molta coneixença, perquè, esclar, les compres, havia treballat a la fàbrica aquí a Sant Joan, vull dir, es conec a molta gent. A dalt també fan manualitat. M'estic una mica aquí i llavors puc veure les de dalt, o vaig a dalt i després marxo una mica més d'hora i vinc a veure les d'aquí. Faig el ganxet, perquè porta la seva cosa que fa. Una fa mitja, una altra fa... Es fa molt ganxet i mitja.
6: Ha fet moltes amigues i ha tornat a jugar al Rumi Club. Està molt contenta d'aquest servei de transport que li ha permès sortir de casa. Això sí, la Carmeta també baixa els dimecres a la perruqueria i els dissabtes amb el servei de transport a la demanda que ofereixen els busos de la Teixa.

0: Benvinguts i benvingudes a l'Infopodcast de Sant Joan de les Abadeses. Avui és dijous 21 de maig de 2026. Soc en Joan Garcia i això és el que volíem explicar-vos abans que algú faci una llista dels ingredients que li falten per una paella aquest dissabte, el tercer concurs de paelles de la Comissió de Festes. Aquest diumenge hi ha un concert de l'Ensemble de Lux Fundació al Palau de l'Abadia i n'hem volgut parlar amb el director, en Santi Miron. Hola, Santi.
1: Molt bon dia.
0: Parla'ns primer de Lux Fundació.
1: Lux Fundació és, en primer lloc, és una entitat sense ànim de lucre i ja va ser formada l'any 2014 i en aquest curs de temps doncs, ja portem pràcticament 150 concerts realitzats on el seu objectiu com a fundació és disposar del seu propi conjunt instrumental on la intenció d'aquests concerts que realitzem és que la pròpia música sigui com un vehicle per donar recolzament a col·lectius sense risc. No? Mm-hmm. Tots els nostres concerts tenen un esperit solidari. No?
0: El preu és de 15 euros i crec que Sant Joan heu ofert entrades al casal Jaume Nonó i a l'Escola de Música. Una altra cosa que us caracteritza és l'ús d'instruments antics.
1: El compositor en aquell moment pues, tenia la idea molt clara de quin instrument utilitzar i nosaltres no utilitzem l'instrument l'adaptatiu modern, sinó intentem triar, si parla de clavicèmbal o de viola de gamba, doncs nosaltres utilitzem un clavicèmbal i una viola de gamba de l'època per tal de reproduir aquell so que tenia el compositor en el seu cervell i també saber com sonava la societat d'aquell moment, no? Perquè és un com copsar o fotografiar un moment acústic, si això es pot arribar a dir o a entendre, d'un moment de la societat d'aquell moment.
0: Qui sereu al concert? Hem vist que teniu una bona col·laboració.
1: Ens acompanyarà l'extraordinària soprano Maria Hinojosa, que és un intèrpret del més alt nivell, molt coneguda tant a casa nostra com arreu. Després, tal com requereix Händel per la interpretació d'aquesta música, són necessaris dos violins, i en aquest cas tocaran els violins una gran intèrpret de trajectòria molt considerada, com és la Farran Silvan i el Vadim Makarenko. Són dos violins tal qual, no com són en l'actualitat, sinó que estan muntats com eren en el barroc, vull dir, amb cordes de budell, els arquets, vull dir, totes les dimensions. És un instrument que aparentment pugui semblar com l'actual, però té moltes diferències a nivell estructurat i, per tant, de so, per, com dèiem abans, poder reproduir el so d'aquella època.
0: I tu et dius Santi Miron, però crec que no et quedaràs observant, precisament.
1: Després, el continu estarà format per Joan Seguí, que tocarà el clavicèmbal, i jo mateix, que tocaré la viola de gamba.
0: Perfecte, doncs queda dit. Diumenge, 12 del migdia, Palau de l'Abadia. Gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'interès.
0: I si els membres del grup Lux Fundació se'n cansen dels instruments vells i antics, o se l'han deixat i en busquen un de nou ràpidament per poder tocar, poden anar al Mercat del Trasto, que es fa el mateix diumenge a Sant Joan, a la Coromina del Bac. L'Infopodcast de Sant Joan de les Abadeses és una coproducció de La Veu i la Xarxa. Fins demà.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: A principis d'abril, la Generalitat de Catalunya va aprovar un fons de 100 milions d'euros destinats a fer obres de manteniment a les escoles públiques del país. Cal recordar que un de cada quatre centres educatius es va construir abans del 1960 i estan molt envellits. La mesura beneficiarà 723 municipis, dels quals n'hi ha 11 del Ripollès, on s'hi destinaran gairebé 736.000 euros. La vila més beneficiada és Ripoll, amb gairebé 156.000 euros, i que té dues escoles públiques, el Tomàs Reguer i el Joan Maragall. L'alcaldessa Sílvia Orriols encara no sap a què es podran destinar.
2: I ara el que farem serà convocar una reunió amb els dos centres públics que tenim al municipi per detectar quines són les màximes deficiències de cadascun dels centres i determinar a veure quines cal prioritzar, quines obres o rehabilitacions cal prioritzar i veure doncs a on destinem aquest import.
1: Sant Joan de les Abadeses ha rebut més de 59.000 euros. L'alcalde Ramon Roquer valora molt positivament l'aportació del govern i han de valorar amb l'AFA on s'invertiran.
3: En el cas de Sant Joan de les Abadeses tenim l'edifici Mestre Andreu, que encara hi tenim ubicada l'infantil de primària, que és un edifici més de 100 anys d'història i, per tant, comença a tenir problemes de tot tipus que segurament no podem resoldre amb aquests pràcticament 60.000 euros que el govern ens farà arribar a través d'aquesta convocatòria. Nosaltres, de fet, ja fa temps que diem que l'edifici Mestre Andreu, en el seu conjunt, és un edifici obsolet, és un edifici amb 100 anys d'història, és un edifici que no té els espais, no té les possibilitats com a edifici que diguem que el nostre institut d'escola necessita i, per tant, per això fa anys que reclamem doncs, que el departament ens construeixi un nou edifici per l'infantil i per la primària.
1: Cal recordar que ja hi ha prevista una segona fase per portar l'escola d'infantil i primària a la Coromina del Bac, on ja hi ha l'edifici de secundària. Sí que ho tenen més clar a Camprodon, Planoles i Ugassa, sentim a Xavier Guitart, David Verge i Albert Solà, els alcaldes d'aquests municipis respectivament.
4: Hem fet una inversió molt gran a l'escola i, per tant, el que farem és aquests diners que ens arriben aquest setembre-octubre els utilitzarem per la inversió que ja hem fet a l'escola, que és tema sàtil, tema pintura, tema finestres, tema cortines.
5: La destinarem a el que és fer els lavabos nous dels grans, dels nens i nenes entre 7 i 12 anys, que els lavabos són molt vells i s'han de fer nous. Després arreglarem totes les canonades de calefacció i posarem més radiadors i finalment està previst que l'entrada de l'escola doncs, també sigui per gent amb mobilitat reduïda.
6: I una de les millores és el post 2026, que és la reforma integral de l'edifici Escola-Ajuntament. L'escola, farem una reforma integral, més una ampliació d'una tercera aula per poder donar el servei del cicle inicial. Com que és una reforma total, aquesta subvenció ens anirà molt bé per complementar els diners que ens han donat del POS.
1: També se'n veuran beneficiats Can de Bànol, Llanar, Ribes de Freser, Sant Pau de Segúries, Vallfogona de Ripollès i Vilallonga.

0: tengo que reconocer. Voy a notar la vampiresa mujer.
1: Vampiresados, amb Jordi Remolins.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el darrer disc de la banda Tuareg, Tammy Crest. Escoltem els singles del proper disc del ghanès Sky Slice. Descobrim el gènere del tapsiqui des de Madagascar. Recomanem concerts del cicle Primavera a la ciutat que porta el festival a les sales i acabem amb un record pel cantaor El Cabrero, que acaba de morir als 81 anys. Tot això, com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: què és la ràdio? La ràdio de veritat?
1: Ai, mama, no cridi tant, que semblarà que venim del mercat.
0: Ui, amb qui hem de parlar?
1: Amb en Joan García.
0: Ah, que jove tan educat i tan ben pentinat.
2: Però, un moment. Existia la ràdio a l'època d'en Santiago Rusiñol?
3: Home, i tant, el Rusiñol era un home moderníssim, un visionari, un influencer del modernisme.
0: Ai, escolta, si ens agafen el telèfon, convidem tota la gente bien de San Juan aquest divendres a les 9. A casa meva, eh? Bueno, a casa del noi Conde, a casa del Conde Noi.
3: Ai, sí, que et farà l'Orfeo català!
1: Angelita!
3: Ai, què?
1: Que això era una sorpresa.
3: Ai, que ja he fet spoiler.
2: I ara què dirà la gent?
1: Doncs que vinguin igual, que encara queda molt teatre per omplir.
2: Com vas, condes? D'on deponem els muebles?
0: Pedro Coy, que el sofà no va davant del piano.
2: Però si tapa l'humedat de la paret.
1: Ai, senyor, senyor, quin servei.
0: Afanyeu-vos tots, que falta no res per divendres i ja tenim mig teatre ple.
3: Mamà, vingui corrents, corrents, que encara hem de repartir la botifarra a Can Barramba.
2: Ui, es pot fer publicitat per la ràdio?
1: Tu dissimula i parla ràpid.
0: Ai, nens, quins nervis.
3: Ui, que jo no havia agafat tan nervis des del ball de Festa Major de 1904.
0: Què fem? Pengem? És que aquí no es posa pas ningú.
3: Sí, si de cas, que la Blanca i el Conde s'acostin a parlar, que nosaltres no en treurem l'aigua clara.
4: Sí. Aquest divendres 22 de maig a les 9 de la nit al Teatre Centre, Condes de Nuevo Cuño, espectacle del SAT Teatre Centre de l'Escola d'Adults. Venda d'entrades a codetickets.com i 30 minuts abans de la representació. La veu de Sant Joan i les entitats de la vila amb els objectius de desenvolupament sostenible. Mas la Sala és una cooperativa d'habitatge i producció sense ànim de lucre a Sant Pau de Segúries que treballa per la regeneració d'ecosistemes, la resiliència i la cooperació.
5: A la cooperativa Mas la Sala fa un parell d'anys que vam obrir la llibreria cooperativa La Lluerna, en el qual intentem treballar al màxim amb distribuïdores locals i de petites dimensions, i on la línia editorial o la línia dels llibres que hi tenim segueix els principis del pensament crític, l'ecologisme, feminisme, i pensem que així, també intercooperant amb les biblioteques i les escoles de la comarca i fomentant a través d'un munt d'activitats setmanals i mensuals de divulgació i presentació de la cultura, pensem que així estem donant resposta a un d'aquests ODS tan importants a nivell social com és el de la cultura i l'educació.
4: I tu? Ja llegeixes i t'informes per tenir un esperit crític?

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest pròxim diumenge, l'espai de la Coromina del Bac de Sant Joan de les Abadeses acollirà la 20a edició del Mercat del Trasto, que se celebra un parell de cops l'any i, per tant, ja fa una dècada que va aterrar al municipi. Sentim a l'alcalde Ramon Roquer, de més, parlant de la importància d'aquest mercat.
2: De fet, el Mercat del Trasto va començar com una iniciativa d'aquelles que no saps molt bé el recorregut que tindrà ni l'acceptació que tindrà, però molts anys s'ha consolidat. Segurament el fet de només fer-lo dues vegades a l'any, a poc ha crescut en parades, ha crescut molt, sobretot molt amb nombre de visites, compradors i per tant contents, perquè quan s'organitza una activitat, sigui la que sigui, aquesta va molt vinculada a la promoció econòmica, el reforç, no, de l'apoderament del poble, en quant poder captar, no, també activitats extraordinàries com aquesta, però també públic que vingui per l'activitat, però per altra banda aprofitin per visitar el poble, també, doncs, per què no, doncs, per diumenge hi ha mercat, aquells comerços que estan oberts, doncs, que puguin tenir, doncs, un dia, doncs, més bo de caixa, no?
1: El mercat és un espai on donar una segona vida a mobles, llibres, estris, elements de decoració, peces de col·leccionisme i d'altres materials que poden trobar nous usos i propietaris. Aquesta aposta per la reutilització connecta amb la reducció de residus, l'aprofitament dels recursos i una manera de consumir més vinculada a la proximitat, l'intercanvi i la descoberta. Amb dues edicions anuals, una a la primavera i una altra a la tardor, el Mercat del Trasto ha anat creixent fins a convertir-se en una convocatòria esperada tant pels firaires habituals com per les persones que s'hi acosten a passejar, remenar i trobar-hi peces singulars. De fet, en les darreres edicions ha arribat a plegar al voltant de 4.000 persones en una sola jornada. La ubicació també ajuda que vingui molta gent, ja que està situat a l'entrada del municipi venint d'Olot i Camprodon, i disposa de carrers amplis, espais oberts i zones pròximes que permeten ordenar les 300 parades que hi ha, els vehicles dels firaires i l'aparcament dels visitants. També hi participen algunes entitats del poble, però un dels factors que ha contribuït a consolidar la fira ha estat la presència de firaires especialitzats provinents de diversos punts de Catalunya, així com l'assessorament del brocanter olotí Miquel Gifre, que va ajudar a reforçar la xarxa de participants.

of here.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Pels videojocs.
0: Generació Digital amb Albert Murillo.
5: Ara els diumenges a les 10 de la nit a ICAT.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat.

Per què? Perquè trobo tan preciós i a la vegada, curiós, i a la vegada tinc que fa amb una mica de respecte. Les coses normalment no... Les coses que duren no te les dona ningú.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...